Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, sempre a la tertúlia dels Dimacraus, passant una bona estona amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales i amb l'Alan Jornet. I just abans d'acabar l'hora anterior, doncs, hem pogut escoltar una de les reflexions del Gima. Anem a escoltar-la.
1: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
0: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man
2: i la filosofia actual, no?
3: La filosofia popular.
0: La filosofia del
2: ja
0: nostre
2: temps. Ja no es
0: planteja
2: temps. Res de l'existència, no? Ja, no. Ja és no. Del dia a dia.
0: Del dia a dia, d'aquestes coses de que la gent doncs va molt... Bueno, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
2: Igual... la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola,
0: ja
2: tens, saps?
0: Sí.
2: Per no, que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè quan tens el mòbil a prop i notes que vibra o fa llumeta, se te'n va la vista, et distreu, no et fa concentrar. De fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula, ni a la butxaca quan s'està a taula menjant. També. Perquè no, tens la temptació de mirar mòbil... o d'agafar-lo de la butxaca.
3: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
0: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
3: No, el mòbil ha d'estar fora. Que sí?
0: Sí, sí.
2: Ni mòbil ni auriculars, ull, que hi ha
3: no,
2: gent res, que...
3: No, clar, home, si tens els auriculars ja...
0: Bueno, és que el tema dels auriculars, el problema és que, per exemple, esteu dient d'això del mòbil a taula, no?

0: però els auriculars és que està abduint sobretot el jovent pel carrer, pel carrer. O sigui, mentre es va caminant, ells van amb el mòbil.
1: Quants... Perquè s'aïllen completament del món.
0: Sí, senyor.
1: I si, si els hi pita una bicicleta no la sentiran, si algú els hi diu alguna cosa o... Bueno...
2: Mira, durant aquest estiu, sí? Que he estat a França, vam estar en un parc i mentre la gossa estava descansant una miqueta, asseguts en un banc, va passar un noi bastant jovenet passejant pel parc llegint un llibre.
0: Ostres, ostres, aquesta, aquesta ovació...
3: Sí.
0: Perquè és que em ja, fan... que...
1: Ja es podria posar de moda, no?
0: Sí. Jo, menys 6-7 i més donar-li a la lectura. Però és que el problema és que, en general, és una pèrdua de la percepció de l'espai. És a dir, una quan tu vas pel carrer, vigiles, no? Tens una mica de sensació de l'entorn. I crec que...
1: al carrer o al transport públic, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Ho hem parlat mil cops aquí, que hi ha molta gent que entres al metro, baixa la mirada al mòbil, aquí no passa res, jo estic en mi mundo.
0: En mi mundo, en mi burbuja.
1: I si entra algú que bueno, necessita seure, sí, doncs no podrà seure perquè estarem tots mirant el mòbil.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I al carrer igual, no? Vull dir, no sí. Veus si passa algú sí. I t'has d'apartar o
0: sí. Sí, sí. Totalment. A veure, és cert que cada generació doncs, té les seves circumstàncies, etc. Però
1: auriculars... Té moltes, però... Ara estic en plan abuelo, cebolleta, hater...
0: Però és que vull dir, auriculars i Walkmans, per exemple, ja fa molts anys que els tenim, val?
1: Sí.
0: I era diferent. Primer que no és el mateix dur uns auriculars de botó, que es diu, que no, aquests autèntics escafandres sí. Que duen aquesta... que alguns sí. Semblen que bueno,
2: perquè a
3: semblen
2: més,
3: astronautes.
2: Astronautes.
1: Bueno, però van millor per l'oïda, no?
0: Sí, dius David, que fan cancel·lació
2: clar,
0: de so, no?
2: Clar, fan cancel·lació de so, també. De manera que aïllen encara més molts d'aquests auriculars.
1: Mare però van millor per l'oïda, no, aquests? Que no els de...
0: Sí, per l'oïda sí, per la castanya que et fots, no, igual no. perquè, clar...
3: Haurien de portar uns protectors al
0: front
3: i a la part de darrere, per exemple, els caus.
0: Sí, sí.
1: Un protector bucal, també, per les dents.
0: Sí, senyor. Un protector bucal, un airbag, tot el que...
1: Un casc.
0: Sí,
1: un casc,
0: sí, tot. O sigui...
3: Té un casc tou, no?
0: Sí, sí, té un altímetre que l'acabeu que ja no està a l'alçada del personatge, doncs activa tot un seguit i truca al 112.
1: No, però un moment, espera't, que ara, visualitzant tot plegat, en un futur, quan ja siguin tots geperuts i...
0: No hi arribarem.
1: Però bueno, i la coronilla enfoqui cap endavant,
0: sí.
1: Vull dir que els ulls haurien d'estar...
0: Sí.
1: A la part, vull dir que els tindran
0: hi ha una
1: a la part del cap,
0: sí.
1: S'inventaran una diadema amb un ull que els avisarà de gira o
0: ja
1: tal, o el que sigui.
0: Bueno, serà un conductor autònom.
1: Tens el temps.
0: Serà un conductor automàtic que ja girarà les persones.
1: I per l'auricular et dirà,
0: sí.
1: o et farà vibrar una uïda o l'altra perquè et giris cap a un cantó o l'altre.
0: És molt
3: una
0: possible.
3: Cosa, la frase aquesta al final... A quina conclusió hem arribat?
0: Quina? Ja m'he perdut. La de
2: He-Man.
0: La del
3: He-Man. Que t'ho has deixat perquè nosaltres reflexionem
0: sí,
3: sobre l'estado en modo avión.
0: Modo avión, Marta. Tornem, recuperem el modo avión. Com ho veus, això?
1: Què vols, parlar de banyes, Marta?
3: No. És que no necessàriament ha de ser... Pot ser
1: no, per això, per això.
3: Respecte.
0: Sí.
1: Dir, sí, és el que deia, sí.
3: Ho deixo en silenci, perquè, bueno, avió i silenci és el mateix, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Al final, llavors ho deixo en silenci perquè no molesti a l'altra persona, si estic amb l'altra persona.
0: Bueno, l'únic que
3: perquè
0: més que...
3: Perquè una cosa és modo avió o modo silenci, però que estàs amb el telèfon i la persona a l'altre costat que no li fas ni cas, també pot ser, això. No fa soroll, però si no estàs amb l'altra persona. Això jo ho he vist, que a vegades la gent hi està... I un està parlant i dic, deu estar parlant... A vegades hasta m'hi fixo si està parlant amb algú perquè porta els auriculars i dic, veig, no, està parlant amb la que està al costat.
0: Sí, però
3: que està al costat no l'està fent ni cas.
2: Però
3: hi ha... Amb altres persones.
0: Sí, sí.
2: Hi ha un petit matís entre tenir el mòbil silenciat i tenir-lo en mode avió. Tenir-lo en mode avió és que no entren ni missatges, ni trucades, res, absolutament.
0: Notificacions...
2: Exacte, silenciat simplement és que no sona. Mm. Però les notificacions continuen arribant i els missatges, quan arriben, es veuen en pantalla.
0: Sí.
2: De manera que hi ha una petita diferència.
3: Mm. Per això dic que si tu estàs en silenci, estàs atenent el telèfon. Mm. En canvi, si estàs en mode avió, no.
0: Clar. Home, clar, no ho sé.
3: No?
0: Sí.
2: Jo he de confessar que a mi em podeu trucar per telèfon, que no us l'agafaré mai perquè sempre el tinc en silenci.
0: No, a veure, jo també, com a professionals de la ràdio, jo és que el necessito per treballar, per tant no contesto ja trucades, perquè entenent que la societat ha canviat, i és una cosa que hem comentat aquí alguns cops, quan no teníem capacitat d'enviar-nos missatges, ja no dic quan encara no ens enviàvem correus electrònics, no hi havia una altra forma que trucar-se. Però trucar és invasiu, perquè trucar és deixar de fer el que estàs fent per atendre aquella persona.
1: Home, no, David, ara diré la meva.
0: No, per això està bé fer debat. És a dir, no ho enteníem així fa uns anys, estic d'acord, però ara... és a dir, no, quan estaves a la feina, ho dic d'una altra manera, Alan, perquè m'entenguis, quan estaves a la feina no et podien trucar, és a dir, et trucaven a casa, però a la feina, quan no hi havia mòbils, no et podien trucar. Quan tu estaves a casa ja s'entén que estaves més possible, no, de contestar el telèfon.
1: Sí.
0: Però ara el dus a totes hores i el fet de que soni ja et distreu del que estàs fent. Per això se'l fica en silenci o el que sigui, no? Però et distreu. I quan a tu et distreuen d'allò que estàs fent, està comprovadíssim i estudiadíssim, Marta, que la teva capacitat de rendir baixa espectacularment i trigues un temps en recuperar la concentració.
1: Però parlem de la feina. Vull dir, però si estàs passejant i et truca la tieta i vol parlar una estona, doncs l'agafes i...
0: Tu vols dir en un temps en què no estiguis treballant? A mi això són 10 minuts al dia, possiblement. I és molta casualitat. Però no, sí.
3: Però bueno, al fin i al cap, el parlar amb algú, sentir la veu, no sé, a mi m'agrada. A mi m'agrada més.
1: A mi també.
3: Moltes vegades és més efectiu en qüestions de feina.
0: Sí, el que passa és que avui en dia també hi ha... parlem de la sincronicitat i la asincronicitat, no? És a dir, avui en dia pots escoltar la veu en una nota de veu.
1: Mm? Però pots escriure un missatget, et va bé si truco ara.
0: Això sí. Perquè ja si pots, diràs sí.
3: Bueno, diuen que una trucada de 2 minuts resol 20 whatsapps, no?
0: Imagina't. És interessant el debat.
1: Quants litres d'aigua, Marta? Clar, perquè els whatsapps i enviar stickers i enviar àudios també gasten aigua, no et pensis.
0: Sí.
3: Bueno, ja, clar, si envies àudios, sí, però o sigui, és més ràpid. Però si
0: has de parlar, també gastes més aigua, perquè t'entra set. Has de veure després.
3: Algú s'ha de gastar, no?
0: Sí, dic jo. Sí. Bueno, anem amb una altra reflexió que ens enllaçarà, en aquest cas, amb la següent notícia que teníem pendent de comentar. Ens introdueix el tema en He-Man. Molt bé. No
2: era molt bé, He-Man. He-Man ara toca la bateria.
0: Sí,
2: ha
0: agafat les bataques. Vinga, endavant, He-Man, quan vulgui.
4: Y recuerden, amigos, la erección es el sentimiento más real y sincero de un hombre, porque se realiza con sangre bombeada directamente del corazón.
0: Com us quedeu? Com us quedeu amb aquesta reflexió?
1: I que és maco.
0: És preciós. És la cosa més bonica que es pot dir sobre l'erecció, no? I és que aquest estiu hi ha hagut una...
1: I perquè si no hi ha un sentiment, allò no.
0: No, clar, ha d'haver sentiment, no? Com passió, no?, que es diu.
1: Tret de la trempera matinera, no?
3: Exacte. Com passió, com mucha pasión.
0: Sí.
1: Exacte. Si no hi ha un sentiment o una atracció, allò no...
0: No, sí que pot quedar, si és una representació fàl·lica, anem a dir, no? I és el que va passar aquest estiu a un poble, al Xinet, que doncs algú va decidir substituir, anem a escoltar la notícia, algú va decidir substituir el que seria el toro mecànic,
2: tota
0: exacte,
2: vida, sí,
0: per un penis mecànic.
5: Yo, la verdad que esto es el arranque del programa, ya lo han puesto la imagen, es lo que están viendo.
0: No ho veiem, però ens ho imaginem.
5: Polèmica por esa sustitución de...

0: el toro mecánico que ha tenido lugar en Alchinet, en un pueblo de Valencia. Resulta que la comisión de fiestas quiso innovar y en vez de poner el toro mecánico, pues pusieron esto. Un falo mecánico y de la discordia, porque anda que no ha dado que hablar. El asunto está dando tantas vueltas como el propio aparato.
1: Está en boca
0: fin,
1: de todos.
0: La comisión de fiestas, como digo, decía que esto era una broma, pero a los vecinos no les ha hecho mucha gracia y a la alcaldesa menos.
2: Ha sido un golpe muy duro para el pueblo.
3: Era la fiesta de la cerveza, por lo tanto los festeros asumimos que era para mayores de edad y decidimos hacer una broma que sin mala intención y sin pensar que iba a ofender a nadie. Yo... En representación de todos los festeros pido disculpas porque pensábamos que no iba a sentar mal y no era así ninguna, no tenía mala intención. La alcaldesa pues vino y nada, estuvo 20 minutos en marcha y después se quitó.
1: Se puso tensa la cosa, ¿eh?
0: Pero sí, no sí, se montó. Yo lo sé. La idea la de la comisión de fiestas, como digo, era hacer una broma. Con algo de humor que, ya digo, entre los vecinos, gracia como tal, mucha no ha hecho. Hay división por el pene mecánico.
1: Veos.
4: Que me encanta lo de como concepto pene mecánico.
5: El pene mecánico no tiene irrigación sanguínea.
1: No, que te quedaba en posició d'això. És com si l'haguessin tallat en aquell moment. Bueno, escoltem testimonis.
6: Lo encontré inapropiado, ¿no? En plena plaza del pueblo.
7: Aquí en medio de la plaza, ¿qué quieres que te diga? Un poquitín fuerte para los niños. Si lo hubiesen puesto por la noche, donde hacen la disco móvil, hubieran tenido un éxito
1: hasta
7: allá.
1: Metido
8: mejor. Fuera para escandalizarse tanto. Luego van en las despedidas solteras las chicas con lo mismo en la cabeza y no pasa nada.
9: Hay que cogerlo en plan risa, reírse un rato, porque son fiestas a fin de cuentas.
10: Sí, home, sí. No me monto ni al toro, con que al pito.
1: No, aquí sí que et montes. Acaba de montar-se un pit. Sí, vamos.
0: Bueno, el pene mecánico, lo que viene siendo la instalación en sí, duró literalmente media hora.
1: Més que molts, saps?
0: Duró media hora.
1: És bastant. Normalment duren menys.
11: La verdad es que no teníamos constancia de que se iba a montar ninguna atracción. Bajé, obviamente, a disfrutar de las fiestas de mi pueblo y fue cuando lo vi. Fue cuando ordené la retirada inmediata de la atracción. Sí. No ha habido mayor trascendencia porque el consistorio no ha tenido constancia en ningún momento de que se iba a instalar esta atracción. Pero a mí lo que me sabe mal es que después de toda la semana de fiestas que hemos tenido, la repercusión que se tenga de Alchinet de la semana de fiestas sea esta atracción.
1: Alchinet es la polla, perdón.
12: Sí. Pues, es que me da la cabeza para hacer muchas bromas al respecto. Las cosas como son. De hecho, tengo algún WhatsApp que dice la manera de arrancar el programa hoy ha sido la... Pero bueno, en cualquier caso,
0: la records,
12: exacto. Pero, a ver, puedo entender la visión sobre los menores de edad. En este sentido lo comparto plenamente. Creo que una de las vecinas ha hecho una aportación que es muy cierta, pero oye, tan natural como la vida misma. O sea, es...
1: Home,
12: bueno, ojalá
1: media
12: la vida
1: hora,
12: misma fuera tan
1: bueno,
12: natural.
1: Sí.
0: Un poco falocentrista, sí, ¿eh?
12: Un poquito, sí. Un poquito, sí.
0: María.
13: Pues es que, a ver, yo estoy de acuerdo que si hay niños pequeños, pues tampoco hay necesidad, ¿no? O sea, quiero decir, si es una cosa para adultos ya por la noche, como ha dicho la alcaldesa y sobre todo la vecina.
0: ¿Es un tema?
13: No, la alcaldesa, porque es un tema que, hombre, la alcaldesa sí tenía que haber conocido, ¿no? Es decir, qué contratación de qué atracción.
2: Bueno, lo conoció durante 20 minutos.
1: Exactamente, ya es mola, ¿eh?
13: Esta atracción.
1: Sí. Ya en conocimientos que duran menos, ¿eh? Conocimientos, sí. Volía decir.
2: Que me sorprende una cosa. Sí. La alcaldesa lo conoció durante 20 minutos, pero duró solamente 30.
1: Sí, sí.
2: En total.
1: Sí, sí, sí. Aquí ya un baile de cifras, ¿eh?
2: La alcaldesa va dir...
5: Aquesta no havia fet matemàtiques, ¿eh?
1: Sí. No, va dir... us ho podeu endur a l'Ajuntament. Saps què vull dir? Bueno, en qualsevol cas...
4: Ara, que és una mica com les pròtesis aquestes que fan pels problemes d'erecció, no? Que posen com... Que t'has d'apretar com una bomba d'aire, no? O del que sigui.
5: Un botonet, sí, porten un botonet.
4: Un botonet, no? Que és que ho he vist aquest estiu a les notícies.
1: Sí, a veure.
4: I et vas apretar... Com si t'apretessis els testicles...
1: Sí, sí, sí.
4: Com una manxa, no?
1: No, ha sigut una manxa en l'expediente. A mi em sorprèn de l'anàlisi polític, que sempre li volen treure tot, eh? Aquí en el programa de La Sexta, ja de seguida ja atacaven a l'alcaldessa. L'alcaldessa tenia que haver sabido que això va ser una polla. No, a veure si m'entens, vull dir, una alcaldessa no té per què saber tot el que fan. I més quan és una comissió de festes, ja si m'entens, no?
2: Jo m'imagino a Collboni...
4: Una festa de la cervesa, vull dir que...
1: Clar, tu imagina...
2: Jo m'imagino a Collboni revisant un per un els expedients de les fires que es posen a Barcelona.
1: No sigui que em coleu una polla, em perdó, però clar, no, és que és així, vull dir, les coses pel seu nom a aquestes hores ho podem dir, clar, no pots estar revisant. Tu imagina't, no?, que ha d'anar a les festes de Sants, a les de Gràcia, a les de Sant Andreu, festa per festa, carrer per carrer, hauria d'enviar delegats especials, no? Policies de penis, en aquest cas seria, per assegurar que no li colin en una portalada, en un...
4: Bueno, hay un riesgo penal de...
1: Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! El risc penal és penal i expulsió. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és...
5: Bueno, a la Clínica Mayo...
1: Home, a la Clínica Mayo! És que ho tenim tot avui, eh?
2: Oye, estamos que nos salimos.
5: La Clínica Mayo, no havíem parlat encara aquesta temporada, que haurem de començar.
1: Bueno, portem dues setmanes aquesta temporada. Sí, sí,
5: per això dic que... Hem d'estrenar...
1: Des de Mayo, jo crec que no sortia la sí. Clínica. Bueno, doncs què diu la Clínica Mayo?
5: Que l'erecció és considerada pels uròlegs i cardiòlegs com un dels predictors i baròmetres més potents de la salut general i cardíaca de l'home.
1: Val.
5: Bueno. Doncs el penis com a baròmetre de salut. Prediccions cardíaques.
1: Val.
5: Indicador.
4: Així, Marta, perdó, si dius, aquest home té molt bon cor.
1: Sí, té un cor, té un cor que no li cap al seu cos,
5: perquè les artèries subministren
1: sang. No li cap al pit,
5: Les artèries que subministren la sang són més petites que les del cor i el cervell, i existeix una disfunció, llavors es nota més ràpid que altres llocs, o sigui que és a més un detector d'enfermetats, o de símptomes. Vale?
1: Jo dic, carai, que salut que tienes, Saps que...
5: No sé si aquest d'aquí de València ho tenia.
1: Bueno, en proporció havia de tenir un cor...
4: Com bombea el corazón.
1: Mare meva, un cuerpo de bomberos.
5: Exacte.
1: Devia tenir, Bueno, està bé, bueno... A veure, és lo de sempre, no? Molts cops, i jo vull quedar-me amb una idea, no? Com a mínim potser sóc molt naïf, però jo vull pensar el que deia l'organitzadora, que havíem pensat que seria una broma, que seria divertit, i molts cops quan penses... Ho dic perquè això jo entenc que, per exemple, té molt a veure amb la qüestió creativa humorística, no? Que molts cops fas una vols fer una ocurrència, vols fer un acudit, una història, no? Amb bona intenció, i sempre hi ha qui ho pot agafar amb mala intenció, no? Vull dir, això passa. Però en aquest cas sí, també al mateix temps considero que, a veure, era jugar una mica amb foc, perquè no és allò que diguis, mira, en una sala privada, no? O no, en un palau de congressos. Era al mig de la plaça.
2: Això, sobretot a determinades hores.
1: Sí, sí.
2: Si ho poses a partir d'una determinada hora, que ja no hi ha menors...
5: Clar,
2: és, per mi és una mica on està la línia vermella.
1: Sí, sí.
2: El
1: sí.
2: punt dels menors.
1: Sí, sí. No, això era a plena llum del dia i al mig de la plaça. Vull dir, mira, saltava la vista.
4: Saltava la vista, sí.
5: Saltava totalmente.
1: Saltava, se t'anaven els ulls.
4: Si t'esquitxa, ai.
1: No, clar, no. És un tema que és el picau a mucha gente. Clar, sí. No, home,
4: no, però mira, hi havia una dona del poble que deia... es lo mismo que cuando en las despedidas de soltero sí. llevan en la cabeza, pero ve, aquí a Barcelona ya s'ha regulat això i ja no està permès. Deus? Això no es pot permitir.
1: El Collboni s'ha volgut curar amb salut.
5: Per si un cas.
1: I això que són molt més petits, aquests. Aquests es veuen menys, Però, clar.
4: Es veuen menys. Quan van 20 agrupades allà, una cada una...
1: És
5: que hi ha coses que... Hi ha una cosa que és el bon gust o el mal gust.
1: Aquí està.
5: Però, jo crec que això no es pot regular. O sigui, les persones tenen el bon gust o mal gust.
2: Clar, però...
4: El meló dels comiats de solter...
1: És un meló,
2: Aquí jo crec que hi ha una qüestió, que és que també estem en un moment d'involució.
1: Sí.
2: Als 80 va arribar l'època del gran destape i de la gran llibertat per tot. I ara estem regulant i coartant llibertats.
1: Sí.
2: Al final hi ha una qüestió de bon gust o mal gust. Això cadascú que determini. Sí. Però el tema de prohibir-ho, jo crec que ens estem carregant una mica les grans llibertats que ens havíem donat tots una mica.
5: Estic d'acord amb tu, que coarta la llibertat. És veritat.
2: Perquè al final a mi em pot agradar o no em pot agradar. Em farà més gràcia o menys gràcia. Però si comencem a tot allò que ens molesta a cadascun de nosaltres, a prohibir-ho als altres, acabarem en una societat que no podrem fer res.
1: sobretot
5: tot està tan regulat i tan...
1: per evitar que molesti alguns, no? Sí, si per molestar alguns tu no pots fer doncs el que sigui, no? I més una cosa, per exemple, com passa amb algunes tradicions o el que sigui, doncs per no molestar alguns estàs molestant a uns altres, eh?
2: Clar, però a més, i a més en coses que són subjectives.
1: Correcte.
2: Quan són coses objectives, evidentment, una música alta a la nit,
1: correcte,
2: no es pot permetre.
1: Sí. Correcte.
2: Qualsevol cosa que pugui posar en perill als
1: però,
2: altres.
1: Però ja no parles de civisme. Però llavors ja estàs parlant
5: ja
1: de civisme.
5: Respecte, exacte, ja entra el respecte personal i el civisme.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que el civisme és importantíssim. Eh? Mm. El civisme és una cosa que crec que hem perdut totalment. I us ho dic perquè jo aquest any que he estat a dos llocs on respecten molt el civisme, notes molt la diferència avui dia. He estat a Polònia i he estat a Corea. Dos llocs on la gent és molt cívica i molt civilitzada en moltes
14: massa
1: coses.
14: Cívica.
1: Bueno, notes no, la diferència, eh?
14: Sí,
1: jo
14: sí.
1: Dic, jo vull això. Després, tornem a dir, han d'haver llibertats... Parlo de Corea del Sur, eh? A Corea del Nord ja directament...
2: Això és diferent.
1: És diferent, eh? Però
5: una altra història.
1: És una altra història. Però clar, ja en certa... Crec que el tema del respecte d'ajudar-nos els uns als altres ha de ser una cosa totalment diferent. Però bueno, ja us aniré explicant durant diferents setmanes aspectes que m'han cridat l'atenció de Corea i que dius, ostres, això ho hauríem de...
2: Bueno, ens vas enviar una foto d'un vàter.
1: Sí, el tema del vàter...
2: De
1: sí, sí, sí. Els lavabos, el que serien els vàters de les habitacions dels hotels, tenen molts accessoris. Anem a dir que té més botons, tenia més botons aquell lavabo que segons quins
2: que,
1: ordinadors...
2: Que l'avió en què vas viatjar.
1: Que l'avió mateix. Eh?
5: Sí.
1: Hi havia unes imatges que venien a representar com si fos les fonts a Montjuïc, un gran sortidor que podia sortir, disparar líquid des del propi vàter. No? A mi que el vàter ja estigui connectat a la xarxa elèctrica ja no em genera molta seguretat en general. Perquè, clar, seus allà pensant, en qualsevol moment això em pega un castanyasso,
14: un
1: curtcircuit, que surto disparat, no? Però diguem-ne que hi havia com diferents botons de més o menys xorro, eh? Per dir-ho d'alguna manera, anem a dir que allò significava que et podia disparar, que com ho vas definir, David, que em va fer molta gràcia? Que
2: bueno, per si tenies angina.
1: Tècnicament seria això, perquè tu disparaves aquell sortidor i et rentaves les dents amb l'aigua que t'havia colat cap a dins, eh? Vull dir, estic d'acord que... Bueno, a mi em feia coseta. Sí que hi havia com diferents funcions que, diguem-ne, amb el nivell més baix, a la traducció, perquè amb el coreà sí que anava amb el traductor tota l'estona, venia a dir funció bidet, eh? Però n'hi havia d'altres que més que funció en bidet, ja directament era funció feliç, posava, no?
2: Funció feliç.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Un dels forts deia funció feliç.
5: Està bé, feliz. Maco.
14: Que estimula, vamos.
1: Em sonava a final feliç, què vols que et digui? Em sonava a que jo...
14: Em feia una mica de respecte, per la intensitat.
1: Em feia molt de respecte, sí, sí, efectivament. No, és que feia molt de... Molt de respecte, perquè clar, tu imagina't que, bueno, que et deixava allò, que, bueno, que et reseteixava, et ficava en condicions de fàbrica, sense allò de... com els telèfons i tal, que té... Apreti aquest botó i tornarà a estar com nou, no? Bueno, sí, doncs aquest és el tema. Però ja us aniré explicant més coses de la societat que em va cridar molt l'atenció. Ah,
14: haurem de convidar a l'Onda Viajera.
1: Sí, bueno, al pas que anem no paro quiet. Però va, una sí que us explicaré que té a veure amb per exemple, amb un bé que no ha de ser de luxe, com és l'aigua embotellada. L'aigua embotellada no pot portar marca. És a dir, el que es ven a les botigues, que ja és molt botigues de conveniència, el que majoritàriament tens, no tenen etiqueta les aigües. És a dir, és una ampolla, d'aquestes de 33, per exemple, o de 50 centilitres, i no du etiqueta. I està tirada de preu. Perquè es considera que no es pot fer no es pot buscar negoci en un bé tan comú com és l'aigua. I per tant, comprar aigua és una cosa molt, molt econòmica, l'aigua embotellada. Fins al punt, i això diu molt de la societat coreana, surcoreana, que vam anar a entrenar uns quants al costat de la pista de futbol d'allà de Daegu, i perquè hi havia una pista d'atletisme, bueno, d'accés públic, no? I estàvem allà entrenant. I clar, amb la calor que feia estàvem morts, i vam passar per una de les portes d'accés, que estaven allà treballant uns jardiners, cuidant la gespa del camp de futbol, i ens van veure mirant cap allà i ens van veure molt, molt afectadets, perquè clar, per la calor estàvem cau totalment. I ens van venir a oferir aigua, i ens van portar 5, érem 5 atletes, ens van portar 5 ampolletes d'aigua fredes, perfectes, i ens les van regalar.
2: Ostres.
1: Fins a quin punt descriu l'amabilitat i el fet de dir no, l'aigua és un bé necessari, la gent se li ha d'oferir aigua, no? Bueno, plantegem-nos coses, no? De quan volem avançar com a societat, igual aquestes coses, perquè a vegades ens omplim molt amb dir som els més solidaris, som els més no sé què, i no estem ajudant el veí que tens al costat.
4: Doncs a mi em passa amb el tema de l'aigua, a vegades no m'entenen, per un tema lingüístic, demanes, perquè des de que va sortir la llei de que t'han de donar aigua gratuïtament al restaurant, és que segons a quin restaurant vas, David, l'aigua és molt cara.
1: Ja, ja, sí.
4: I a vegades dic, hi ha un got d'aigua, si us plau. Et porten l'ampolla d'aigua filtrada i un got buit. Dius, no, jo vull un got d'aigua de l'aixeta. Clar, no vols quedar com un garrepa, però és que jo volia un got gratis.
1: Clar, el que passa és que depèn de quin lloc...
4: L'aigua filtrada et costa, una barbaritat.
1: Que és que sí,
4: dius,
1: que...
4: dius, si fos d'ampolla, si fos d'aigua del Tíbet, dius, vale, cobra-me-la aquest preu, però és filtrada, que jo sóc del barri de tota la vida.
1: El que passa és que
4: no
1: a tots els llocs l'aigua de l'aixeta es pot veure. I llavors, en aquests casos, doncs no ho poden fer més que...
4: Home, però en un lloc de restauració, en principi, l'aigua que surt de l'aixeta hauria de ser potable.
5: Això de l'aigua ha portat molta controvèrsia, perquè en realitat l'aigua és de titularitat pública, és de tots. Però, clar, la paguem a preu de... no sé, de whisky o de xampany o alguna cosa així, no?
1: Sí.
5: I no hauria de ser així.
1: Sí. No, és complicat.
5: Hi ha algunes plataformes que porten temps lluitant perquè l'aigua sigui gratuïta, perquè al final cap és com la terra, no?
2: Però saps què passa, Marta? Que si l'aigua és gratuïta, en farem un abús.
1: Està clar. És que és un tema interessant, aquest.
2: Aquí tenim aquest problema, que quan ens donen coses gratuïtes, no li donem valor.
5: Sí. Sí, no, estic d'acord, sí, però bueno...
2: Que tampoc no es passin, amb els preus.
4: David, a no ser que marquis un topall que diguis, vale, sou X persones en aquesta casa, doncs hi ha un topall. Si en gastes més, el preu s'ha multiplicat d'alguna manera exponencial, no sé.
5: Un càlcul matemàtic, que les matemàtiques, tornem-hi, per saber quanta aigua pots consumir, no? I si passes, doncs llavors sí que pagues a partir d'una quantitat.
2: Sí, aquí, mira, en això estic totalment d'acord. Un mínim per cada habitant és que seria el bàsic. Igual que tampoc no és lògic que estiguem pagant una electricitat, que avui dia és un bé de consum necessari per qualsevol cosa, i que estiguem pagant uns impostos com els que paguem en l'electricitat.
5: Sí, és una barbaritat.
2: No té sentit que paguem un 21% d'IVA.
1: Sí.
5: No té
1: com a
5: cap
1: màxim hauria de ser un 4, no? Suposant que s'hagués
2: Per mi hauria de ser un 0.
1: Sí. Suposant que n'hi hagués d'haver alguna
5: cosa. Els serveis bàsics, els subministres bàsics, haurien de ser molt més baratos.
2: És com una altra cosa que tampoc no entenc, ja que parlem d'això, d'impostos, que els serveis veterinaris hagin de tenir un IVA d'un 21%. Senyors, que m'estic gastant molts diners en cuidar d'un animal, que al final... no és que estigui utilitzant-ho en oci. Si no sí, és sí. Pel seu benestar.
1: Sí, sí, sí. Sí, és molt sí, és complicat.
5: Hi ha I al final del benestar de tots, perquè conviuen amb nosaltres.
2: Exacte.
4: Mm. Sí, hi ha coses extres que es paguen que...

0: hauria de ser un mateix preu per tothom o sense cap increment. Mira, l'exemple que vaig a posar. Vaig viatjar aquest estiu i vaig agafar un avió. Al costat tenia un noi molt alt i quan ja estava l'avió... Bueno, quan ja havia pujat tothom a l'avió, va veure que les files de la sortida d'emergència, que són aquelles que tenen més espai entre línia de seient i seient, per poder sortir en cas d'emergència, doncs va demanar de canviar-se allà. I li va dir, si lo paga, sí.
1: Ah, clar.
0: I dius, a veure, però és que els seients haurien de tenir unes mides on
2: clar,
0: tothom...
2: Que permetessin que qualsevol persona amb qualsevol alçada pogués anar com un
0: fill. I qualsevol amplada, perquè, per exemple, jo vaig fer un vol llarg i al costat tenia una persona que invaïa el meu espai de seient. Vull dir que haurien de fer seients per tot tipus de persones. Vull dir, i que no haguessin de pagar un plus. Digo.
3: Sí, sí. Clar, perquè cadascú té la seva
0: fisiologia. Perquè és una discriminació. Que hi ha uns estàndards de tamanys, vale? Pues fes el 75% de seients amb aquells tamanys. Però fes uns altres amb més espai per si hi ha gent més gran.
1: Sí, sí.
2: Sí. Clar, perquè tu ara t'haurien de tornar una part del,
1: sí, sí, està
0: clar. Sí,
2: del passatge.
1: Totalment, sí.
0: Sí, sí.
1: La setmana que ve parlarem més de vols, perquè també vaig tenir alguna anècdota i ja la comentarem, però ara ha arribat un dels moments de la secció, que és quan la Marta González Peláez ens explica coses i ens explica cançons aquesta temporada, Marta.
0: Ah, sí.
1: A veure, va. Tens coses o cançons?
3: Sí,
1: que
3: tens? Tinc moltes coses.
1: David, té moltes coses.
3: Bueno, però no. Faré una aprofundiré en unes coses i altres coses seran una mica per sobre. Tranquils, eh?
0: Ui, David.
1: David, se t'ha girat feina.
2: A Nits de Ràdio, la doctora Marta González Peláez aprofundirà en algunes coses i en algunes altres passarà una mica de puntetes. I, a més, ens explicarà una cançó.
0: Bravo!
1: Meravellós! Meravellós! Ai, aquests moments més
0: és
1: meravellosos.
0: És allò, condensa'm tot això en un titular.
1: Molt bé. Per això va anar el Morales, el programa del Pedro Ruiz, a fer el titular del d'això, eh? Ja es va quedar. Es va quedar amb aquest d'això. Endavant,
2: Marta. Que vaig conèixer l'Obregón.
1: Ah, imagina't, eh? Apa. Imagina't, eh? Mare meva, l'Obregón, tu. Ai. Digues, Marta, bueno, digues.
3: Sí, avui, l'altre dia vam començar, el primer dia de la temporada, amb una cançó dedicada al mar Mediterrani, no? A la zona,
1: sí,
3: mediterrània.
1: Sí.
3: I avui parlarem de les cançons dedicades a les ciutats.
1: Ah, molt bé.
3: Eh? Llavors, bueno, hi ha moltes ciutats...
2: Hi havia aquella
3: ciutats,
2: de Santa Coloma.
1: Veus?
2: No sé si la coneixeu.
3: I Badalona, no, també?
0: Sí, sí.
3: Bueno, però parlarem una mica més de ciutats així més internacionals, perquè a la gent li sonarà més i, bueno, una mica més. Llavors, és molt curiós perquè Nova York té amb avantatge sobre París, per exemple, una quantitat de cançons dedicada, bueno, impressionant, eh? Són 30.867 cançons dedicades a la ciutat de Nova York.
1: Imagina't, imagina't.
3: Han fet composicions musicals, de lletres, evidentment. París té 20.000 cançons dedicades a París, que també...
0: Quina barbaritat.
3: Sí. Londres, 14.805. Roma, 11.859. Nova Orleans, 8.798. Miami, 7.809. Berlín, imagineu-vos, Berlín, jo pensava, m'he donat una sorpresa, perquè jo pensava que Berlín no era una ciutat molt atractiva per composar, però es veu que sí. 6.267. Bueno, Atlanta, 4.834. Houston també té 4.000 i pico de cançons i Tòquio, que és la que menys té així a nivell internacional, amb aquest rànquing que han fet, no? Bueno, les cançons, les ciutats, bueno, pues evoquen a cadascú les seves sensacions, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Els que viuen, els que venen a visitar-la, els que estan per una temporada aquí, etc, etc, no? Barcelona, per exemple,

0: Començarem per Barcelona. Ja que vam començar amb el Mediterrani, comencem per Barcelona. Bueno, doncs Barcelona té una cançó arrel del 92, que és un himne, l'himne de Barcelona. I, bueno, i a més, bueno, doncs, a més em va fer molta gràcia una frase que vaig trobar del Neymar, del jugador,
1: Sí.
0: que diu que per sobre de tot qui vol ser feliç i en Barcelona soy feliz.
1: Ah, és bonica aquesta reflexió.
0: Sí,
1: Sí.
0: ho dic perquè, parlant de reflexions, bueno, pues, la cançó de Barcelona, de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé, en la interpretació, doncs, representa un tribut a l'amor de a la ciutat. I més que a la ciutat, perquè en realitat Freddie Mercury, de qui estava, diguéssim, enamorat, o d'una manera, enamorat, era de Montserrat Caballé
1: Sí.
0: i de la seva veu.
1: Sí.
0: Llavors va venir a conèixer a Montserrat Caballé i va veure la ciutat li va bueno, va enlluernar i llavors pues, va fer un homenatge al que té en contra de la Montserrat Caballé i ell que estava amb la banda Queen. Bueno, és la unió de dos mons musicals, que és el rock i l'òpera, i bueno, és una col·laboració històrica de les dues grans veus, perquè ell també cantava molt bé, era fantàstic. A mi m'agrada molt el
1: Sí.
0: Freddie Mercury. És un homenatge personal amb ella i és un himne global, perquè al final, arrel del 92, qui no... Home, potser la gent més jove que m'ha estat parlant, avui, a lo millor no, perquè la gent, si no t'ho ensenya, però jo penso que sí, que Barcelona, si tu demanes l'himne dels Jocs Olímpics, jo crec, de Barcelona, jo crec que tothom sap tararejar el Barcelona,
1: No,
0: com
1: a
0: almenys...
1: partir de certa edat, perquè de menys edats és que ni saben que va haver uns Jocs
2: No.
1: Olímpics, eh?
2: I no
1: No
2: saben
1: aprofita per
2: qui és
1: farmejar una,
2: Queen.
1: eh, aquesta cançó. Exactament, no farmegen. Sí.
0: Bueno, va ser una pena perquè la cançó la van gravar abans, la van presentar. Els arranjaments estan fets per el Mike Moran, que és un gran arranjador de música, que bueno, és una, a més aquest senyor es va presentar també al Festival d'Eurovisió fa molts anys per Anglaterra. I molta gent, és curiós perquè es va fer un estudi que molta gent creu que la interpretació de Barcelona va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics i no va poder ser perquè va morir un temps abans, el Freddie Mercury.
1: Bueno, sí
0: Es
1: que
0: va escoltar.
1: va sonar la música, però no, ells no van cantar, eh?
0: Clar,
1: És la
0: exacte, però que
1: confusió.
0: no, però la gent té la visualització, com que han passat molts vídeos i moltes pel·lícules sobre els dos actuant, jo crec que la gent l'ubica, saps? Allò que ja ho tens
2: O és que
0: memoritzat
2: potser a
0: i...
2: les pantalles van posar les imatges seves
0: Sí,
2: o... Sí,
0: per
2: sí.
0: això dic que ubica com que estaven allà de cos present, no? Diguéssim, els
1: Exacte.
0: dos.
1: Sí,
0: I llavors,
1: exacte.
0: bueno, pues, va ser un èxit, i és un èxit perquè en realitat és una cançó molt maca, maquíssima. Penso que si l'altre dia que parlàvem de Mediterrani és estupenda, aquesta no va molt enrere, eh? I bueno, pues, també és veritat que anys més tard del 92, l'any 99, la Montserrat Caballé la van contractar per interpretar la cançó al final de la UEFA, al Champions League,
1: No
0: que
1: recordava.
0: es va disputar al Camp Nou.
1: Que bo.
0: Bueno, a l'any 2012 es va rellançar el tema Barcelona en una edició especial, rememorant el 25 aniversari del llançament del disc homònim. I bueno, pues jo crec que és una de les cançons, no sé, de la nostra vida. Hi ha moltes cançons de la
1: Sí,
0: nostra
1: sí.
0: vida, no?
1: És molt curiós perquè aquesta cançó, per a la gent de Catalunya, té molta, té un, a part de que és espectacular i tal, doncs té una connotació d'una època en què vam ser feliços tots, no? En què vam viure aquella experiència i ens reconnecta, igual que la versió de Los Manolos de All My Loving, eh? O
0: Sí, la gitana hechicera.
1: Amigos para siempre, no?
0: Sí.
1: Per tant, ens connecten amb aquella emoció i sabem lo important que va ser per la ciutat i per tots nosaltres els Jocs Olímpics. La gent que té menys de possiblement 25, 30 anys no es poden arribar a imaginar el que va suposar, la connexió que tenim els que vam viure aquell esdeveniment que va ser els Jocs Olímpics, no?
2: Ja et diria menys de de 43, vull dir, jo ara en tinc 43,

0: Tinc records de les Olimpiades, però quan ets més peque, quan tens menys de 10 anys, no recordes
1: No entens tant
0: tantes.
1: la importància social, diguem-ne,
0: Exacte.
1: que va
0: Perquè
1: tenir
0: jo
1: la
0: recordo
1: repercussió
0: sortir
1: social.
0: aquí a la Rambla del Poble Nou i veure com va passar el foc olímpic, no? Amb l'antorxa. Va ser
1: Sí,
0: molt, molt bonic.
1: doncs per això dic, no? Encara més, no? Doncs posa 40, 40 pocs anys,
0: Sí,
1: doncs
0: sí, sí.
1: el fet aquest del que va suposar, no? Llavors, clar, és un concepte que va associat a la cançó. La cançó en si, musicalment parlant, i perquè m'agrada copsar, no? Els gustos i les opinions del jovent, crec que musicalment ens agrada més també a la gent que tenim més edat. És a dir, és una cançó que tu la poses avui en dia al jovent i no li
0: I
1: agrada.
0: se'ls hi fa bola.
1: Se'ls hi fa
0: Clar,
1: bola.
0: sí,
1: Perquè
0: massa
1: no és
0: llarga, no dura
1: reggaeton.
0: 15 segons.
1: No. No és reggaeton, és molt
0: Bueno.
1: melòdica, però també tu fica-li a un ja tot, eh? Sempre és difícil o té connotacions negatives generalitzar perquè sempre et trobaràs algú que és un melòman fantàstic, no? Però en general, un Bohemian Rhapsody seguint amb Queen, a nosaltres ens emociona i la gent diu, però què és això? No? Jovent
0: Sí.
1: d'ara, perquè tenen uns altres tipus de ritmes i de concepte musical. Per tant, jo sí crec que amb la música hi ha una diferenciació molt, molt diferent. I amb la cançó de Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, es nota molt aquesta diferència generacional del que t'emociona. Escoltes Barcelona, i se't posa la pell de gallina, no?
0: Sí.
1: I el jovent diu,
0: I el ella tiene poder, aquesta també
1: meravellosa,
0: té
1: també, eh? Amb el Peret
0: molt,
1: i
0: molt
1: els...
0: de festa major, sí.
1: Sí, totalment. Gitana
0: Doncs
1: hechicera, eh? Doncs això.
0: fa temps vaig sentir que Barcelona té unes 7.000 cançons que parlen de la ciutat, vull dir que unes 7.000 cançons que déu-n'hi-do també, eh?
1: Sí, home,
0: Sí.
1: sí, home.
0: Per una ciutat.
1: Sí, però és com quan el Núñez va dir, no?
0: L'Ed
1: Diu...
0: Sheeran va fer un tema també de
1: Sí,
0: Barcelona,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: no és molt xulo, però
1: No,
0: bueno.
1: a mi particularment no
0: No, és
1: m'agrada.
0: que hi ha algunes cançons que estan dedicades a les ciutats, que jo he escoltat algunes per fer l'article aquest, i la veritat és que són molt... Ja no solament de Barcelona, d'altres ciutats, eh? Són horribles.
1: Però
0: Bueno, quan
1: fixa't
0: tu...
1: que com hi ha aquest canvi generacional, eh? Fins i tot l'Ed Sheeran sent un molt bon músic i un molt bon
0: Sí.
1: compositor, fa una cançó que és de borratxera. O sigui, que és una cançó
0: Sí.
1: de destacar que va venir a Barcelona,
0: Es va
1: es
0: prendre
1: va
0: una
1: una
0: sangria
1: sangria i
0: i va anar a la
1: m'entens?
0: Barceloneta, com qui diu.
1: Barceloneta, exacte, eh? Vull dir, no té res a veure amb el que intenta
0: Sí.
1: explicar Barcelona i el Freddie Mercury, no? Vull dir que a vegades són canvis també generacionals que aquest tipus, que venem, no? I a vegades hi ha una Barcelona que es ven que és la de l'oci nocturn de borratxera. Igual com passa doncs, a Ses Illes i igual com passa doncs, a segons quins jocs, no? De la costa, que bueno, que el que Lloret, no? Per exemple, no? Que com l'entenem els catalans com una població més i com l'entenen doncs, el turisme britànic, no?
2: Bueno, de fet, hi ha marques que ja utilitzen segons quines coses de Barcelona.
1: Sí,
2: El vídeo de
1: efectivament.
2: Desigual, per
1: De
2: exemple.
1: desigual. Sí.
0: Ah, sí.
1: Sí, que...
0: Sí, però
1: Fantàstic.
0: perquè és una
1: Bueno.
0: marca d'aquí també. Hi ha una altra ciutat que és París, que té una cançó. Quina cançó penseu que és la més coneguda o la més emblemàtica pels francesos? A part de
1: De
0: l'himne,
1: la
0: que l'himne...
1: Marsellesa.
2: Home, alguna d'Edith Piaf, per exemple.
1: Sí.
2: Je
0: No, a veure,
2: ne regretterai rien.
0: Sous le ciel de Paris, no? D'Edith Piaf.
1: Que
0: Parli de París, la de l'Aitana, la de Mon Amour. Sí. Però Sous le ciel de Paris, fins fa poc temps, s'ensenyava als col·legis com a una
1: Ah,
0: música pròpia
1: ben
0: del
1: feta, no?
0: francesa.
1: Doncs
0: No
1: mira,
0: està.
1: jo de cançons de ciutats em quedaria amb Venècia sin ti, de Charles
0: Ja.
1: Aznavour.
0: Bueno, de
1: Boah.
0: Venècia, sí, de Venècia n'hi ha molts. Però vull dir que imagineu-vos que aquests nens, clar, A
1: tots aquests
0: comprar-te un jersei a
1: escolars,
0: ratlles.
1: si
0: Sí.
1: els han ensenyat a Sous le ciel de Paris, al final aquesta cançó, que és molt antiga, per ells és, potser, no dic que novedosa, seria com una sinfonia, doncs, de música clàssica, no? Diguéssim.
0: I abans, bueno, és una cançó que va ser escrita a l'any 1951.
1: Però en general hi ha un concepte i si vols, Marta, fem una segona part que ja hem d'anar acabant de ciutats de cançons. Però jo crec que en general, durant no una sinó diverses generacions, quan anàvem creixent, ens agradava la música que tocava a la nostra època, però ens explicaven a tenir respecte per les altres generacions de música, no? I ara hi ha un concepte general de dir, és que no m'interessa.
0: Sí.
1: I el no m'interessa és on hi ha la diferència. Hem permès que no t'interessi. I hauríem d'haver, des d'un punt de vista educacional, dir, m'és igual que no t'interessi, ho has de conèixer, sí. Perquè és història.
3: Exacte.
1: Història de la música,
3: no?
1: Història de la cultura, història de les matemàtiques, clar, etcètera. No? És a dir, m'és igual. Qui t'ha preguntat a tu si t'interessa o no? És a dir, entens? Perquè sí. Si no ja... I després tot això es va traslladant a que el teu cap et diu, has de fer això, dius, ah, no ho vull fer. No, però és que, ojo, perquè són coses que es van... És la pixadeta a la piscina, que es va fent gran, saps què vull dir?
3: I... Que es veu vermell.
1: Sí, ara es veu vermell. I si és pixadeta encara. Vull dir que aquest estiu ha passat coses més, sí, més fecals, diguem-ne. Doncs és això, eh? I crec que hi ha música que, igual com els menjars, igual com la literatura, que no és fàcil quan ets adolescent, quan ets jove, però que després la vas descobrint i l'has d'anar a saborejar perquè no és tan senzilla, no? I crec que aquí hi ha un rebuig a haver-me d'esforçar, en general, per, no? Si no m'agrada, no m'agrada i punto. Bueno, és un tema interessant. És un tema interessant.
0: Bueno, aquesta cançó va ser escrita per una pel·lícula del mateix títol, de Julien Duvivier, i bueno, es va estrenar l'any 51, i dir que, a més de ser una cançó de París, quasi és una cançó de França.
1: Molt bé.
0: Perquè, bueno, París és París. Sí. Com va dir la Gertrude Stein, Estats Units és el meu país i París és la meva ciutat, no?
1: Doncs,
2: doncs mira, aquest estiu que he estat a París, hi havia molta gent amb samarretes que posava... sorry, madam, I'm not from Paris.
1: Mira, que curiós, sí. Quina curiositat. Fantàstic, doncs bueno, doncs mira, hem après moltes coses.
0: Bueno, guarda... la setmana que ve continuem.
1: La setmana que ve, segona part de cançons ciutat. Cançons
0: sí,
1: de ciutats.
0: Sí, a més hi ha una altra cosa, però ja comencem la setmana que ve, que són els animals, els escuts de les ciutats.
1: Pues m'encanta aquest tema. Serà la propera setmana tindrem un tema creus molt animal, que ja ens agrada. Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet, gràcies i fins la propera setmana. De venir, David, a quina estona.
0: Adéu, bona nit, bona matinada a tothom.

va passar tal dia com avui, 10 de setembre de l'any 1988. Sweet Child of Mine arriba al número 1 als Estats Units. La balada dels Guns N' Roses, inclosa al seu àlbum de debut, Appetite for Destruction, coronava aquell dia per primera vegada

les llistes nord-americanes, un fet que consolidava definitivament la banda californiana com un dels fenòmens més importants del rock dels anys 80. La cançó havia nascut, segons explicaria després el guitarrista Slash, de manera gairebé casual, mentre assajava un riu d'escales musicals que els seus companys de banda van considerar que tenia potencial per esdevenir una cançó. Axl Rose hi va afegir una lletra inspirada en la seva relació amb la model Erin Everly, combinant la duresa habitual del grup amb un costat més tendre i melòdic que sorprendria fins i tot els seus seguidors més fidels. L'àlbum Appetite for Destruction havia sortit gairebé un any abans, el 1987, però havia trigat mesos a explotar comercialment, fins que el vídeo de Sweet Child of Mine va començar a sonar amb força a l'MTV. Aquell número 1 va suposar el primer i únic senzill del grup a arribar al capdamunt de les llistes nord-americanes. Recordem així que va ser el dia com avui, 10 de setembre de l'any 1988, que Sweet Child of Mine arriba al número 1 als Estats Units.

I nosaltres iniciem aquesta tercera hora, on ja sabeu que recuperem algun dels moments clàssics de Nits de Ràdio, perquè 15 temporades donen per molt i val molt la pena de reescoltar propostes de llibres, anàlisis, reflexions, com per exemple una que té a veure sobre la criança de dels nostres joves. El títol no pot ser més clar. No los mates todavía, meravellós, una mica d'humor per també analitzar com de complexa, però alhora enriquidor, pot ser cuidar els nostres fills, sobretot quan són adolescents. I així us anem acompanyant amb aquest tram, on després podrem escoltar El millor de la ciutat, com ja sabeu, i el tram despertador de 5 a 6, ja presentant oficialment aquest dijous 10 de setembre de 2026. Seguim!

Una de les coses quan tens una criatura, quan tens un fill i una filla i està a punt d'entrar en el que en podem dir la, doncs això, no? L'adolescència, una de les coses quan et pregunten quina edat té el teu fill o la teva filla i dius tants, dius ui, ara et ve lo bo, ara veuràs tu, ara començarà el tema. I és que tenim com un bloqueig quan parlem de l'adolescència i per això jo us hablamos de un libro.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hi ha molts estudis que ens ajuden a comprendre realitats que seria difícil que hi poguéssim arribar, doncs, a, no només a treure en conclusions, sinó a ni tan sols adonar-se'n de com hi ha factors que estan interrelacionats entre ells, i més quan té a veure, doncs, amb el món de l'economia, i que és molt interessant de poder veure allò que sempre s'ha dit de, bueno, tothom té les mateixes oportunitats. Bé, no necessàriament, no sempre s'aconsegueix, o a vegades hi ha cartes que poden ser, que et poden facilitar el guanyar la partida. I és que estem parlant d'un estudi publicat a The Economic Journal que relaciona l'augment de preu de l'habitatge i com això pot afectar a la productivitat d'algun tipus d'empreses. I això ho parlem amb en Sergi Vasco. Sergi, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Ja havia tret un llibre sobre aquest fenomen ja fa uns anys, que es deia Housing Bubbles, és a dir, les bombolles aquestes dels preus de l'habitatge. I ara, en aquesta ocasió, ens estàs explicant que aquí hi ha una relació entre el preu, les oscil·lacions en el preu de l'habitatge i les possibilitats que tenen les empreses. M'imagino que sent Espanya o el paraís de la petita o la microempresa, no? Com pot afectar això el fet de que siguin viables, el fet de que puguin tirar endavant, no?
1: Sí, bé, hi ha com dos factors. Un és a nivell global de país.
0: Sí.
1: El que volíem veure era com aquestes bombolles immobiliàries, que quan hi són tothom està molt content perquè les coses van bé, l'economia va bé, el consum puja.
0: Clar.
1: Tenen un efecte negatiu en el país, a nivell de la productivitat.
0: Fixa't.
1: I la productivitat, la manera que la tenim d'entendre és imaginar dos països que tenen el mateix número de treballadors.
0: Sí.
1: I el mateix número de màquines.
0: Val.
1: Però en un país som capaços de produir més productes que l'altre. I aquesta diferència li diem productivitat. És a dir, és una paraula que tenim els economistes per veure que un país és més productiu que l'altre. I, de fet, el darrer Premi Nobel que van donar d'Economia és bàsicament això, no? Diuen com les institucions poden generar que els països tinguin millors o pitjors nivells de productivitat.
0: La productivitat és un factor importantíssim, Sergi, perquè nosaltres aquí en el programa hem parlat molts cops de per què no, per exemple, en països com Espanya, doncs, s'imposa més el teletreball, i és que precisament diuen és que la gent és menys productiva si està a casa, i això seria un debat molt etern. Per tant, mira si té connotacions això de la productivitat, no? Això de que la gent rendeixi millor, no? O sigui,
1: exacte.
0: O sigui, que a nivell de l'empresa entenc que la productivitat és importantíssim.
1: Sí, i aquí el que treballa és això, no? Mira, tothom sap que quan les bombolles exploten tot va malament, però el problema és també que quan les bombolles no estan explotant també les coses van malament encara que no ho veiem. I el que vam fer va ser, tenim dades a nivell d'empresa per totes les empreses espanyoles. És un treball amb economistes del Banc d'Espanya i tenim accés a les dades de quan inverteixen, quan produeixen, i també tenim dades de d'on treuen els diners, que això és la part important.
0: Com es financien.
1: Eh? Exacte, perquè tu deies també que és molt important empreses petites.
0: Sí.
1: El nostre mecanisme que identifiquem no és només per a Espanya, però Espanya és un cas particular on això funciona molt bé. Perquè si tenim en ment països com els Estats Units, amb empreses molt grans, aquestes empreses grans poden anar a la borsa a buscar diners,
0: val,
1: poden emetre deute, però què passa? Això és una empresa petita i vols tenir finançament, on has d'anar? Has d'anar al banc.
0: Clar.
1: I aquí és on surten els problemes, en aquest sentit, perquè el banc va tu com a empresa a demanar diners, tens una idea d'inversió i et dirà, vale, molt bé aquesta idea d'inversió, però dona'm un col·lateral, no? Dona'm un aval perquè et doni aquests diners.
0: Una garantia de que acabaràs retornant aquests diners. Eh?
1: Exacte. Una garantia, de fet, en la jerga és exactament això. Diuen garantia real, no? I garantia real què vol dir? Una casa, bàsicament.
0: O les
1: teves oficines, o la planta on tu tens el negoci, o un edifici, no? Una planta o el que sigui.
0: Sí.
1: I què passa? Que quan hi ha una bombolla immobiliària, el preu d'aquesta oficina que tens tu augmenta.
0: Clar.
1: Per tant, quan vas al banc, dius, vale, necessito aquests diners per aquesta empresa i, a més, fixa't que aquesta casa que abans valia un milió, ara val un milió i mig, per tant em pots donar més diners per fer la inversió.
0: Clar, això, Sergi, sense tenir en compte, els és igual si l'empresa té molt bona idea, si té, molt bona ocasió, molt bons professionals, això al banc li és igual. El que
1: Sí,
0: vol són aquestes coses, no?
1: de fet, o sigui que diem a la jerga econòmica, no? És que controlem per aquests factors, no? O sigui, mirem empreses amb el mateix nivell de productivitat,
0: Sí.
1: o sigui, com capaces són de generar noves idees i d'ajuntar treballadors i màquines per fer el producte, i veiem que tenint això en compte, per tant, comparem dues empreses amb les mateixes
0: El
1: idees,
0: mateix potencial, sí.
1: si una empresa que tingui una oficina pròpia pot accedir molt més al crèdit que una empresa que està a lloguer. O sigui,
0: Exacte.
1: tinc l'oficina de lloguer, l'altra la té en propietat, la que té l'edifici, l'oficina en propietat, pot demanar molt més deute a l'empresa.
0: Clar, a més amb un factor en què com a pròpia bombolla que és, pot baixar de cop, és a dir, aquell potencial que podia tenir, pot baixar de cop, mentre que la que està començant i a lo millor necessita molt pocs recursos físics, és a dir, un lloguer molt petit, un local molt petit, unes oficines molt petites, doncs també es podria entendre que té més capacitat de mobilitat, no? D'adaptar-se, no? Té més cintura, possiblement, no? I en canvi, el totxo, eh? El totxo és el que
1: Sí,
0: permet arribar al finançament, no?
1: clar, i això que provoca és que no només aquestes empreses s'endeutin més, sinó que també inverteixen més, que
0: Ah,
1: aquí és on
0: clar,
1: hi ha
0: clar.
1: el problema de la productivitat.
0: Que bo. Que bo. És a dir que el que fa és que a partir d'aquesta possibilitat, doncs clar, el punt de partida és millor, però és que les diferències es disparen, no? És a dir, a partir d'aquest moment, doncs si cal fer un augment anem a dir, de producció, perquè aquell tipus de producte que aquestes dues empreses hipotètiques doncs estaven desenvolupant, doncs clar, una pot invertir molt més. I clar, fa que allò que es diu the winner takes it all, eh? Una mica, Sergi, allò de que qui agafi molta embranzida és que acaba aniquilant a l'altra empresa, no?
1: Sí, bueno, això no, amb les dades això no ho hem mirat, més mirem això
0: Sí, sí,
1: l'augment de
0: sí.
1: la inversió, i això sí que es veu que es diferencia molt.
0: Fixa't.
1: I això també que clar crea desigualtats territorials, no?
0: Sí,
1: Perquè pensa, per
0: clar.
1: exemple, en Lleida, que el preu de l'habitatge no augmenta, a Barcelona puja molt, per tant, invertirà molt més les empreses de Barcelona que les empreses de Lleida.
0: Clar, quan a lo millor el seu client potencial és tot Espanya, per exemple, no?
1: Exacte, sí.
0: O sigui,
1: Sí,
0: que en
1: sí.
0: aquest cas, perquè dius, mira, si ho fessin de forma local, una Lleida, una Barcelona, mira, encara, perquè també els preus seran diferents, però no, aquí si el client potencial és el mateix, aquí genera una diferència molt gran. A priori algú podria pensar, home, doncs mira, ho té més fàcil si té la seu doncs a un lloc on sigui més econòmic, no? El preu del sòl, perquè menys haurà d'invertir en aquestes despeses inicials. Però és que aquí, això que estàs dient, clar, és tot el contrari, no? Sembla que, bueno, qui tingui padrins, com si diguéssim, dient aquests padrins, no? Aquests possibles, en factor de cases, de locals, el que sigui, té molt avantatge.
1: Sí, aquí el que és important és tenir la propietat d'aquest actiu. I clar, això sempre passa sempre, o sigui, sempre passa, sempre que hi ha canvi en augment en el preu de l'habitatge, aquest factor que trobem en el paper passa. Però clar, això va estar exagerat durant el temps de la bombolla immobiliària.
0: Clar.
1: O sigui, clar, com que va augmentar exageradament el preu de l'habitatge, aquesta diferència entre aquestes dues empreses idèntiques, excepte amb la propietat de l'actiu, es va disparar.
0: Això va ser principalment per l'estudi entre 2003 i 2007, no? L'època, diguem-ne,
1: Sí.
0: d'aquesta bombolla, una bombolla que de totes formes ha seguit repercutint, no? O sigui, ja no només a les persones, sinó també a aquestes empreses, el fet de com ha anat oscil·lant el preu o com ha arribat a efectes com el Libor, no? Per exemple, clar, que també imagino que a l'hora de que els bancs doncs estiguin més disposats a cedir més o menys, clar, la diferència per a algú que hagi d'invertir molt, clar, aquí també imagino, Sergi, que varia molt si és un tipus d'empresa que necessita doncs molt espai físic, o que poden, pues això que deia, no, teletreballar més, o que són més tipus software, no, per exemple, que potser doncs és més dinàmic i pot estar més repartit, no? Però l'empresa tradicional, la que requereix d'aquesta inversió, d'aquesta maquinària, tot això, les diferències deuen ser molt grans.
1: Sí, o sigui, en el nostre estudi, per controlar aquests efectes que dius que són certs, mirem dintre de la indústria.
0: Val,
1: no?
0: Perfecte.
1: Comparem empreses a la mateixa indústria, en el mateix municipi, però de diferents propietats.
0: Claríssim.
1: Però el que dius tu és així. I, de fet, l'efecte que veiem que és més important és precisament amb empreses petites. Perquè són les empreses que, clar, necessiten finançar-se més sovint perquè no tenen prou suficient de capital intern. Diguéssim.
0: Són les que se la juguen, Sergi. Són les que s'estan jugant el que es diu el patrimoni, no? els pocs actius que tinguin.
1: Sí, i de fet hi ha aquesta teoria que hi havia abans, no? Que no importa de quin tipus siguin els seus actius a l'hora de finançar-te, i veiem que no és el cas,
0: clar.
1: És molt important el tipus d'actius que tens, i en especial quan hi ha aquest tipus d'un actiu que puja molt de valor com a preu de les cases, clar, es creen unes distorsions entre empreses idèntiques que fa que l'economia del país vagi pitjor.
0: Clar, i al final això també repercuteix, clar, en el tema aquest que diem, no? Que quan encara són més petites aquestes empreses, doncs més pot generar que això que desapareguin, no? Perquè encara, segons en quines tradicions econòmiques, doncs això de fusionar-se, no? O de recuperar doncs altres actius, doncs mira, encara podria funcionar més, no? Però segons quin sector deu ser tot complicat, això, no? Perquè, clar, totes les pèrdues que generin, o el no arribar a poder comprar aquesta maquinària o tenir aquest finançament, no? Que en tota fase d'una empresa, sí, les idees, les ganes, l'empenta, el coneixement, tot el que tu vulguis, però sense aquest motor de finançament és que no pots començar a jugar.
1: Sí, de fet aquest és el punt inicial del nostre treball, és assumir, no? que hi ha aquestes exigències de finançament, no? I sí, si ets una empresa gran, ja estàs establert, tens suficientment cash, la teva empresa genera suficient cash per no necessitar tant finançament extern, i sí. I també el que deies tu de diferents indústries, també hi ha, també això se sap a la literatura econòmica, no? que hi ha indústries on es necessita molt més finançament extern que altres indústries.
0: Val,
1: com deies tu, d'empreses com indústries més de maquinària, que necessiten una inversió inicial molt, molt forta,
0: sí.
1: Aquest efecte és molt més gran que si ets una empresa que vens roba, no? Per exemple, perquè necessites menys inversió inicial, no necessites tanta maquinària.
0: Doncs això demostra com d'important a vegades són aquests detalls que això, i a més sent professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, Sergi, imagino que no només aquests estudis que feu, aquests anàlisis que a part venen per aquest llibre que havies fet de Housing Bubbles, sinó que també són fonaments que han d'aprendre, no? Els futurs economistes, els futurs empresaris, han de tenir molt clar, perquè coneixent aquests elements, potser, si em permets l'expressió, no es pinyaran tant els dits en segons quines situacions, oi?
1: Sí, o sigui, clar, a les classes a vegades costa arribar a aquests nivells de detall, però sí que els explico que han d'entendre l'economia real, no?
0: Clar.
1: I tot i que tenen els models estilitzats on això no hauria de succeir, a la realitat passa que el tipus d'actius, la propietat dels actius importa, que no hauria d'importar amb la majoria de models que veuen els estudiants a la UB i a totes les universitats,
0: sí.
1: Els diuen, no, el que importa és tenir bones idees.
0: Clar.
1: I tu ja trobaràs el finançament per aquesta idea. Que això és com hauria de funcionar realment a l'economia. Però no passa així. El finançament, la idea és com secundària, no? El que importa és tenir una garantia real, que diuen, que és tenir propietat del teu edifici o d'alguna que estiguis fent la empresa.
0: Amb això, Sergi, perquè a més amb els models que, els tipus d'indústria que miràveu, clar, com que eren quantitats molt grans, sí o sí ha de passar per aquest finançament del banc, perquè en d'altres aspectes més petits sí que percentualment no, oi? Pues pot ser que hi hagin, pues mira, micromecenatges, o que hi hagin crowdfundings, o que hi hagi, no, algun inversor, mira, totes aquestes coses pot ser, i potser el percentatge que necessites del banc és més petit, però en aquests que analitzàveu, el percentatge del banc és sí o sí.
1: Sí, no, de fet tenim gairebé totes les empreses d'Espanya, i això que deia, no?, que els diferenciàvem amb el número de treballadors entre empreses petites, sí, mitjanes, sí, i grans, i l'efecte era més gran a les petites, perquè són això, de les que necessiten proporcionalment més diners, sí, dels que generen, diguéssim.
0: Sí, sí. Doncs és fantàstic, tot el que podem aprendre de la universitat, de la divulgació i de llibres, com és el cas de Housing Bubbles, que l'ha fet en Sergi Vasco i que avui ens ha explicat, perquè molt clarament, perquè ho puguem entendre, els que sempre ens fascinen, i quan veiem números jo pensem, ai, què s'haurà d'invertir, això és complicat. No, ho hem pogut entendre perfectament i ens ha semblat molt interessant. Moltíssimes gràcies, Sergi, per passar pel programa, i fins la propera.
1: Gràcies, adéu.

Imagineu-vos un matí fred del mes de desembre del 1917 a la ciutat de Halifax, a Nova Escòcia, al Canadà. És plena Primera Guerra Mundial i el port de la ciutat està bullint d'activitat. Vaixells carregats de soldats, subministraments i armes entren i surten. Alimenten l'esforç bèl·lic dels aliats. Els nens juguen pels carrers, els pescadors descarreguen el peix i les famílies es preparen per un altre dia d'hivern. De sobte, a les 9 i 4 minuts del matí, un rugit apocalíptic sacseja la ciutat.

una explosió tan potent que fa tremolar la terra a centenars de quilòmetres, esclata el port, arrasant barris sencers, matant a prop de 2.000 persones i ferint-ne 9.000 més. És l'explosió no nuclear més gran de la història, causada per una col·lisió entre dos vaixells, un carregat de munició i un altre que només passava per allí. Aquesta és la història de l'explosió de Halifax, un desastre tan devastador que va canviar la ciutat per sempre i va ensenyar al món una lliçó sobre la seguretat marítima a un preu tràgic.

Per entendre com un accident al port va desencadenar una catàstrofe d'aquesta magnitud, hem de situar-nos al Halifax del 1917. La ciutat era un centre neuràlgic per als aliats durant la Primera Guerra Mundial. El seu port profund i protegit era perfecte per enviar tropes i subministraments cap a Europa, on la guerra contra Alemanya estava en el seu apogeu. Vaixells de tot tipus, des de creuers militars fins a vaixells mercants, omplien el port i la ciutat vivia un frenesí d'activitat. Però aquesta activitat també era un polvorí a punt d'esclatar literalment. Al matí del 6 de desembre del 1917, dos vaixells es van creuar al Narrows, un estret canal del port de Halifax. D'una banda, hi havia el Mont Blanc, un vaixell de càrrega francès carregat fins a les dents amb explosius, 2.300 tones d'àcid pícric, 200 tones de TNT, 35 tones de benzina i 10 tones de pólvora de cotó. Era bàsicament una bomba flotant destinada a subministrar l'esforç bèl·lic a Europa. De l'altra banda, hi havia Limo, un vaixell noruec que transportava subministraments per a Bèlgica. Limo navegava a una velocitat inusualment alta i el Mont Blanc, amb el seu carregament mortal, seguia les normes del port, però no duia cap bandera que indiqués la seva càrrega perillosa per evitar atraure l'atenció de submarins alemanys. A child without an eye.

El que va passar després va ser una cadena d'errors humans que sembla gairebé còmica si no fos per les conseqüències tràgiques. Limo va fer una maniobra inesperada tallant el pas al Montblanc. Els dos vaixells van intentar evitar-se, però la comunicació va fallar. Senyals equivocats, crits al vent i una manca de coordinació van fer que Limo xoqués amb el Montblanc a les 8:45 del matí. La col·lisió no va ser especialment violenta, però va ser suficient per encendre una espurna. La benzina del Montblanc va vessar i un incendi va esclatar la coberta. Els mariners del vaixell francès, conscients del perill, van abandonar el vaixell amb bots salvavides, cridant advertències que pocs van entendre a causa de la barrera lingüística. Mentre el Montblanc cremava, aturat al mig del port, es va convertir en una atracció macabra. Centenars de persones, treballadors del port, nens que anaven a escola, mestresses de casa, es van aplegar les finestres i els molls per veure el foc, sense saber que estaven mirant una bomba a punt d'esclatar. Els bombers de Halifax, valents però desprevinguts, van intentar apagar l'incendi amb mànegues, sense conèixer la càrrega explosiva del vaixell. A les 9:04, només 19 minuts després de la col·lisió, el Montblanc va explotar amb una força equivalent a 2,9 quilotons de TNT, una explosió tan massiva que va ser la més gran feta per humans fins les bombes atòmiques del 1945.

L'impacte va ser devastador. Una bola de foc es va aixecar centenars de metres i una onada de xoc va arrasar tot el seu pas. Edificis sencers van col·lapsar com si fossin de paper i finestres a més de 80 quilòmetres es van trencar. El barri de Richmond, a la zona nord de Halifax, va quedar reduït a runes. L'onada expansiva va llançar gent pels aires i un tsunami de 18 metres va inundar el port, arrossegant vaixells i persones. Trossos del Mont Blanc van volar quilòmetres. Una àncora de mitja tona va aterrar a 3,2 quilòmetres de distància i un canó va caure a Dartmouth, a l'altra banda del port. La columna de fum es va veure a 160 quilòmetres i el rugit es va sentir fins a l'illa del Príncep Eduard. El cost humà va ser esgarrifós. Prop de 2.000 persones van morir, moltes instantàniament, i unes altres 9.000 van resultar ferides, moltes encegades pels vidres trencats o mutilades per les runes. Uns 25.000 habitants, gairebé la meitat de la ciutat, van perdre les seves cases. Escoles, fàbriques, esglésies van quedar destruïdes. Els nens que jugaven a prop del port van desaparèixer en l'explosió i famílies senceres van ser esborrades. Un dels casos més tràgics va ser el de la família de Vincent Coleman, un telegrafista que es va quedar al seu lloc per enviar un missatge d'alerta als trens que s'acostaven, sacrificant la seva vida per salvar centenars de passatgers.

El caos posterior va ser tan intens com l'explosió mateixa. Els hospitals desbordats van haver de tractar ferits en condicions precàries, amb metges i infermeres treballant sense descans. Els supervivents, coberts de sutge i de sang, buscaven els seus éssers estimats entre les runes. L'hivern va empitjorar les coses. Una tempesta de neu va arribar l'endemà, deixant els sense sostre exposats al fred. Però enmig de la tragèdia, Halifax va demostrar una resiliència admirable. Els veïns es van organitzar per ajudar els ferits compartint menjar i mantes. Els bombers, malgrat haver perdut companys, van continuar lluitant contra incendis secundaris. I una ajuda internacional massiva va arribar ràpidament. Boston, a 700 quilòmetres, va enviar trens amb metges, infermeres i subministraments, iniciant una relació d'amistat que encara avui es commemora amb un arbre de Nadal que Halifax envia a Boston cada any. Les anècdotes d'aquell dia són impactants, tant com la pròpia explosió. Una dona, Barbara Orr, va sobreviure perquè havia sortit a comprar pa moments abans que la seva casa col·lapsés, però va perdre tota la seva família. Un nen de 2 anys, conegut com l'Asfan Baby, va ser trobat viu sota les cendres de la seva llar destruïda, un miracle que va donar esperança als rescatadors. Els mariners de Limo, que van sobreviure perquè el seu vaixell estava més lluny, van explicar després com van veure el Mont Blanc desaparèixer en una bola de foc, amb fragments volant sobre els seus caps. I hi ha la història d'un cavall que, atrapat sota les runes, va ser rescatat pels veïns que van tallar les bigues amb serres manuals per salvar-lo.

La investigació posterior va revelar una sèrie de negligències. El Montblanc no duia senyals visibles de la seva càrrega perillosa i els protocols del port eren laxos. El capità de Limo, acusat de navegar massa ràpid, va ser inicialment culpat, però els judicis van acabar sense responsables clars, ja que molts dels implicats havien mort. L'explosió va portar a canvis radicals. Es van establir normes més estrictes per al transport d'explosius, es van millorar els protocols de seguretat

marítima, i Halifax es va reconstruir amb un urbanisme més modern. El desastre també va impulsar avenços mèdics, com el tractament d'ulls ferits per vidres, ja que centenars de persones van quedar cegues o amb lesions oculars. Avui, Halifax recorda l'explosió amb un memorial al barri de Richmond i un museu marítim que explica la història. Cada 6 de desembre, les campanes de la ciutat toquen a les 9:04 per honorar les víctimes. L'esdeveniment és una lliçó sobre els perills de la negligència humana i la força de la comunitat en temps de crisi. És una història que combina tragèdia, heroisme i un toc d'absurd. Qui podia imaginar que una simple col·lisió al port desencadenaria una explosió que faria tremolar el món? Així que la pròxima vegada que passegeu per un port, mireu els vaixells amb respecte. Mai no se sap quan un error humà pot convertir un matí tranquil en un infern.

0: responda a una pérdida de confianza política. Sin embargo, la salida de Trapero coincide también con el relevo del máximo responsable de seguridad pública. Junts, PP, Vox y la CUP reclaman explicaciones y exigen comparecencias para aclarar los motivos de la marcha, mientras que Esquerra Republicana y los Comuns optan por esperar a evaluar la nueva etapa en el interior. Por lo que respecta a los sindicatos policiales, avisan de que estos cambios podrían alterar la hoja de ruta que tenían marcada en el cuerpo policial.
1: Es todo por ahora. Más información a las 5. Serán las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: ¿Sabes que va a ser una buena temporada cuando llega ese momento en la serie? Ese en el que el prota al fin encuentra su alma gemela. Lo que no esperabas es que el prota fuese Carlos Alsina. En septiembre, Rafa Latorre se une a Carlos Alsina en la nueva temporada de Más de Uno. La actualidad más inmediata con más voces, más opiniones, más puntos de vista. Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina en las mañanas de la radio. Ahora más que nunca, somos Más de Uno.
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre que vaig nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Miriam Frank.
8: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Avui descobrirem nous escenaris de pel·lícula amb l'Eugenio Sácar que ens portaran a recordar el gran dibuixant de còmics Manuel Vázquez i, de pas, també el recentment desaparegut Manolo Solo. També parlarem amb Pep Canadell, també parlarem amb el grup 21 per conèixer el seu nou treball i, com cada dimecres, farem un cop d'ull el que porten en portada les principals revistes del cor. Ens explicarà, com sempre, amb la seva mirada única, en David Cervelló. Tot plegat des d'ara i fins les dues.

0: Una temporada més, ja el tenim preparat aquí a l'estudi, Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom i molt bon dia, Míriam.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Ha anat molt bé, sí? En general, sí. No entrem en algun detallet que no toca i menys en antena, però vull dir que no, ha sigut un molt bon estiu, bastant llarg. I a més he arribat...
0: No has parat.
1: He arribat fa poc i pràcticament amb el canvi de temperatura, la qual cosa avui era magnífic poder baixar amb aquest canvi, Espero que duri.
0: No et posis gaire còmode.
1: No. Però espero que duri una miqueta, ja.
0: Sí, però fa una xafogó.
1: Increïble.
0: A Barcelona és horrible, és
1: horrorós.
0: La pluja no ha ajudat gaire. Avui pagues tu les crispetes, anem al cinema, amb una pel·lícula no gaire actual.
1: No.
0: Però que està molt bé.
1: Sí, i a més, quan ho vam comentar durant l'estiu, estàvem de vacances, però malauradament, ja ho has dit, és a dir, és una pel·lícula per si mateixa recomanable i divertida, el Gran Vázquez. Però, en fi, com ho comentàvem ara fora d'antena, algunes d'aquestes actors i actrius que darrerament aquí n'hem parlat sovint, doncs ens estem trobant que, en fi, ens estan deixant de manera sorpresiva. Tothom té un fi, però hi ha gent que ho està passant en algun moment que no esperàvem i normalment, evidentment, no ho desitgem, només faltaria.
0: Una llàstima,
1: no? Aquí estem parlant del Manolo Solo, del Manolo Solo, que de fet ella es deia Manuel Jesús Fernández Serrano. Però va, en fi, com tants actors i actrius, es canvien els noms per noms, podem dir, una mica més artístics. I, en fi, aquí n'hem parlat molt sovint, perquè...
0: Últimament, molt.
1: És que, de fet, l'última vegada, és a dir, que vaig...

0: estar aquí a la emissora i, per tant, al programa, vam parlar de Desconocida, que hi eren dos potes, i sobretot l'altre any, tota la temporada, vam estar parlant d'una d'aquelles, que diem, aquelles joies que ens agrada recuperar, com era una quinta portuguesa. Sí. Però també, en fi, sembla a vegades una mica l'atzar, amb una mica de mala llet, perdó dir-ho així, però a Ciutat de Sombres també sortia ell.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, en fi, bueno, la realitat és que és una pel·lícula molt divertida. És per totes les edats, però és cert que els que ja tenim una certa edat, i sobretot un concepte, perquè ara diem creadors o autors de còmics o autors o dibuixants de, en fi, historietes, però en el seu moment en parlàvem d'allò que en dèiem l'esprit TVO, en aquest cas el DDT, i per tant jo crec que aquesta pel·lícula, que és una comèdia, en el fons amb algun punt tragicòmic, però és una comèdia, que està dirigida i escrita per l'Òscar Aviar, respon molt bé al que s'espera d'una pel·lícula en la qual tant ell mateix, el Manuel Vázquez, com els seus personatges, que ara en parlem una mica més, doncs també van apareixent, és a dir, hi ha aquest joc, que aquí no en parlarem tant, de com els personatges, diguem, tenen vida, a partir, lògicament, de temes digitals, i alguns d'aquests coneguts, com Anacleto, Agente Secreto, doncs apareixen de tant en tant fent reflexions d'aquesta vida, podem dir-ne, tan peculiar i particular que va tenir el Manolo o el Manuel Vázquez.
1: Una mica vida de llegenda, no?
0: Hi ha una part de llegenda. I ell mateix, ell va morir l'any 1995 i en part els últims anys, suposo que amb una mena de... Ell veia que, en fi, la seva llegenda era més negra que blanca, sí. I per tant va intentar doncs, dir que algunes coses es deien però que no eren certes. En comentarem alguna que pot formar part de la llegenda i que a la pel·lícula les matitzen, però que, en fi, que és interessant que la gent les pugui saber.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Bueno, comentem això. Expliquem que dèiem, mica... vull dir, per algú si no li sona, és a dir, estem parlant de que a part de l'Anacleto, doncs les germanes Hilda, sí. o la família Cebolleta, en fi, tota aquesta gent que formaven part d'unes revistes, uns TVOs, que fonamentalment, va haver varis, però estem parlant dels anys finals 50, 60 i 70, que el que va tenir més èxit, un que es deia DDT, DDT, sí. Val? I aquí, en fi, ell era un dels importants, però no l'únic, perquè, diguem, la seva figura va començar molt forta i va aparèixer un altre noi jove, que era el Francisco Ibáñez, el Paco Ibáñez, el del Mortadelo. Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, la Rueda del Percebe 13, que en fi, aquest paper és el que fa precisament el Manolo Solo, que ara en parlarem una mica més en detall. Dir sobre la pel·lícula que el paper del Manolo, del Manuel Vázquez, el fa el Santiago Segura. Jo em segueix sorprenent, d'acord, la pel·lícula té 15 anys, perquè mira que fa personatges mediàtics, però no es crema.
1: No, que va.
0: O sigui, és un personatge d'aquells que altres que fan altres coses a televisió i agafen un personatge, diguem, podríem dir-ne molt i molt mediàtic, després és difícil veure un altre personatge. I en canvi, ell te'l creus. O sigui, no només és divertit fent el paper aquest d'un home que es busca la vida permanentment i que té clar que s'ha de viure bé sense pagar res, per una mica la filosofia d'ell.
1: Que també és personal, una opinió personal, que també és una mica perfil Torrente, però en diferents èpoques.
0: Clar,
1: I no es barregen.
0: No es barregen.
1: No es barregen.
0: Aquí està molt ben caracteritzat, porta una mena de perruquín tupé amb el bigotet clàssic que podia haver als anys 60 i 70, però sí que hi ha aquella mena d'humor barra vividor que acostuma el Santiago Segura, fins i tot quan és Santiago Segura, i aquí el sap portar doncs, cap a aquest personatge, que ell va néixer a Madrid, va treballar un temps a Madrid, però a partir d'un moment ve a Barcelona i comença a treballar per l'editorial Bruguera, que era la més important, d'això que en diem còmics, però en diem TVOs, bàsicament, no? Comença a treballar, llavors, diguem, la pel·lícula es centra fonamentalment en aquest període, anys 60 i 70, que hi viu aquí a Barcelona. Què hem de dir? Que l'Òscar Aviar, el director, que també és guionista, va conèixer el Manuel Vázquez, perquè ells dos van treballar junts uns anys, cap a finals dels 80, a una altra revista, aquesta, podien dir, més underground, que era Makoki, que era una revista que en aquell moment era important, fins i tot tenien una botiga a la plaça Sant Josep Oriol, al costat del Palau Fiveller, hi havia la botiga Makoki, que en fi, jo havia anat algunes vegades a buscar còmics d'aquests. I per tant es van conèixer i, bueno, va intentar fer aquesta pel·lícula que no deixa de ser una sorpresa agradable, va funcionar molt bé en el seu moment al cinema i és un retrat, podríem dir-ne, divertit, cínic, amb un punt melancòlic també, perquè no, a vegades amb coses surrealistes per qui no ha seguit tot, sí, allò, sí, sí. Però que d'alguna manera les interpretacions estilen tot aquest esperit, podríem dir-ne, de...

0: els TVOs, no?
1: Uh-huh. Vinga, va, comencem el repàs de localitzacions,
0: sí, el que farem és seguir una mica l'ordre cronològic, perquè hem de dir que la pel·lícula es va rodar bàsicament a Barcelona i tots els interiors estan rodats a la ciutat de Luz, que són uns estudis que estan a Alacant. Uh-huh. Uns estudis van ser molt importants a principi del segle XXI, després per qüestions financeres i temes polítics van tancar, i ara fa uns pocs anys després de la pandèmia que s'han tornat a reobrir. Per tant, interiors no en parlem cap perquè no n'hi ha ni un rodat aquí a Barcelona.
1: Vale,
0: comencem a la Rambla. Eh? Uh-huh. Comencem a la Rambla, en concret a la Rambla Santa Mònica, que en fi, és la part final, o diguem la que està més propera al mar, o que està més propera al monument a Colom, i és pràcticament la primera seqüència de la pel·lícula. Veiem una caseta, diguem, de típica de signe llibres, per tant, ja ens orienten, ja ens indiquen que estem a Sant Jordi, no ens diuen l'any, però perfectament podíem estar al voltant dels anys 60, i allà amb una d'aquestes casetes, allà veiem el rètol d'Editorial Bruguera i veiem el Manuel Vázquez i el Santiago Segura signant llibres. No direm res més, no direm exactament les coses que diu, perquè ja és el primer moment ja es veu el seu tarannà, que és un tarannà, podríem dir-ne, entre graciós i a vegades un punt irreverent davant de la gent i fins i tot en aquest cas els nens, però en fi, ho deixarem aquí. I el que sí que és curiós, perquè si t'hi fixes, o si la gent que ens escolta, si s'hi fixa ara, si ho torna a veure o vol veure per primer cop, hi ha un moment que quan ella està doncs, signant algun dels TVOs als nens que estan fent cua, apareix per darrere un personatge, podríem dir, vestit d'una manera peculiar. El veiem tot com amb un uniforme de color blau i amb un barret rodó blau. Mm-hmm. Aquell és el Manolo Solo. Aquell és el Manolo Solo al principi. I, de fet, com ell a la pel·lícula farà el personatge del Francisco Ibáñez, sí, creador del Botones Sacarino, no deixa de ser aquest personatge... El Botones Sacarino era un grum, habitualment els grums es relacionen amb els hotels, però en aquest cas el Botones Sacarino era un grum d'una editorial. Per tant, que aparegui allà en aquell moment és una mena d'homenatge que el propi director fa a través del personatge que fa el Paco Ibáñez, que surt com a grum, és a dir, al fons surt com Botones Sacarino, en lloc d'anar de vermell, com anava el Botones Sacarino, va de blau.
1: Sí, és veritat que quan el van veure van pensar què fa de Botones Sacarino, com que no sabíem ben bé quin personatge feia, i després el van veure com a Ibáñez, dic, vale, no...
0: Va per aquí, va per aquí. Per tant, sí, si algú no ho ha vist, que s'hi fixi, si no, com evidentment ho pot veure.
1: Sí, que es veu bé.
0: Sí, sí, es veu molt bé.
1: Sí, sí.
0: Continuem el seu, diguem, el seu tarannà particular, aquest tarannà entre èxit i caos que té ell. En un bar coneix una noia, que és la Rosa, que és l'actriu, la Mercè Llorenç. Mm. En principi, bueno, es veu perfectament que acaba d'arribar d'algun poble i, per tant, ella intentava, bueno, d'alguna manera ensabonar-la i treure alguna cosa, però, en fi, es troben ben bé els dos perquè són exactament iguals.
1: Sí,
0: bueno, o millor dit... No sé exactament igual, perquè ell és superior, però en aquest sentit sí. Es troben, per tant, ja surten d'aquest bar pràcticament dient, escolta, per què no continuem junts? Llavors els veiem a la plaça Catalunya. És la plaça Catalunya realment ambientada, la zona central, veiem alguns dels dibuixos de ceràmica que hi ha al centre, i els veiem, doncs, els dos passejar, i amb la maleta que té ella perquè acaba d'arribar al poble. S'ha de dir que el personatge de la Rosa, que és a la ficció, està basat en l'Aurora, que va ser la primera de les seves dones. Mm. Després en parlarem perquè en va tenir vàries de manera simultània. És a dir, ella es anava casant i, bueno, en aquell moment com tampoc hi havia divorci, però això, ella es casava i es anava casant. Mm. I, per tant, a cadascun la tenia un lloc diferent i entre elles, teòricament, no es coneixien, fins que hi ha moments que després també a la pel·lícula ho deixen en algun moment que s'acaben coneixent i que potser després ho comentarem. En aquest cas, amb l'Aurora real, és a dir, la Rosa, la ficció, és amb la que va viure 3 anys i amb la que van estar, i això no ho ha desmentit mai, vivint d'hotel a motel sense pagar.
1: Que bo.
0: Per tant, vull dir que estem parlant en un moment... La pel·lícula també intenta, té aquest punt de crítica d'aquell primer, diguem, expansió econòmica d'una època del franquisme, a partir de l'any 58-60, amb què la gent comença a ambicionar doncs, poder llogar una casa, començar a tenir electrodomèstics, tenir uns 600, tot aquelles, diguem que semblar-se una mica a la resta d'Europa, i això a la pel·lícula jo crec que ho fan molt bé.
1: Totalment. Vinga, de plaça Catalunya, cap a on anem?
0: Ens quedem molt a prop. Anem a un hotel, que és l'hotel Avenida Palas, que està a la Gran Via 605, Gran Via dels Corts Catalans 605, és a dir, la banda muntanya entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. És un hotel històric de principis dels anys 50. Havia estat un dels hotels referència a la ciutat, evidentment avui dia queda com un bon hotel, d'un 4 estrelles, d'aquests, diguem, de tota una decoració, diguem, molt històrica, però en aquest cas no van haver de canviar res per poder fer, diguem, totes les seqüències que passen a la pel·lícula, Per tant, aquí el que passa és que

0: com deia mare, i decideix que diu, escolta, tu et mereixes, li diu al Manolo, al Manuel Vázquez, i a la Rosa, diu, escolta, tu et mereixes viure com una senyora, per tant, ens anem a un hotel i punt. Ja la primera broma és que són la parella Torrebruno, no? Ja és aquell punt que dius, bueno, Torrebruno, no podia ser un altre nom. Evidentment, identifica clarament que el director, en fi, és un franquista convençut, i per tant, ja a partir d'aquí guanya la sintonia, és un tio viu al Santiago Segura, és a dir, el Manuel Vázquez, i els veiem diverses seqüències. Per tant, a excepció de l'habitació a l'hotel, que és una reinterpretació feta amb un plató a Alacant, la façana que veiem, el lobby, l'ascensor, aquelles escales que veiem bastant espectaculars, els passadissos, etc, tot això forma part, encara avui dia, del propi hotel.
1: És curiós, que no hagin hagut de canviar res.
0: Han canviat habitacions, sobretot. És a dir, les han renovat molt, i l'altre ha intentat mantenir aquest esperit, podem dir, un hotel clàssic, renovat, i per tant, habitacions 100% de tercera dècada del segle XXI, però mantenir aquest aire d'hotel històric clàssic que molta gent els agrada.
1: Sí, perquè l'habitació que ens mostren, tot i ser una bona habitació...
0: No, s'ha de dir que a més el conec força bé, aquest hotel, i en fi, les habitacions estan molt i molt bé.
1: No són així, eh?
0: No.
1: Vinga.
0: Bé, hi ha un moment que es destapa, no poden estar més temps, de fet crec que hi ha un moment que diuen que estan al voltant d'un mes, li passen la factura, i d'aquell moment tu veus que passa alguna cosa, no direm que passi, surten disparats de l'hotel, els veiem just a l'altra banda en un quiosc, que en fi, que passa una cosa divertida que tampoc no comentarem. Llavors sí que ell diu a ella, escolta, tu et mereixes viure com tot bon espanyol o com tot bon català, en aquest cas diu espanyol, i per tant anem a llogar un pis com el que s'ha de fer, que toca ara, no? Clar, el tema llogar un pis s'entendria que és vol dir anar a llogar i anar a un lloc i pagar un lloguer, etc.
1: Fer les coses bé.
0: Però, en fi, ell aquestes coses a nivell de forma sí, però evidentment a nivell del dia a dia, doncs no. En aquest cas també hem de dir que l'interior del pis torna a estar rodat a Alacant, però sí que veiem un edifici, podem dir, molt singular, espectacular, diferent, és a dir, no hi ha molts edificis així a Barcelona. Ens hem de situar a la cantonada entre els carrers Pere Quart i Pallars, és a dir, el Poble Nou, a més, un espai molt, molt obert, i aquest és un edifici que té 5 plantes, que és arrodonit pels extrems, que té uns balcons molt ondulants, i que això li dona una situació... Algunes vegades s'ha dit que no és això, que és el Flatiron de Nova York aquí a Barcelona, però sí que és un edifici molt, molt singular, i es diu la Casa Antònia Serra i Mas. De fet, és un edifici construït als anys 20 del segle passat, i està construït per un... o dissenyat per un arquitecte, que és en Ramon Puig i Gairal, que va ser un dels arquitectes de referència al noucentisme. L'avantatge d'aquest edifici és que des de lluny es pot veure molt bé perquè no té grans edificis, malgrat que estem en una zona del Poble Nou que està molt i molt renovada, amb edificis molt... Aquest punt concret no hi són, i per tant es pot mantenir perfectament. Repeteixo, aquest edifici des de fora es veu diverses vegades, però un cop entra dins i ja ens anem directament a un plató, i aquí és on se'n van a viure ells dos, i que, en fi, li lloguen un pis a una senyora, la senyora Doña Paz, que si ve sola viu amb el Canari, i a partir d'aquí diu que són 1.000 pessetes al mes, però, en fi, queda aquí. Les 1.000 pessetes queden aquí i punt. No té cap intenció de pagar, ni tota... Aquí hi ha unes seqüències que no les comentarem ara en detall, que és quan, diguem, decoren la casa amb tot el que fan. Això és molt divertit. La gent, quan ho vegi, s'ho passarà molt bé i riurà molt.
1: Està molt bé, aquesta pel·lícula. D'aquest pis, on anem?
0: Aquest pis es mantenen pràcticament una part important de la pel·lícula. Llavors, a l'inici de la pel·lícula, que també és un plató, apareix una mena d'edifici que s'assembla molt, també homenatge a l'Ibáñez, al 13 Rue Percebe 13, que és on vivia ell amb una altra dona que tenia i uns altres nens. Llavors, entre els nens aquests que té, n'hi ha un que es diu Carlitos. I aquest Carlitos, que és molt divertit, vol ser com ell. Li diu, oye, yo quiero ser un vividor, como tú. Llavors, és un nen que, a més, sap buscar el Manolo, el Manuel Vázquez, i el troba. I li diu, oye, pero ¿cómo es posible que me encuentres siempre? No? Diu, bueno, es que yo quiero ser como tú, i li va explicant coses. Bé, doncs hi ha un moment que es troben i el segueix, i van passejant, i està explicant que ell vol ser com ell, i acaba dient, escolta, mamà, fa molt temps que no et veu, o totes aquestes coses, que és quan comença a dir, ostres,
1: què passa aquí?
0: Passa alguna cosa rara, per tant, el del principi, ara aquest, això de què va, perquè ja s'ha casat amb la amb l'Aurora real, diguem, a la ficció, la Rosa, no? Llavors, de cop i volta, passen pel costat d'una sastreria, on ell s'havia fet un vestit, que evidentment no havia pagat. i per tant els reconeixen i els persegueix. Bé, doncs tota aquesta simulació per un carrer que acaba amb una gran cruïlla, sí, en la qual veiem enmig de la cruïlla una cosa que avui dia ja no es veu, que és la Guàrdia Urbana dirigint el trànsit des d'una mena de plataformes circulars elevades.
1: Aquells guants,
0: aquells cascos blancs, amb aquestes plataformes d'un color amb ratlles blanques i vermelles. Això abans era habitual, als anys 60, ara, evidentment, ja. En va haver una fins bastant temps al carrer Urgell, carrer Urgell, crec que era en Londres o Buenos Aires, que hi era, però, evidentment, ara ja no n'hi ha cap. Doncs tot això passa al barri del Congrés i els Indians, i en concret a la zona, tots els habitatges que es van fer quan el Congrés Eucarístic del 1952, que va ser per Barcelona, després de l'exposició internacional de l'any 29, el primer moment que Barcelona s'obria de nou al món, després de moltes dècades tancat, i que, en fi, va ser una... Entre altres coses, aquest Congrés Eucarístic va portar que en aquest barri, que després ha canviat de nom, però ha deixat-ho del Congrés, es fessin 2.700 habitatges, perquè ja en aquella època també, malgrat que la gent es pensi que no, també hi havia problemes d'habitatge. L'habitatge ha sigut un problema continu amb aquesta ciutat. Doncs bé, allò no només és aquesta zona de, que hi ha al voltant de la plaça del Congrés Eucarístic, el barri del Congrés i els Indians, sinó que en concret és la cruïlla entre els carrers Cardenal Tedeschini i Espiga.
1: Com ho saps, això?
0: Perquè, bueno, intuïa que podia ser ja per alguns carrers, es coneix una mica i vaig fer un passeig cap allà, un momentet a veure-ho exactament. Podia ser aquest tipus d'edificis, els del Congrés Eucarístic, són molt concrets. Estan edificats d'una manera molt determinada. També és veritat que, en fi, he passejat com tants altres llocs, però també per allà, i llavors dius, escolta, això és probable que pugui ser aquí, anem a veure si realment és, sí. És aquella cruïlla, és una cruïlla molt ampla, tampoc n'hi ha masses, i per tant ho vam trobar.
1: M'agradaria saber si hi ha algun barri de Barcelona que no domines.
0: No ho sé, algun deu haver, però poquet. En aquest cas diria que Barcelona està bastant sota el radar, com a mínim una part important.
1: Vinga, ara ens partim.
0: Doncs això que dèiem, amb el Carlitos hi ha diverses seqüències, n'hi ha una altra, és a dir, ell no direm per què, el Manolo el tanquen a la presó, el tanquen al Model, hi ha alguna façana de la Model Recursos, però tot està rodat també a plató, als interiors, i quan surt el veiem un carreró, que està al barri del Raval, i es torna a trobar amb el Carlitos. No? I el Carlitos li diu, escolta... I a més li diu, perquè és molt divertit, això ho direm, tampoc és un spoiler, diu, escolta, diu, cada dia sóc més com tu, diu, acabo de vendre un cromo a 10 nens del col·le, el mateix, diu, el problema és que ara se n'han aturat i em volen posar fi, no? Diu, què he de fer? Diu, això és part del problema, per què no estudies alguna cosa? No? Diu, home, però tu vols que es cola la pena i es queda així com hi ha l'aire, com volem dir que no. Bé, doncs, tot això passa amb un carreró petitó del Raval que es diu el carrer Santa Margarida, que aquest carrer no està massa lluny d'aquí, està entre Sant Pau i Marquès de Barberà.
1: Que bo.
0: És un carrer petitó i aquest dia, i com es pot saber que és aquest carrer? Façana i façana que surt al final del carrer, i aquest carrer ha sortit a diverses pel·lícules, i per tant hi ha una forma d'aquests edificis al final, aquest sí, si ho coneixes saps que és allà, i si no, no hi ha manera de saber-ho.
1: No, no.
0: Però
1: pots
0: vull
1: imaginar,
0: dir que...
1: potser el barri, però...
0: Exacte. Dic que en aquest cas, a la pel·lícula crec que arriben a aparèixer, perquè després hi ha un enterrament, que ara en parlarem, fins a quatre fills,
1: sí.
0: Però en va tenir 11.
1: Déu-n'hi-do,
0: I això tampoc ho va desmentir mai. Perquè com a mínim que sàpiga va tenir 4 dones.
1: Per potser tant, ell mateix alimentava aquella...
0: Però ell alimentava, exacte.
1: Li
0: quan li preguntaven aquestes coses, deia, bueno, pues està aquí, no? Perquè al final dius, escolta, no et vas divorciar mai, no? Pues està aquí. Bé, i acabarem al cementiri de Montjuïc. Tampoc és un spoiler, crec que ho podem dir, durant tota la pel·lícula, com ella està constantment fent estafes, enganys, constant. N'hem parlat poc de l'editorial, perquè també és un plató, però estan molt ben aconseguides totes les seqüències que es roben a l'editorial, perquè es veu i es percep clarament el poc glamour que era en aquell moment ser dibuixant de TV. O sigui, sí. És un grup de persones que dibuixen, tancats, van fent làmines, les deixen en un calaix, i el dia següent, és a dir, fins i tot l'Òscar Aibar li van preguntar, escolta, però com és possible que facis una pel·lícula del Manuel Vázquez i no la facis del Paco Ibáñez? Diu, home, diu, perquè el Paco Ibáñez era una persona que anava allà, treballava molt i tornava a casa. Això no és comercial. El que és comercial és un autèntic vividor com era el Manolo Vázquez, no? Doncs allà el veiem constantment i hi ha diverses vegades que les fa de tots els colors, tant amb l'administrador com amb diguem, el cap de l'editorial, que són molt divertits, tant l'Àlex Angulo com el Guillén. Diverses vegades diu que se li ha mort el pare. cosa que no és, però ho repeteix. Al final sí, al final es mor. Al final es mor i l'enterren al cementiri de Montjuïc. Per tant, veiem una seqüència a la part final de la pel·lícula, la típica agrupació amb aquests edificis horitzontals de pedra, on hi ha els nínxols, i ell no pot posar una làpida, no té diners. En fi, ja també hi ha una seqüència divertida llavors, però el que és més divertit de tot és just quan surten, que surten per la porta principal, la que hi ha al carrer de la Mare de Déu del Port, és a dir, aquella que hi ha quatre columnes i les portes de ferro, surt ell amb la

0: administrador, que és l'Àlex Angulo, que diguem que no tenen gran simpatia. L'Àlex Angulo ambiciona 100% doncs, tenir uns 600 i pagar-lo a lletres, i en fi, hi ha una seqüència que no direm res més, però que és bueno, genial del que és aquesta pel·lícula i del tarannà fins l'últim moment que té en aquest cas el Santiago Segura o el Manuel Vázquez. Que si em permets, ara que estava pensant sí. que potser per tancar-ho, que no ho hem dit, no acaba aquí, sinó que la pel·lícula torna a acabar amb la Dia de Sant Jordi, uh-huh. 30 anys després, no direm com ni què, però qui està signant llibres al mateix, perdó, TV, o sigui, al mateix lloc, és el Manolo Solo, és a dir, el Paco Ibáñez, i allà hi ha una trobada entranyable, que no explicarem res més, però que jo crec que és un bon colofó d'una pel·lícula que no deixa de ser una radiografia de la ciutat i un homenatge a aquests dibuixants del món del TVO.
1: I, si em permets, una de les coses que més em va agradar a mi d'aquesta pel·lícula és... potser no és així, però a mi em va donar la sensació de que anaves veient els seus personatges a la vida real.
0: I tant.
1: Algun dels Clar. Personatges...
0: Sí, sí.
1: Vale, aquesta és sí, tal, sí. tal dona, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Més enllà del botó Nessa Carillo.
0: I tant, i tant, i tant. I està fet amb
1: molt,
0: molt de carinyo. Es nota que també aquest Òscar Aibar, doncs el director i guionista, sí, sí. també havia sigut dibuixant i, per tant, diguem, tot aquest esperit el tenia. I el
1: doncs té. Us recomanem que veieu Gran Vázquez...
0: A Netflix.
1: A Netflix, bueno... Passaré una tarda molt divertida.
0: Segur que sí.
1: Què veurem d'aquí 15 dies?
0: Doncs la pel·lícula del moment. La pel·lícula del moment, tant des d'un punt de vista que gent que l'exalta, com gent al contrari, que és Cronos. L'han estrenat aquest cap de setmana.
1: Ja l'has vist tu?
0: Sí, sí, la vaig anar a veure el diumenge. Just vaig tornar el dissabte a Barcelona i la primera vegada que vaig ser el diumenge va ser anar a veure Cronos. Recomanable, sí? Recomanable. Ja en parlarem. Perquè és una pel·lícula que l'has d'anar a veure d'una manera determinada, és a dir, no, és una pel·lícula que no ho pot tocar tot, i és una pel·lícula que, a més, en fi, ens cau molt proper aquí. Però és molt recomanable.
1: Clar. És que els que van viure en primera persona
0: clar,
1: aquell
0: clar,
1: moment
0: clar.
1: I van cobrir,
0: sí, sí.
1: És una pel·lícula que tenim ganes de veure, ens impacta. Ara m'expliques com l'hem de
0: sí,
1: veure.
0: Sí, sí, sí. I parlarem, evidentment, quasi de la finestra, hi ha sí, moments sí. que serien d'aquí de la finestra.
1: Podríem explicar-ho des de...
0: Home,
1: des
0: no estaria malament.
1: A veure com estan les obres.
0: A veure com estan les obres, però si ens
1: deixessin... Si no ens ho plantegem.
0: Si ens deixessin posar davant, entre la parada de metro i el Liceu, és a dir, allà on està, doncs...
1: Ara està fatal,
0: el
1: això.
0: Millor, que ara aquest tros no pot ser, seria el lloc ideal doncs, per poder explicar la pel·lícula.
1: Ho parlarem.
0: Vinga, per què no? Tenim 14 dies per endavant.
1: Eugeni Osàcar, un plaer tenir-te aquí una temporada més.
0: Encantat i, en fi, seguirem explicant coses que esperem que la gent li interessi
1: molt.
0: A veure.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Bona estona que l'Eugeni Osàcar ens ha parlat del gran Vázquez, la figura o la pel·lícula que
2: la Míriam,
1: ens parla... La gran Franc, sí. Que ens parla del Manuel Vázquez, un perla
2: però
1: una mica.
2: No era gaire franc.
1: No era gaire franc, no com jo. Us hem preguntat, el Robert us preguntava al principi del programa si vosaltres coneixeu alguna persona que s'assembli, no?
3: Estable, anònima, famosa...
1: Qui vulgueu.
3: Aixeques una pedra i et surten 10.000 aquí.
1: Escolteu el que ens diu l'audiència.
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Pues yo, mira, del grupo de amigos con el que salimos, hay una pareja...
3: Trapos sucios.
4: Cuando paga él, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, saca el dinero y sin problema. Pero cuando lo saca ella...
3: Ay.
4: Esto ya es otra cosa, porque ella empieza. Yo digo, bueno, pues dejamos, yo qué sé, algo de propinilla, ¿no? Uh-huh. Que tampoco vamos muy sobrados, pero bueno, algo de propina. Uh-huh. No, que propina yo no dejo. Uh-huh. Pero es que una vez, lo peor fue que una vez sacó las cuentas y dijo, no, yo no dejo propina. Pero lo peor es que va diciendo, no, es que propina no se deja y va cogiendo el dinero. Entonces ahí fue cuando yo me mosqueé una vez, porque le dije, a ver, si tú no quieres dejar propina, no dejes, pero lo que no vas a hacer es a quedarte con el dinero de los demás que hemos dejado propina.
1: Claro.
4: Y dice, no, es que esto no se deja. Y le dije, vale, pues tú no dejes, pero los demás sí que hemos dejado.
1: Claro.
4: Y el marido siempre le riñe, ¿eh? Porque ya te digo que él, pero ella es así. Yo creo que ella nunca va a cambiar, ¿eh? Y a veces cuenta unas cosas... Un día dice, no, me hacía falta una cebolla, pues me fui a un supermercado, abrí el paquete y me traje una. Pero bueno, cosas de estas, cuenta 50.000. O, uy, que me ha gustado este anillo, pues me lo pongo y me lo llevo.
1: ¿Qué me dices?
4: Yo con ella no salgo sola,
1: no, normal.
4: Me da hasta miedo.
3: A ver.
1: Adiós. Bueno, no quiero nombre y robar, ¿eh?
3: Sort que no li agraden els cotxes. Mira, veo este Ferrari, este... Venga,
2: pa mi. Teléfono de aludidos, 676-760908, per si hi ha al·lusions...
1: Sí, que... aquesta amiga que ens està escoltant i sap qui és, doncs que es defensi.
3: Si alguna persona es reconeix...
2: Sí, clar, potser aquesta amistat ja està a les acaballes després que...
1: Home, jo què vols que et digui, eh? El meu consell és...
2: Deja-la.
1: Exacte. Va, seguiu explicant-nos-ho al WhatsApp del programa, 676-760908. El que volem ara és repassar al cor. I ho fem, com sempre, amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia. Deixem el cor i anem amb aquesta persona.
2: Sí. No, aquí l'enjundia.
1: Vols opinar, no, també?
5: Aquesta amiga de lo ajeno, que directament jo crec que es mereix una entrevista.
1: Totalment.
5: I difundir la seva imatge a tots els mitjans de comunicació per no convidar-la a un cafè.
3: Jo crec que el món del faranduleo n'està ple, de petits grans bàfies.
5: Sí, pot ser, sí.
1: Totalment.
5: D'aquella que, mare meva, això de la propina m'ha encantat.
1: Bueno.
5: O sigui, diu, no, me la quedo jo.
1: Tindria tantes coses a dir sobre aquesta qüestió, però no m'hi fica camises d'onze. Vinga, va, comencem per
5: Pronto. Anem amb Pronto. Bueno, sí, Pronto, que dius, mira, comencem d'hora, però ja directament guerra en televisió.
1: Ai, què passa? No.
5: Bueno, novedades, fitxajes, sorpreses...
1: Vale.
5: Bueno, els agrada posar aquest clima hostil,
6: com
5: no?
6: Que ara
5: a
6: la cadena Telecinco han començat una cosa que és com allò que es feia a Passapalabra abans, que era no es pot dir la paraula.
1: Ah, no? Ah, vale.
3: No es pot dir
6: allò rodó.
1: Sí, doncs, de l'abecedari.
6: L'abecedari, sí. Doncs ara diguéssim que a Telecinco fan allò que feien fins ara, fins fa uns mesos, a Passapalabra.
1: Per això hi ha guerra.
6: I a més ho han posat a l'hora de la Sonsoles de Sonega, Antena 3.
1: Entre no hi hagi guerra a la ràdio, tu, que estem molt tranquils.
6: Jo diré una cosa. Entre Sueños de Libertad, ja ara Sonsoles, i la Passapalabra, és que no hi ha res a batre aquí. És la tarda imbatible.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Tothom Antena 3. Vinga, què més
5: també
1: porta?
5: També tenim a Pronto a Serraf Nadal. Les vacaciones més especials con sus hijos y con Chisca. I estan allà, doncs mira, que se'ls veu feliços, se'ls veu bé. Fins i tot sembla que Rafa estigui remuntant el partit.
6: Sí. El partit capilar.
1: Potser l'últim intent ja,
5: Exacte. Sí. Sí.
3: Potser tenia garantia i ha tornat i diu, venga, una última vez, i li ha enganxat.
1: Esto se ha roto, eh?
3: Sí.
1: Llevo menos de un año y se ha roto.
3: Esto no va, eh?

0: Tenia la pelota xapatina, però estic remuntant la pel. Sí, doncs imagina't tu com està. Bueno, també tenim Tercer Coronado Rey, el gran drama de Jacob.
1: Oh, sí, bueno, és que té uns marrons a sobre, sí, sí, amb la dona...
0: Bueno, seria un Jacob, un dramón.
2: Sí, sí. Que Jacob té pinta de... Una altra cosa que acaba en món. No? Val.
1: No, bueno, no sé què vols dir, però
3: jo
1: no
3: sí
1: ho diguis.
3: Jo sí que l'he entès, però...
1: Jo no, però no ho diguis.
3: Però d'on ho treus? D'on ho treus, això?
2: Jo, per la cara. Per la cara, eh?
1: Miami, sí, me lo confirmó.
3: Totalment gratuït, eh?
0: Bueno, doncs...
1: Canvia de tema.
0: Sí, jo ja vaig cap a Letícia. Todo lo que la monarquía le debe.
2: Es decir, todo. Bueno, pues todo.
1: Como el gran Vázquez que debía...
2: Sí, sí. O sigui, no s'han vist... Sí. Aquesta casa no s'han vist amb una altra, que la que tenen amb aquesta dona, que els està salvant la imatge pública, l'exposició pública de tot el que fan.
1: Sí, sí.
2: És meravellosa.
0: Bueno, y también me interesa de pronto el maquillaje que resalta el bronceado, porque os he dicho, todo el estiu y competint amb samarreta de tirants d'atletisme, tinc un moreno paleta que és maco de veure, també.
3: Un mosaic,
0: bueno,
3: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, en fi, mare meva. Anem amb Hola, Leonor ilusionada.
3: Ay,
0: comienza
3: mira.
0: La universidad, no, las claves de la nueva etapa y los nuevos retos de la princesa.
1: Pues ahora me serán que la resta, claro, porque ha comenzado dos años.
0: Ahí está. Efectivamente, ya ha comprado todos los libros de texto del primer curso. Tiene periodismo, información, política, sociología y, por supuesto, monarquía. Pero sin pasarse de la editorial justa. Tú imagínate ya que fan las libretas, los bolis...
1: Demà en parlarem d'aquest tema, no, aquí al no, programa,
3: els,
1: eh?
3: Els hem pagat nosaltres. Sí,
2: sí. Aquest dimarts sortia...
0: Exacte.
2: Que a més vaig...
3: Jo he pagat una lletra del llibre d'història, sí, sí, l'he pagat jo.
2: Ho vaig comentar aquí amb un company de la redacció, que la portada del periòdico d'ahir era una imatge a 5 columnes de la Leonor, com si fos companyeros, com a salir de classe, sí, allà al mig del vulgo, barrejada, i deia, se enfrenta a la universitat, tal, com si fos una persona normal.
1: Sí.
2: I dius, no, no ho és. Vale.
0: Doncs seguim amb persones no normals.
1: No els poden suspendre, no? No tenen...
2: Què va?
3: Jo, si fos profe, diria...
1: Ara te
3: vas a cagar. Leonor, pega.
1: Però i si és bon estudiant...
3: 4,9.
1: Sí. I que venga el padre a reclamar.
3: Que venga a reclamar.
0: A revisió d'examen, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Tu t'imagines? Bueno, sí. Seguim amb gent, anem a dir, no normal. Cayetano Martínez de Irujo,
3: bueno,
0: nos recibe en su Palacio de San Sebastián.
2: Ja és tot redunda, tot això, eh?
1: Palacio, mi palacio, eh? Sí. És com...
0: Sí, sí.
1: Pretensiós.
0: Sí, sí. ¿Dónde quedamos? ¿En tu casa o en mi palacio?
1: En mi palacio.
2: Té un palau a la meitat de l'Espanya, aquest home.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Sí. Jo, com a molt, he jugat a pales.
1: I punt, a la platja aquest estiu, no?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, és el màxim que he fet així, diferent. Bueno, anem amb lectures també, Leonor. Leonor revoluciona la universidad. Las anécdotas y curiosidades de su nueva vida como estudiante.
1: Com et fas amiga de Leonor?
2: Clar.
1: Vull dir, clar, pobra, jo penso, potser està sola, eh?
2: Li passes com una persona normal. Sí. Si ella veu alguna cosa que... Això li deu impactar a ella. Algú que la tracti com... Perquè el normal seria que algú, tothom vagi allà fent-li la reverència, no? Mm-hmm. Tracta-la com una més, com si fos una senyora...
3: Clar, però tu deus pensar de primera és que qui et vingui...
2: Per
3: vingui
2: interès.
3: Qui et vingui, ve que per tindrà interès, per interès, sí, per qui ets, no?
1: Sí, sí, sí, totalment. Bueno, que li vagi, bueno, molt bé, sí, el curs.
0: Anem amb una notícia que a mi m'ha deixat més tranquil, que és Cumbre d'Estrelles en el Festival de Venècia. Però fixeu-vos que George Clooney ha recuperat la cana natural. Perquè s'havia tenyit per fer un personatge d'un musical, crec recordar, Broadway, i li quedava fatal. Però fatal és pitjor.
1: Clar.
0: Sí, i ara torna a recuperar, doncs, clar, com l'hem vist sempre, no? Que a vegades això també...
3: La cana sexy.
0: Així molt... Sí, bueno, en aquest cas sí.
2: Què passa és que... Gerard pot confirmar això. La cana sexy.
0: Saps què passa? Que igual es pensava... Igual es pensava que anava al Festival de Canes.
1: Ah,
0: però no,
1: home. No, sí.
0: Bueno, ja està. No,
1: tu estaves fent a sobre
0: això. Notat, sí, sí, feia temps.
3: La portava, bueno, preparada.
0: Sí, sí, sí.
1: No l'hem vist a venir,
0: també tenim,
1: eh?
0: No, no. No, perquè us faig, es treques, faig sí, com filigranes.
2: Sí, sí. Tinc una pregunta, David. Per què la Georgina, la dona del Cristiano Ronaldo, es fa una foto...
0: Sí.
2: Clar, ja ara ho entenc. S'ha fet la foto, si vostès no han vist la portada de lectures, la foto posa les mans així com damunt de la panxeta i ensenya tots els dits. Sí.

0: xiquitets. Clar, perquè són els, les marques que li han pagat els anells, que els ha d'ensenyar, si no, no li paguen a ella.
1: Jo no, entenc, jo entenc. Potser anar-te a fer les ungles.
2: No estarà embarassada.
0: No.
3: Ostres, és que té més anells que dits, eh?
0: Clar, però això, està ensenyant els anells perquè la marca li pagui. Jo no entenc.
4: Pues vaja. És la senyora de los anillos.
0: Sí.
4: També Venga. Tenim tots els detalls del funeral de Harald de Noruega i Verónica Hidalgo rompe su silencio. Creo en su inocencia tras la detención de su marido. Bueno.
2: Molt bé.
3: Molt bé, tu.
0: Va, se m'és Espanya,
2: sí.
0: Aquesta, no?
2: Sí.
4: Sí, bueno. Va, anem amb 10 minuts. Que home,
0: la
4: mira
0: de la,
4: que...
0: la Montse.
4: Sí. Aitana. Solidaria con los niños enfermos. La cantante visitó por sorpresa la unidad pediátrica oncológica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: És molt important aquesta unitat i que fa una tasca importantíssima.
3: Sí, tant.
4: Totalment, eh? Doncs escolta, és important que aprofitar, no?, la, les coses bones que et dona la fama, doncs sí. També porten una mica aquestes responsabilitats, eh? De donar exemple i també en defensa del català també... També sembla que ha fet alguna,
2: bueno,
4: alguna cosa, per tant... Mira.
2: Hem dit amb el Gerard, no tenia una cançó,
3: clar,
2: en català,
3: diu,
2: però bueno...
3: M'agradaria mantenir la llengua,
2: és
3: però clar, no,
2: la
3: diu,
2: llengua,
3: no diu quina,
2: ah,
3: perquè no hi ha un bri de català...
2: Igual, que ho demostri les seves cançons, no?
4: Però és que igual el Plex també coneix bé la llengua, és igual.
0: En alguna ocasió... en alguna ocasió l'he vist intentant parlar català i no parla gaire bé, eh?
2: Vinga, va, Mario Casas, anem a...
4: Bueno,
3: a lo que importa, eh?
0: Vamos allá. Sí.
2: No és gaire el meu estil. No és el meu estil.
4: Ni ha vist la Leonor, de cop i volta ha vist el tors.
2: Però és que la Leonor ja m'ha explicat que comença la universitat.
3: Està més fort que el vinagre, el tio, eh? Està més fort que el vinagre.
2: Més que mai, no?
0: Això t'agafa per la...
4: Mario ja no...
3: Més catxes que mai.
2: Sí.
0: Això t'agafa per la...
3: Mario Casas. Mario Catxes.
4: Mario Catxes m'agrada molt.
2: Ben trobat, també.
0: Això t'agafa pels malucs,
4: més que... Més que una casa ja és un edifici, no? Perquè edifici de no fixar-se amb el seu tors. I al seu costat, Melissa Pinto, que ella sempre ha de pensar... Què pinto?
2: Què pinto aquí? No pinto nada.
4: Aquí no pinto nada. Bueno, també surt un gos. I
0: un gos.
4: A mi m'agrada ser descriptiu, perquè a la ràdio sabeu... Clar, s'ha de dir...
0: De la raça Pomerània...
2: Molt bé, molt bé.
4: Ah, veus? Mira, això no ho sabia, eh?
3: Gos de iaia, eh? I... L'anomenat gos de iaia.
4: Sí. Sí, és molt més gran. Sinó un gos petit, és molt més gran el gos que el biquini de la noia. Bueno, apuren sus vacaciones en Cantàbria. ¡Qué maravilla! I el festival de cine de Venècia, també les espanyoles arrasen en l'alfombra roja.
2: Molt
4: a
2: bé.
4: Setmana... També hi ha els temes que ja coneixíem. La princesa Leonor ja conoce sus compañeros de clase. És bonic, això. Aquí t'ha tocat de tutor, no? T'ha tocat la A, la B, la C... Bueno, aquestes coses. Aquí ens diuen que Georgina conquista l'alfombra roja del Festival de Venècia. I també tenim a Lídia Lozano, su marido Charlie, cada dia m'ha recuperat.
3: Molt bé.
0: Bueno, ens n'alegrem.
2: Sí, i tant.
4: Total.
0: I qui hi ha aquí? I qui hi ha aquí sota?
4: Home, la Tita.
2: T'agrada
4: la Tita, sempre. Sí, home, la baronesa Thyssen alquila su barco por 16.000 euros al dia.
3: Al dia.
2: Molt baratet.
0: Algú té d'aquí 16.000 euros per anar a fer un cap de setmana?
2: Home,
0: perquè anem tots, llavors.
2: Per deixar-los en un dia, no.
0: Pels temps.
4: Jo saps què faria? Com que la gent, tothom ha de compartir fotos en veleros i tal, pues us feu un grup de WhatsApp, unes quantes mil persones, l'alquileu un dia i aneu fent torns de fotografies.
2: 5 minuts cadascú.
4: 5 minuts cadascú, exacte. Aceleren. Mare meva, tu, 16.000 al dia. Déu-n'hi-do. Em costa imaginar aquestes xifres.
2: I que més hi haurà gent que
4: bueno,
2: ho
3: gasti. És gravíssim, eh?
2: Va, acabem amb Mia. De què destaques de Mia, que t'agrada tant?
4: Són molts euros, eh? Bueno, a Mia, una casa més ordenada en un fin de setmana. M'ha interessat. M'ha interessat, sí.
2: Molt útil.
4: Perquè jo he sigut arribada de l'estiu del campionat de Corea i dic, mare meva, em costarà més ordenar la casa de com la vaig deixar que tot això. Ho vaig fent per fascicles. Con el número 1 gratis el lavabo, que és el que costa més, i així vaig fent. En fi, déu-n'hi.
0: Mira, doncs, t'ofereix el Mia 6 reformes de banyo low cost.
2: Sí, sí, pues...
4: Sí, sí, no... El que passa és que només tinc un de banyo, però bueno, sí, ja farem.
2: David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio i de Zero a l'Infinit.
4: Ah, exactament, abans amb bones mans.
0: Gràcies. Estem contents que estem junts el diumenge. És el dia que ens faltava.
4: Sí.
2: Podríeu fer un programa junts, un altre.
0: Hauríem de.
4: Bueno, mireu, jo...
3: Dupont i
4: Dupont. Sí, algun dia.
2: David, una abraçada.
4: Cuideu-vos.
2: Com podem resumir aquest programa? No sé.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia de Zero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous 10 de setembre de 2026, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de 2:15, per exemple, amb la tertúlia dels dimecreus, ja amb en David Morales. David, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja, mira, ja anem enfilant el que és la recta final d'aquesta segona setmana. Setmana en la que els que tenim criatures, és quan anem com bojos apuntant a la gent a les extraescolars. La gent fa cua, la gent es baralla, què queda, què te queda, saps allò que dius, igual fan, jo què sé, m'imagino, que sé, pilates, o fan dibuix, o que sigui, és que no queda, què queda, ni que siguin classe de garabatos, m'és igual, però l'he d'apuntar alguna cosa. Bueno, és que, a veure, ens queixem molt de les rutines i de les dinàmiques, però a vegades les dinàmiques també ens faciliten la vida, vull dir que és un tema molt... que a mi m'apassiona molt, no? Això de la rutina i dels avantatges i els inconvenients que comporta. O sigui que, bueno, és encara setmana d'adaptació. Però a part d'adaptació, David, què podem dir dels 10 de setembre?
1: Mira, avui tenim només un dia mundial, però ja és prou important, perquè avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. I és que en els últims 45 anys les taxes de suïcidi han augmentat un 60% a nivell mundial. Déu-n'hi-do.
0: Està estudiadíssim, sobretot en el cas dels més joves, de les més joves, com ha influït les xarxes socials en tot això. Està estudiadíssim, i si veieu el reportatge El Dilema Social, que el teniu a Netflix, doncs veureu com les gràfiques es van disparar a la que van començar a haver filtres, històries i coses d'aquestes de Snapchats i... TikToks i coses d'aquestes. Hem d'estar molt, molt, molt a sobre, hem de vigilar molt i com a societat hem de prendre mesures totalment.
1: Anem cap als Estats Units, que tenen 3 dies. Avui hi ha poqueta cosa, en general.
0: Val.
1: Tenen 3 dies així per comentar. Tenim
0: un de menjar?
1: No. Buah. No, avui no n'hi ha de menjar.
0: Ara sí que m'has deixat cau. Bueno, en fi. Som-hi.
1: Haurem de buscar alguna cosa nosaltres.
0: Sí, sí, escolta, sí.
1: Anirem no tots els dies ens poden facilitar tant.
0: Anirem a la nevera a buscar alguna cosa.
1: Mira, avui és el Dia Nacional de l'Intercanvi d'Idees.
0: Ah, mira.
1: Està molt bé perquè, de vegades, és allò que ens guardem les coses, no les comentem, i de vegades està bé allò de poder també comentar amb els altres.
0: Sí, sí.
1: I moltes vegades veiem que pensen igual que nosaltres o podem trobar... punts intermitjos.
0: El David Morales i jo ho fem molt sovint, tots els dies ens diem, escolta, mira, he fet això, doncs, pues mira, perquè sempre agafes idees o coses que et costaven de fer, doncs mira, trobes la solució, potser no per ara, però sí més endavant saps com fer-ho, o sigui que sí, aquí en som molt partidaris, sí, sí.
1: Avui també tenen un dia als Estats Units que és el National Anti-Junk Light Day, Dia Nacional contra la Llum Artificial Nociva.
0: Mare meva.
1: És un dia per conscienciar sobre els efectes perjudicials que té l'exposició excessiva a la llum artificial, especialment la llum blava de pantalles, llums LED, les repercussions que poden tenir a la salut humana. Mira, a mi hi ha una cosa que, i sobretot aquest estiu, després d'haver passat per diversos allotjaments,

0: vaig estar fent ruta per França, clar, vaig passar per diversos llocs. L'últim lloc era un hotel a París que tenia un munt de llumetes LED per l'habitació. Jo, que sóc una persona que amb la mínima llumeta ja no puc dormir, no sabia com fer-m'ho per anar tapant
1: les diferents
0: llums que hi havia. Era una part hotel. I, per exemple, tenia el microones, tenia la llum aquella que et marca els segons, però que, a més, durant la resta del temps que no l'estàs utilitzant, et va marcant l'hora.
1: Sí, sí.
0: I vaig haver de posar un drap al davant enganxat amb la porta d'un armari de la cuina per tapar-lo. Tot just al meu costat hi havia un interruptor que tenia... Res, era una llumeta LED superpetita, però superpotent. I arriba un punt que quan ets com jo, que et molesten les llums i que em passa una cosa, que és que, direu, posa't un antifaz, no? Però és que el perdo.
1: Veus?
0: I llavors m'acabo despertant.
1: L'acabes no veient. És tan bo que ni el veus, eh?
0: Clar, no, i el perdo, perquè em moc molt, i el perdo, i llavors quan em desperto amb les llums que estan per allà. I llavors vaig haver d'anar mirant a veure com podia anar tapant les diferents llums.
1: Ja et dic jo que he estat aquest estiu, ho haguessis passat malament si no tancaves les persianes, però fins al límit. Bé, tots els edificis tenen llumetes, i mira, t'ho he passat ara pel WhatsApp, perquè ho vegis, perquè tots els edificis, la cartelleria de tots els establiments, vull dir, allà són LEDs, lucecitas que s'apaguen i s'encienden, però edificis sencers són pantalles ja.
0: Això seria una tortura per mi.
1: No, tu no passes la primera nit.
0: I mira, comentem un altre dia nacional que tenen, que si bé no tenen un menjar específic, està relacionat amb el fet de menjar. I és que avui és el Dia Nacional de Sopar amb la Televisió.
1: Val, però no, no cal que mengi la televisió, no?
0: No, ella no cal, però és un dels hàbits moderns molt associat, ho podem veure a sèries, a pel·lícules americanes, allò d'estar sopant al sofà amb la televisió davant, doncs sopar mentre gaudeixen de programes de televisió o pel·lícules.
1: Molt bé, em sembla fantàstic. Doncs interessant, i em sembla que és una cosa... que fa compartir els records, no? I les històries, i està molt i molt bé. Aquesta era la tercera de notícies que teníem. Bueno, doncs ara el David ens explica d'altres coses interessants que val la pena molt de conèixer, i anem amb l'entrevista del dia per sempre aprendre moltes coses i fer-vos propostes. I us acompanyem fins a les 6, despertant aquest dijous 10 de setembre de 2026. Seguim! Jo m'he deixat el santoral i m'he deixat tot, perquè avui vaig per feina, de fet, mare meva. Bueno, després tindrem tot això, però ara anem amb el santoral, David.
0: Doncs mira...
1: Abuelo, que està vostè mayor, mare meva.
0: Bueno, no passa res, tampoc no és que hi hagi una quantitat enorme de noms, algun n'hi ha així de curiós. Mira, avui és Sant Ambrosio Eduardo Barlow, és Sant Nicolás de Tolentino. És,
1: home, Tolentino, no l'esperis allò puntual, perquè l'home es pren el seu temps, és Tolentino.
0: Avui és el dia de la Mare de Déu de les Meravelles, és el dia de Sant Nemesio de Alejandria, també tenim els sants Nemesiano, Félix, Lucio, Liteo, Poliano, Víctor, Jaderes i Dativo. Tenim que és Santa Pulqueria de Constantinopla, Sant Agavio de Novara, Sant Salvio de Albi, Sant Teodardo de Tongres i Sant Autberto de Abranches.
1: Mare meva, és per fer una alineació d'un equip de futbol, amb tot això. I...
0: jo, amb el que em quedo és amb Poliano.
1: Poliano, mira, també m'ha fet dubtar, perquè dic, d'on ve la tradició de dir Poliano? Perquè Poliano és persona que té molts anos.
0: Molts anos,
1: clar.
0: Sí.
1: Mm. Investigarem sobre aquest tema, li donarem voltes. I ara sí, que no m'ho vull deixar. Les notícies de fa 100 anys. Viatgem a un 10 de setembre de 1926. Doncs va, David, a veure, explica'ns què passava fa un segle. Com ho tenim?
0: Doncs atenció, que anem cap al 10 de setembre, La Vanguardia, que publica un article sobre la ley del arbitrio de inquilinato.
1: Ostres.
0: Avui dia ja sabem com està el tema de l'habitatge, no? Doncs en aquella època diuen així: se nos ruega la publicación del siguiente suelto. El arbitrio de inquilinato, ya de sí odioso, porque de una manera directa encarece la vida, por si ello fuese poco, hay un artículo en la referida ley que dice que debe cobrarse el arbitrio por lo que pagaba el inquilino anterior y no por el alquiler que pague el inquilino que deba satisfacer el tal arbitrio. De manera que ahora que por la abundancia de pisos que hay libres, el precio de los alquileres baja, se da el caso de que el ayuntamiento, en muchas ocasiones, cobra el referido arbitrio muy superior al que en realidad pertenece. La banca nunca pierde, ya lo sabemos.
1: Estoy flipando.
0: Parece que esa deficiencia de la ley debería ser subsanada por quien corresponda para evitar los perjuicios que ocasiona tal enormidad a quienes tienen la suerte de que el propietario les haya rebajado el precio del alquiler y a quienes la modicidad del alquiler les permite arrendar un piso que después, por la anomalía apuntada, resulta superior a sus fuerzas. Lo lógico sería, o debiera ser, que el tal arbitrio se cobrase en todos los casos en relación al alquiler que se pague, según presentación de la contrata de arrendamiento o el recibo del alquiler.
1: ¿Veus? Impresionant, ¿eh? Impresionant. Sobraven, és a dir, hi havia més pisos que demanda i els preus baixaven. Em venia al cap una idea. Si quan els pisos estan per les nubes posem un topall de quan es pot cobrar per un lloguer, quan baixaven tots es ficava un topall de lo mínim que pots cobrar.
0: Clar.
1: Que no? És difícil, tots aquests temes, eh? Són molt complicats. Em queda clar que fa falta més pisos. Això jo almenys ho tinc claríssim. En fi, què més teníem, David?
0: Anem cap a l'Universal, que avui ens parla d'epidèmies de sacudides sísmiques.
1: Carai.
0: La Tierra se ha estremecido en París. Se admite cual una verdad intangible en los centros oficiales que la región de la isla de Francia es de índole sísmica. Y por eso, un autor bien conocido ha escrito a ese propósito, por estimarse que ese territorio está al abrigo de todo terremoto, lo siguiente. No ha lugar a detenerse en las 6 sacudidas registradas en París en la serie de las edades históricas y cuyo verdadero origen debe considerarse como ignorado. Ese razonamiento propio de un avestruz lo he visto formulado también después del terremoto de Messina a propósito de la Provenza, que se reputaba en aquella época como poco favorable al desarrollo de las sacudidas sísmicas. De hecho, el cataclismo de 1909 que reunió a una región entera ha demostrado a los geólogos que nuestras ideas actuales sobre la causa de los terremotos deben ser profundamente modificadas. Es indudable que en general la amplitud de los seísmos está en razón directa de la rigidez media de la pendiente en una superficie dada. No importa que en infinidad de casos el suelo se estremezca en regiones llanas como las de Brie o las de Sologne. Desde hace más de un año hemos tenido ocasión de verlo en el Berry, pues no pasa un mes sin que los habitantes de Chateau-Meillan, por ejemplo, experimenten sacudidas. Pero el hecho más típico es el que acaba de ocurrir en París el sábado 26 de junio, un poco antes de las 9 de la noche. Los sismógrafos del Parque Saint-Maur lo han detectado seguramente como una repercusión de lejanos temblores, pero no hay duda alguna en estos momentos de que se trataba de un verdadero terremoto, notado por infinidad de personas que habitan en distintos barrios. Como quiera que sea, esas personas que no se conocen entre sí me han escrito sobre ese asunto y, como por otra parte, las horas concuerdan, así como las indicaciones, no hay más remedio que rendirse a la evidencia. Citaré como singularmente interesantes las observaciones de Mail, que habita en el noveno distrito, y de Mr. Giraud, que vive en el decimotercero. Todas las personas que me han enviado informes viven en los pisos altos, lo cual explica por qué han notado mejor las sacudidas. Que se relacionen estos hechos con las grandes sacudidas que han asolado al mismo tiempo el archipiélago griego es muy natural, pero no es menos patente que el mismo día 26 de junio ningún terremoto ha sido registrado en Francia, salvo en París. Aquí teníem.
1: Impressionant. Bueno, al final...
0: Després d'uns temps que portem, que també les sacsejades estan deixant moltes víctimes, lamentablement, veure que en aquella època s'estudiaven d'aquesta manera els terratrèmols i si tenien relació entre ells o no, doncs ens fa veure una mica l'evolució d'aquesta ciència.
1: Totalment, i amb el fet de que, clar, ara succeeix i a l'instant ja tens vídeos i imatges i te n'enteres a tot el món, però en aquella

època, doncs trigaven en aquestes informacions en arribar, i ja no et dic el que això tan típic que es fa de fer un comunicat que estoy bien, no?, a les xarxes socials davant d'un contagiament. Per tant, la gent patia molt, abans no tenia notícies, si tenia éssers estimats, doncs aquests indrets. O sigui que molt, molt interessant poder posar-se a la pell i a la idea del que passava fa tot just un segle. Ara sí que en David ens explica d'altres coses i anem amb l'entrevista del dia. Seguim fent Nits de Ràdio.

Hi ha programes de televisió que no es recorden per les xifres d'audiència, sinó per tot el contrari, per haver estat vistos per quatre gats. I malgrat tot haver canviat per sempre la cultura d'un país. I aquest n'és el cas. I és que parlem d'un programa musical de la 2 que entre el 1983 i el 1985 va convertir Televisió Espanyola durant 55 emissions en l'aparador oficial de la movida madrilenya. Parlem de la Edat d'Oro.

0: El programa el va crear i el va presentar Paloma Chamorro, una filòsofa de formació que venia de fer divulgació cultural a la mateixa cadena amb espais com Trazos o Imágenes. El títol no era casual, eh? La mateixa Chamorro va explicar que era un homenatge a una obra mestra de l'avantguarda històrica, la pel·lícula que Buñuel i Dalí havien fet el 1930 amb aquell mateix nom. Un títol ambiciós per un programa que, de fet, naixia amb mitjans bastant més modestos del que la seva llegenda fa pensar. El context polític també hi va ajudar. Després de la victòria electoral del PSOE el 1982, va arribar un nou equip directiu a Televisió Espanyola encapçalat per José María Calviño. I en aquell canvi va obrir la porta a continguts i estètiques que fins llavors no havien tingut lloc a la graella pública. La Edat d'Oro es va estrenar el 17 de maig del 1983 i ho va fer sense embuts. En menys de 10 minuts del primer programa, el grup Caca Deluxe, reunit expressament per a l'ocasió 5 anys després de la seva dissolució, ja cantava una cançó sobre un proxeneta que sotava una noia per guarra i després anava a confessar-se a l'església. A Espanya, recordem-ho, acabava de sortir d'un intent de cop d'estat. Tot el programa quedava establert des del primer minut. I per cert, aquell primer programa també va tenir un moment de tristesa que rarament s'explica. El grup, Paràlisis Permanente, havia enregistrat el pilot setmanes abans amb la intenció de tornar-hi més endavant. Però el seu cantant, Eduardo Benavente, va morir en un accident de trànsit pocs dies després d'aquell enregistrament. Quan es va emetre el primer programa, Paloma Chamorro va decidir recuperar com a homenatge aquella actuació que, en principi, no havia d'arribar mai a veure la llum.
1: Hola, buenas noches. Este programa que hoy empieza a emitirse en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey se llama La Edad de Oro, como ya se ha visto. Se ocupa de artes modernas y va a llenar cada martes una hora y media de emisión en esta segunda cadena. Queremos mostrar las últimas tendencias en todos los campos, pero haciendo especial hincapié en la música, y de todo el mundo, pero prestando una mayor atención a los artistas españoles más jóvenes. Fomentaremos la participación bien entendida de los espectadores y buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. Es decir, vamos a reservar una pequeña parte de nuestro tiempo y de nuestros medios para que jóvenes escritores, músicos, cineastas, pintores, dibujantes o fotógrafos puedan colaborar con nosotros escribiendo, dirigiendo o ilustrando pequeños espacios. Pero vamos ya con nuestro tema de hoy. Hace 2 años y medio que intentamos poner en marcha este programa y desde el primer momento siempre hemos pensado en empezar por lo que para nosotros ha sido el principio de muchísimas cosas que están hoy día sucediendo en España. Se trata de Caca Deluxe. Caca Deluxe fue un grupo que se disolvió en 1900.

0: 1978 y que estaba compuesto por músicos que hoy día figuran en las formaciones de Radio Futura, La Mode, Almodóvar McNamara y Dinarama. Aunque parezca increíble, 5 años después, Caca Deluxe.
1: El format en si era d'una senzillesa que avui costaria d'imaginar. Plató, públic en directe, un concert en viu i entrevistes sense gaire xarxa de seguretat. Tot rodava en directe, amb els errors corresponents i un equip tècnic bastant novell en aquestes qüestions, sense gairebé pressupost de producció i amb una barra de bar que funcionava mentre s'emetia el programa. Els convidats hi bevien, hi fumaven i s'hi tiraven pels coixins del plató sense gaire esminaments. La llista d'artistes que hi van passar és mirada en perspectiva gairebé inversemblant. The Smiths, Lou Reed, Siouxsie and the Banshees, Nick Cave, Spandau Ballet, Culture Club, Bauhaus, Aztec Camera, pel cantó internacional, però és que pel nacional, Alaska i Dinarama, Radio Futura, Gabinete Caligari, Sinistro Total, Loquillo i los Trogloditas o Almodóvar i McNamara pel cantó nacional. Precisament l'entrevista a Pedro Almodóvar i Fabio McNamara, abans que el primer fos aclamat per mig món, és un dels moments més recordats del programa. Maquillats i sobrats de confiança, els dos van confessar en directe que la seva droga preferida era l'Angel Dust, mentre deien que hi havia, que afirmava, que eren nois i que estaven boges. Un altre moment de pura desinhibició el va portar Steve Bators, cantant de The Lords of the New Church, que en ple directe es va abaixar els pantalons i, per si no n'hi havia prou, va donar el nom del seu hotel i el número d'habitació perquè les senyoretes espanyoles el poguessin anar a visitar. No tot va ser comèdia, és clar. Hi va haver entrevistes desquiciades de veritat, com la del grup de Ribos Arias, de la qual el mateix Almodóvar va deixar una descripció que ho resumeix tot. Mai no estaves segur de si sortirien a tocar, a quina hora, i sobretot mai no podies creure que el seu cantant, amb tot l'alcohol i totes les amfetamines que s'havia pres, fos capaç d'articular una cançó. I malgrat tot, miraculosament ho aconseguia. I encara hi va haver casos més extrems. L'escriptor Oriol Llopis va explicar al seu llibre La magnitud del desastre que Johnny Thunders va fer el seu concert del programa anant ben servit d'heroïna. Probablement el cas més evident en 60 anys de televisió a Espanya.
2: Guillermo, este cuadro que estamos viendo todavía, este cuadro último de la filmación, es un cuadro que está inspirado en los miembros de Caca Deluxe y de los Zombies. ¿Por qué, si tú habías querido siempre hacer un cuadro inspirado en la música moderna, David Bowie, por ejemplo, no te lo había inspirado y si te lo pudieron inspirar ellos?
3: Bueno, yo creo que es por una cuestión del momento, ¿no? Yo estaba tratando de pintar un cuadro histórico de ese momento que yo vivía, ¿no? Y estaba tratando de encontrar qué era ese tema que reflejase ese momento. Yo me acuerdo una vez que fui a ver a los Caca en aquel Ateneo que había en Prosperidad, y me acuerdo que a la salida del concierto, allí en las escaleras nos quedamos un grupo de gente, estaba Tessa, estaba Edurne, había un montonazo de gente, y entonces se subían por los muros y por aquellos sitios, y de pronto lo vi claro, que ese era el momento que yo quería, ese momento histórico que yo quería pintar, ¿no? Y Bowie me influyó muchísimo en ambientes, en ideas y cosas, pero no era el momento histórico, ¿no? El momento histórico era ese, es la toma de conciencia de un determinado momento bisagra, ¿no? De final de los 70, ¿no? Por decir de alguna manera.
2: Bueno, le hemos metido música de Bowie a la filmación.
1: Per entendre per què aquell caos funcionava, cal escoltar el periodista Rafa Cervera, que ho va explicar amb una metàfora perfecta. I és que per molta gent el programa era un reality show, com una mena de Gran Hermano, però a lo bèstia, on en lloc de mirar qui estirava la piscina, la gent mirava qui muntava el numeret, traient-se-la, com va fer Steve Bators, o deia bestieses sense parar. La mateixa Paloma Chamorro explicava amb humor les converses que tenia amb els seus superiors després de cada polèmica. Va recordar com el llavors director de l'ENS públic, José María Calviño, la va cridar al seu despatx perquè li expliqués què passava cada setmana al plató. Ella li ho va explicar, ell es va posar a riure i l'única advertència que li va fer va ser que no en muntés massa, com aquelles, perquè ell s'havia d'estar justificant contínuament al Congreso de los Diputados. Però en cap moment la va coartar. I encara hi va haver una anècdota més reveladora sobre la llibertat amb què treballava l'equip. La mateixa Chamorro va reconèixer que havia demanat permís al cap dels estudis de Prado del Rey perquè els convidats i artistes poguessin fumar porros al plató durant els enregistraments. Li van donar permís, però només de paraula. i ella mateixa s'encarregava de vigilar

0: que cap uniforme de la Guàrdia Civil que controlava la zona no aparegués dins de l'enquadrament de la càmera. El programa també va servir de finestra a les arts plàstiques i al cinema. Va ajudar a finançar curtmetratges de cineastes i artistes que avui són referents, com El dia que murió Bombita, de Giuseppe, o el tràiler de Para amantes de lo prohibido, del mateix Pedro Almodóvar. I va portar a totes les cases les exposicions que s'inauguraven cada dia a galeries i cafès a Madrid d'artistes, que alguns d'ells acabarien rebent premis nacionals d'art. Per filmar amb fidelitat el color dels quadres en aquells reportatges d'art, l'equip arribava a fer servir cinema amb cartes de color, un procés de revelat tan laboriós com té poc a veure amb la imatge improvisada que ha quedat del programa.
1: Eres algo así como el máximo cazatalentos musicales de este país. Gracias a ti hemos podido descubrir a grupos como este.
2: Si tú lo dices.
1: Estás convencido de que ellos son el único grupo de fuera de Madrid que está o que puede estar a la altura de los tres o cuatro mejores grupos de Madrid, ¿es así?
2: Bueno, el único no, pero vamos, es difícil realmente igualar a los cinco o seis grupos de cabecera que llevan ya cuatro o cinco años haciendo cosas y trabajando canciones y editando discos. Y en esto, generalmente, los de provincias, así entre comillas, como solemos decir aquí, pues llevan un retraso bastante considerable. Sin embargo, lo que ha hecho Golpes Bajos ha sido una sorpresa tremenda. Yo cuando recibí la casete que hicieron hace cosa de unos meses, fue ponerla y quedarme deslumbrado, porque generalmente cuando un grupo te manda una casete elaborada con medios primitivos casi siempre, pues te puede gustar una canción, dos, tres canciones, pero lo que es increíble es que absolutamente todas las canciones te gusten y que encima tengan un nivel instrumental, musical, estético y en todos los sentidos tan grande, que digas, bueno, aquí hay un verdadero filón. En este sentido, yo creo que Golpes Bajos son pues el exponente máximo de la reserva espiritual del noroeste.
0: Però, sens dubte, l'episodi més polèmic de tota la història de l'Edat d'Oro va arribar el 16 d'octubre del 1984, amb l'actuació del grup britànic Psychic TV. El cineasta Derek Jarman havia preparat un vídeo per acompanyar la cançó, ple d'imatges d'un suposat accident de trànsit, fragments de l'enterrament de Franco, la manifestació per l'autonomia catalana i fotogrames delirants de natzarens. Entre tot aquell material, hi havia, durant just un segon de pantalla, la imatge d'un Crist amb cap de porc en un marc satànic. Aquell únic segon, que gairebé ningú no va arribar a veure conscientment en directe, va portar un advocat de Burgos a presentar una querella contra els responsables del programa per ofenses a la religió, una causa que acabaria pesant en la decisió de tancar l'espai pocs mesos després. A més, el líder de la banda, Genesis P.O. Rich, es va dedicar durant l'entrevista a tocar el paquet d'un dels locutors de Ràdio 3 que els acompanyava, només per acabar de rematar la nit més polèmica de tota la trajectòria del programa. Paloma Chamorro va arribar a ser processada per aquell suposat delicte de blasfèmia i l'acusació li va arribar a demanar que es retractés públicament i que pagués 33 pessetes, una per cada any de vida de Crist. La presentadora va quedar en llibertat provisional i la resolució judicial va declarar Televisió Espanyola responsable civil subsidiària. No va ser fins al 1990 que l'Audiència Provincial de Madrid la va absoldre definitivament, 6 anys de procés judicial per un segon de metratge que pràcticament ningú no havia vist.
3: Es el fin, pero solo de este clip. Luego veremos otro más y el reportaje sobre cómo lo hicieron en compañía de Andy Warhol y unos cuantos neoyorquinos más. Buenas noches, Miquel Barceló.
4: Buenas noches.
3: Miquel, tú eres un pintor que citas a Pessoa con la misma naturalidad con la que colaboras con un grupo de pop rock, que tienes fama de gastrónomo y de ligón, y que a pesar de ser un pintor culto, viajero, súper solicitado y muy trabajador, todavía tienes tiempo pues para cuidar tu apariencia, ver a tus amigos y todo lo demás. Me gustaría que nos hablaras en primer lugar de las cosas que te interesan, que más te interesan, que te ocupan y de cómo sacas tiempo para todo ello.
4: Sentirlo todo de todas las maneras, como decía Pessoa, para empezar así con Pessoa. Y entonces, realmente, aunque digas que voy a muchas fiestas y así, no acaba de ser verdad, porque me he pasado la mayor parte del tiempo en mi taller.
0: Al final del programa, l'abril del 1985, no va tenir cap esclat dramàtic comparable. Els dos últims concerts van ser els de Violent Femmes en estudi I els de The Smiths, que es va emetre en un concert gratuït al Paseo de Camoens de Madrid, al qual van assistir més de 300.000 persones, el públic més nombrós de tota la trajectòria de la banda britànica. Paloma Chamorro no va poder evitar mostrar-se nerviosa entrevistant Morrissey i Johnny Marr i ho va reconèixer després amb tota franquesa. No era per la fama del grup, sinó perquè estava enamorada de Marr. Les raons del tancament eren diverses i s'acumulaven des de feia temps. L'esforç econòmic i de personal que suposava fer un directe d'aquell nivell cada setmana, la pressió política constant i, finalment, el cansament reconegut de la mateixa Paloma Chamorro, que havia arribat a dir que creia estar fent història en majúscula. Vista avui en perspectiva, potser tenia raó. Cap programa de televisió espanyola ha tornat a atrevir-se a fer alguna cosa semblant. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és que el que ens tocarà és passar una bona estona, que riurem perquè tindrem els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Som-hi! Vinga!
1: Vinga, va, som-hi!
2: Sintonia, ia! Ia!
0: Clar, una sintonia...
1: Ia, o...
0: Una sintonia sobre la ia és una sintonia, igualment, perquè acaba, acaba amb la ia, tot acaba amb la ia. Bueno, escolteu una cosa, hem fet un comitè d'urgència, per això els estem...
1: Un comitè de crisi?
0: Estem en comitè de crisi, per això els hem avançat un dia, més que res, perquè demà, com que ja és entre dijous i divendres i la part despertador doncs ja és festiu, doncs hem dit, escolta, convoquem-los abans perquè ens hem de... Hi ha aspectes que necessitem analitzar amb els nostres tribuneros. Entre ells, tota l'expectativa creada d'ahir que... Bueno, que semblava que havia de ploure molt, que què passa, que just a les zones on no havien enviat l'avís és on sí que ha plogut més, on havien enviat l'avís doncs no era per tant, els nens no han anat a l'escola, estaven a casa passant su bomba i feia quasi sol. Al final...
2: Opa, amb els avis, estaven avisats
0: i fins i tot doncs, pares i mares s'han quedat a casa teletreballant. Precisament perquè semblava doncs, que s'havia d'acabar el món o alguna cosa d'aquestes. Llavors, clar...
2: I no s'havien comprat el donut.
0: Exacte.
2: Per poder esmorzar i poder treballar.
0: Exacte.
2: No s'havien fet el còpio de víveres.
0: De víveres.
2: I en sèries. No.
1: A veure, sèries, a mi em van arribar dos cops l'alarma. Ja vaig començar a construir-me l'arca de Noé, per si de cas.
0: Oh, clar. És que, a veure, quan t'arriba una segona,
1: això
0: dius...
1: Això serà un diluvi.
0: Sí, això serà una cosa que bueno, que sortirà els que sobrevisquin, que ho expliquin.
2: És que aquí hi ha el problema de...
1: Vaig començar aquí a inflar la canoa, a treure els flotadors...
2: Sí.
0: Digues, Sergi.
2: Tot això,
1: i res, i al final el que ha hagut de treure són les ulleres de sol.
0: Sí.
1: Sí. I no ha plogut.
0: Has de tenir un kit per si passa i un kit per si no passa, una mica, eh?
2: Al final... Sí, l'ombrella, la nevera i el gel.
0: Exactament.
1: Això que era un avís fake, no, això? Era
0: bueno, et van fent avisos. El problema és que, clar, el dia que passi la grossa, doncs, llavors, clar, serà com el cuento de... Que viene el lobo. Clar, jo en aquests casos, Sergi, no es podria programar un missatge... o fer com en el... Pots fer com en el WhatsApp, que borres el missatge, saps? Allò com si no l'haguessis enviat, eh? Allò de... Se ha borrado para todos.
2: Se esborra sol.
0: Sí.
2: El que passa és que les persones alarmistes, si són alarmistes i reben una alarma,
0: clar,
2: pues ja l'hem liat.
0: Les persones...
2: Ara, si ets una persona tranquil·la... I reps una alarma, bueno, mira...
1: Jo crec que és a l'associació de meteoròlegs, que són uns catxondos.
0: Pot ser. Però si, o sigui, tu dius que hi ha persones alarmistes, hi ha persones tranquil·listes? És a dir, podríem definir un nou tipus de persona que és tranquil·lista, que és intel·ligent perquè és lista i tranquil·la, no? Seria una persona molt calmada que encara que li arribi un missatge, doncs civilitzadament ja va buscar el seu kit per si plou molt, el kit per si

0: no plou, com deia el mar de Mulleres de Sol i tot això, i sempre està disposada o preparada per a qualsevol circumstància.
1: Sí, sí, tranquil·lista, tranquil·lista.
0: Tranquil·lista.
1: Taxista tranquil·lista.
0: Tu imagina't un taxista tranquil·lista. És que, clar, seria meravellós.
2: O darrere d'aquestes alarmes també hi devia haver-hi l'associació de professors que devien voler fer un altre dia de descans.
0: Bueno, és que, clar, aquí algú comentava, no? El dilluns no hi ha col·le. El dimarts comencem. El dimecres... No, el dimarts fem vaga. El dimecres fem vaga. El dimarts fem vaga. El dimecres plou molt... I el dijous, bueno, ja fem pont, no?
1: O sigui,
0: clar, aquesta és bona, Sergi. Si hi ha una alarma un dia i el dia següent, o sigui, en aquest cas, dimecres, i el divendres és festiu, es pot fer un pont d'alarma?
1: Pont de l'alarma.
0: Amb música d'elèctrica d'arma, no?
1: Sí.
0: Un pont d'alarma, això sí. Bueno, és fantàstic.
2: I per cert, podrien canviar el tono aquest de
0: és molt intrusiu.
2: De l'alarma?
0: Sí, és molt intrusiu.
2: Que sé, que fos una cosa una mica més menys alarmista.
0: Menys alarmista, clar. Una alarma poc alarmista, no sé si és bona alarma, saps? Perquè clar, les alarmes han de ser alarmistes o han de ser tranquil·listes també. Com ho fem això?
1: Les alarmes et trastoquen.
0: Et trastoquen.
1: A mi m'han trencat plans.
0: Sí.
1: A mi m'han trencat plans.
0: Sí.
1: Vas anar a l'alarma,
0: sí.
1: Jo volia fer una cosa i la meva dona volia fer una altra i al final, pues... es va fer l'altre.
0: Diu, això passa quan plou i també quan no plou. Saps què vull dir? Jo volia fer una cosa, la meva dona volia fer una altra i s'ha fet l'altra.
2: Sí. Bueno, però és que això... acabes de fer un resum de la vida de parella.
0: De moltes vides de parella, sí, efectivament. I això ja es feia abans de les alarmes, això ja passava. Però bueno, suposo que ara s'ha, com si diguéssim... posant més en alarma, no? tots aquests factors. Està molt bé. Per tant, si es planifiquen les alarmes amb temps, un ja es pot demanar pont, doncs, dèiem, o fins i tot pots fer un aqueducto?
1: És automàtic.
0: Alarma de pont també pot sortir? És a dir, per exemple, és festiu el dimarts i el dijous.
1: Surt el dibuix del pont.
0: Pots fer el dibuix del pont, no? T'arriba un missatge amb el dibuix del pont i et diu ojo, això l'envia sobretot als caps, no? I a les caps, que diu ojo, que pot ser que hi hagi més d'un que s'agafi pont, no? O que s'agafi la baixa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, diguem. Llavors és quan darrere de l'alarma t'arriba l'avís del jefe. Psst,
0: Exactament.
2: Però a casa teletreballant, eh?
0: Exactament. I que no passi, ara...
1: Emojis d'aquests. Ha de sortir el pont,
0: sí.
1: Ha de sortir l'ordinador, que vol dir que teletreballes, i ha de sortir la senyal d'obligatori, que és obligat fer això, fer el pont.
0: Fer el pont. És obligat. No, Pino Puente, no?
2: El pip pont, o què era?
0: Sí.
2: O...
0: No, si poses un arbre i després un...
1: Passa la corriente.
0: Si poses un arbre i després un pont... Doncs és el Pino Puente. Sí. Si poses un pont i aigua, és que de puente a puente y tiro porque me sale de la corriente, no? Diguem de això en sis. Jo us pregunto, ara que hi ha tanta intel·ligència artificial i tot això de les xarxes socials, que la gent ho va penjant tot el que fa, etc, no podria haver...
1: Hem posat la sintonia diferent de la intel·ligència artificial i fins i tot ho fem nosaltres.
0: Efectivament. Jo us plantejo que la IA el que fes és analitzar les xarxes socials, per exemple, a l'Instagram o els stories també del WhatsApp dels seus treballadors, perquè si veuen que han anat de concert el dia abans o han anat de festa major, d'anar a treballar, o de qualsevol cosa, i detecten que a altes hores encara estan penjant fotografies o encara estan penjant coses, que hi hagi un alerta de baixa, alerta de ui, hi ha molt de trànsit, no puc, avui teletreballaré, no? O alerta de ojo, peligro amb aquest, que aquest, ja m'enteneu, que té moltes possibilitats de demà no trobar-se bé i no anar a treballar.
1: Qué fuerte.
2: Ai, senyor, és que jo ja estic esperant a veure si m'arriba l'alerta de que s'ha acabat l'alerta.
0: Aquesta és una altra. Hauria d'haver un... Vale, ja està.
2: Amb un to diferent?
0: Sí, amb un to de... Va, que era broma. Va, que no era per tant. Vinga, heu caigut. Sí, va, que ja està. Vinga a treballar. Però el to hauria de ser com... Bueno, vale, eh? O sigui, hauria de ser... Vamos! Sí, amb les mans, no? De dir, va, au, alerta, vinga, va. Tots a treballar, eh? Que era broma. Va, circulen, eh? Una mica això, no?
2: Sí.
1: Ostres, tu, jo volia dir alguna cosa, però
0: sí?
1: Al final l'únic que s'ha m'acut és que, no sé si la intel·ligència artificial és el ChatGPT.
0: Sí.
2: Perquè, el Charles GPT aquest.
0: El Charles GPT.
1: Heu de fer un treball, dic, abans els treballs es feien així, i ara es fan així, clic.
0: No, clar.
1: Ja està hecho el trabajo.
0: Ja està hecho el trabajo.
1: Un clic,
0: sí.
1: La intel·ligència artificial s'hauria de dir le clic.
0: Le clic.
1: Sí.
0: Quan haces clic...
2: Els clics de fa mòbil.
0: Efectivament. Doncs, però és que ara ja, a vegades ja ni clic, perquè ja amb el reconeixement de vot ja li dius, Ia, fes-me un treball sobre tal cosa, i fes-lo bé, eh? Saps? Segur que acaben dient alguna cosa així com...
1: Reconeixement de olores, també,
0: sí,
1: no?
0: Eh? Que... Sí, bueno, exacte. Sí. A mi m'ha fet molta gràcia l'altre dia que li vaig escoltar una persona que deia, diu, no, però jo a la IA sempre li dic bon dia i com estàs i tot bon això, dia. Per si un dia es revelen les màquines, saps què vull dir? Que, sí. Com podem dir, com un atenuant, no? Vull dir, no, però jo sempre la traté bien, no? Aviam si això et salva davant d'un...
1: Sí, bueno, del de... campo de concentració. Vinga, concentra'm aquí fora, sí, per la dreta.
0: Sí. Sí. Bueno, si la IA ens domina, lo de menys serà la concentració.
1: Jugo a enganyar-la.
0: Tu jugues a... Val. Li fas per anys.
1: La obro i no li dic res, perquè no
2: existís. Sí, no? La ignora.
0: Es queda totalment boja, la IA, amb el Sergi. Va dir, m'ha obert...
1: Faig això i faig una altra cosa i ja no me ve...
0: Has provat algun cop, Sergi, ara que dius això, de dir-li no em facis tal cosa? És a dir, en lloc de demanar-li alguna cosa, és dir-li que no la faci. És que igual la trastoques.
2: Si et demano això, no em facis cas.
0: Val, aquí està. Llavors, clar, què ha de fer la IA en aquests casos? Explota, no? És a dir, però si una IA explota, on explota? En el centre de datos o en l'ordinador? On és?
1: En la olla a pressió.
0: En la olla a pressió.
1: La tapa.
2: Implosiona.
1: No sé què s'ha pensat. No se tapa la tapa quan echa fuego eso.
0: Sí. Va. Bueno, has de tirar una manta, no? Perquè això, si tires aigua, igual és pitjor. Bueno,
1: no ho sé. Veus? És això que es governaran. Per això, veus? Això són indicios.
0: Sí, ja. Són com avançades.
1: Estamos traceándolo.
0: Sí, són traces,
1: sigue
0: no?
1: Sigue la traza.
0: Sí. Bueno, i les...
2: Escolta, aquests que van enviar l'alerta, aquests devien ser perquè els hi van dir ells, cada ploure, i els meteoròlegs aquests no els hi passa res?
0: No. Jo és que crec que fan servir...
2: Sí. No els hi treuen targeta groga o targeta vermella per haver-se equivocat?
0: No, bé, jo crec que fan servir... Us en recordeu d'aquells mossens que hi havia a les parets que anaven amb una vara, com si diguéssim, indicava, no? Pluja, revuelto, deia, huevos, tal, no? I ens semblava màgia.
1: S'han equivocat els núvols, ells no, ells ho han encertat.
0: Correcte.
1: Són els núvols o els vents.
0: Correcte.
2: És que era el núvol Kingdom aquell, o Kinder, o el núvol aquell del Bola de Drac, com era?
0: Bueno, hi ha molts que estan en el núvol Tinder, també, que estan tot el dia... Sí,
2: també. Estan als núvols.
0: Estan als núvols del Tinder i tot això, i s'aprofiten qualsevol alerta per...
1: Això de la IA, hem de buscar un equilibri, perquè, clar, és com la contaminació. Ui, nos estem morint con los gases, però anem fent.
0: Sí.
1: I la IA, el mateix... Mentre estic calant sense aigua i vosaltres aneu parlant de la IA, que jo vaig gastar-me l'aigua de l'Amazones.
0: Però l'aigua que gasta, què és? Perquè té molta set o com va això? No, bueno, perquè s'ha de refrigerar, no? on siguéssim, però bueno, hi ha coses que no caldria que fes servir aigua, vull dir que ja les pots guardar, però si després tu pregunta algú altre, per exemple, jo què sé, imagina que algú li pregunta, avui plourà? Doncs si algú li torna a preguntar si avui plourà, no cal que torni a fer servir el refrigerio i ho pensi, no, digues, pues mira, pregunta-li a tal, que ja li he dit, no? Per exemple, seria una forma. Igual l'altra persona no ha de veure i estalviem aigua així, no sé. S'ha de pensar alguna altra cosa.
2: Diríem que ha pixat fora de test, no?
0: Sí, perquè ha sigut on no hi havia... Ha plogut més on no hi havia, avisos, diguem, no? Pot ser que hi havia... Estava previst que plogués molt, però s'ha consultat tant a la IA que ha consumit molta aigua i, per tant, ha caigut menys aigua perquè l'ha consumit la IA? Podria ser això, una explicació?
1: Jo...
2: Bueno, però sí...
1: He visto llover sobre mojado.
0: Sí, siempre sí. Llueve sobre mojado,
2: sí. Bueno, ay, no plou mai al gust de tothom.
0: Això és
2: no,
0: així, Això és així. Això és així. Perquè, clar, hi havia un punt en què el mar deia no, que no plogui, que tal, no sé què, però ja quan ja ha preparat la canoa i ja tenia tots los enseres, no, com dèieu, i ja ho tenia tot a punt, hi ha un punt de desil·lusió quan no plou tant.
2: Que, aquí que vingui una brigada a remullar la gent.
0: Exacte.
2: Aquí, mireu, que facin sortir els bombers amb les mangueres i mira, remullin una mica.
0: Sí, hi ha molta gent que vol que surtin els bombers amb la manguera en general a...
2: Sí. Hi ha una demanda, sobretot en el sector femení.
0: Hi ha molta demanda,
1: Espero jo el calendari, no?
0: Sí.
1: El calendari dels bombers.
0: Sí, exactament. Sí. El Sergi és Mister Septiembre. Sí.
1: I després, la cursa de bombers, que sempre me la miro en directe. M'encanta veure com fan la cursa de tothom vestit de bomber, amb casc i tot, i bota.
0: El casc, sí. No, és preciós.
1: És així la cursa o no?
0: En principi no, però seria lo lògic, no? La cursa de bombers que fos...
1: És com el gran nacional, un evento.
0: Sí. O la cursa de la Mercè, que fossin tots només que es diguessin Mercè, no? Que poguessin fer la cursa, també tindria la seva cosa. Bueno, perdó...
2: Jean-Buen, que només poden els que es diuen Jean-Pierre,
0: o els que estan buens, saps? Sí. O que estan buens, no? Gent molt atractiva i tal. Per anar recollint, quines idees... Quines idees podríem... Sí, de Cobertany, sí. Sempre està millor Cobertany, que si plou, sobretot. Quines idees podríem donar per quan han enviat el missatge i veuen que, entre nosaltres, que l'han espifiat una mica, què podríem fer? Un missatge de... Bueno, és que teníem un becari nou, no? No sabem com s'ha enviat, no? Alguna cosa d'aquestes, no? Què podríem fer?
2: Algú ha tocat el botó per darrere.
0: Sí, m'he confós de botó, m'he equivocado, no volverà a passar, no? Coses d'aquestes es podrien fer, sí.
2: Lo siento, no volverá a ocurrir.
0: Exacte.
2: Bueno.
0: Exacte.
2: Me voy a ir de campamentos.
0: Sí, exacte. A l'Abu Dhabi.
1: De campamentos, no?
0: El què, Sergi?
1: Que se'n va d'acampament.
0: Sí, bueno, d'aquestes, de caceries i coses d'aquestes. Sí. Bueno, doncs escolta, idees...
1: Però de campanya.
0: Exacte, sí, és perillós com va de campanya. Idees pel d'això, dèiem, canviar el to, que sigui menys alarmant, dèiem de poder borrar missatges anteriors...
1: El gota a gota.
0: Sí.
1: Gota a gota para la IA.
0: Sí.
1: Estilo como las plantaciones de los huertos que hacen el gota a gota.
0: Sí, señor.
1: Hem d'evolucionar al gota a gota.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Ja. Perquè... I que vagi guardant aigua per quan la gent li faci preguntes, no? I si veu que ja es queda sense aigua, no hi ha més preguntes, Com el d'allò de no hi ha més preguntes. I doncs ja, així que no gasta de més, vull dir que està bé si ho fem d'aquesta manera.
1: Això de les alarmes, com les tazes, estas, keep calm, no hi ha tazes d'estas, compra't una taza.
0: Sí, una taza de... Pues hoy llueve, i una altra de... Pues no llovió, no? I bueno, sí. Bueno, es podrien donar tasses també a... a domicili. Puede contener tasses, eh? Podria ser també un...
2: Sí. Li vol fer la col·lecció de tasses?
0: Sí.
2: Eh?
0: Vigile que puede contener tasses. Tasses de... Bueno, de... sí, és que és això. És que sempre s'ha de vigilar. Sempre
1: bueno, pot... les tasses

0: de los bromistas, pues un taser de bajas revoluciones puede contener taser.
1: Taser.
0: Lo coges y ya.
1: Y en Taser de Herrero, cuchillo de palo, que sempre s'havia dit. Sí. En fi, doncs seguirem analitzant com podem solucionar els avisos i moltes altres... Sí, ja és que ja... És que no t'ha arribat a l'avís de que ja... Sí, a l'avís de que ja...
2: Sí, t'ha enviat un avís de que s'acaba el programa.
1: De que s'acaba, és que això... El tiempo pasa volando i no ens avisen.
0: És una alarma, és l'alarma.
1: L'alarma. L'alarma que s'acaba, exactament. Bueno, quan s'acaba la sintonia, és que s'acaba. En fi, la setmana que ve ja en l'horari habitual tindrem més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, que venen sin aviso, venga!
3: El banyador i desinflar la barca.
1: Exacte, desinflar la barca.
0: Horari inhabitual.
1: Inhabitual.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous dia 10 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, va, una notícia d'aquestes curioses que ens crida l'atenció. Quina has triat avui, David?
1: Avui ens n'anem fins a Rússia, concretament, per comentar el que ha passat en una botiga d'electrònica de Saratov.
0: Saratov, les... nos vamos a comer, Saratov, un arroz con bacalao. Sí, home.
1: Bàsicament el que s'ha fet viral a través de les xarxes socials són les imatges de les càmeres de seguretat d'aquesta botiga que han captat un fet bastant insòlid. És una botiga de tecnologia on tenen un robot, un androide, allà una mica... Doncs suposo que per atreure la clientela, que la gent entri, que pugui interactuar amb el robot. Sí, sí. El cas és que ha entrat un client i ha saludat els venedors i ha anat a saludar a l'androide. Allò una mica fer la gracieta, no?
0: Sí, sí.
1: El cas és que en el moment d'apropar-se al robot, va i li fa així una mica com... li va donar la mà i el robot li nega la salutació.
0: Oh, quin lleig.
1: Sí. El noi, una mica per fer la gràcia, va i empenya una miqueta el robot. Saps allò que li fa a l'espatlla, una mica?
0: Sí.
1: Una petita empanteta. Doncs el robot es rebota. Es posa en posició de defensa i comença a intentar fer cops de peu i cops de mà cap al client per allò, una mica defensar-se. El robot es posa molt violent i finalment han de ser dos treballadors de la botiga que l'agafin i l'aconsegueixin paralitzar. És una escena bastant surrealista perquè, clar, si bé és veritat que imagino que el robot està programat per defensar-se i evitar que el puguin destrossar, però, clar, arriba un punt que es posa massa violent.
0: Sí, sí. No, se li va anar, el robot es va escalfar, eh? Els aparells a vegades s'escalfen. Doncs en aquest cas es va escalfar. I tu busca-li el botó de configuració de fàbrica, que no deu estar fàcil de localitzar. Vigilen sus robots, eh? Sí, sempre diem vigilen sus carteres i tengan cuidado ahí fuera, com a canció triste de Hill Street. Doncs vigilen los robots, aquests gatets que et porten el sushi o el menjar, qualsevol cosa d'aquestes, vigileu que es poden tenir un calenton, vull dir, això va així. Bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada per seguir estant amb vosaltres, per seguir fent Nits de Ràdio. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir del dijous 10 de setembre de 2026.

0: Onda Cero Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia. Avui dijous a Catalunya, temps estable i temperatures més altes. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Lleida, 28 a Girona i a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà durant aquest matí i, a més, mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
2: Avui a les 12:20 començarà un nou programa de
0: La Ciutat.
2: El plat principal, l'actualitat.
3: Sabrem quines són les notícies del matí de la mà de la Montse Valls, que és la nostra dona a la redacció d'informatius.
2: I avui tornarà un dels espais més enriquidors del programa.
4: És el 100%.cat, amb el que contribuïm a l'alfabetització mediàtica a les escoles i instituts.
2: I després del butlletí de la una...
5: Doncs després del butlletí de la una, arribarem nosaltres, els de la capital de la Tarraconensis.
6: I també nosaltres, des de Lleida, que no ens tapi la boira.
2: En Pablo Alcaraz i la Núria Mora obriran la mirada territorial a Tarragona i Lleida.
7: I avui parlarem de diners. Money,
8: money, money. Els que costa la tornada a l'escola. Escoltarem les mares i els pares que aquests dies rasquen molt la butxaca.
2: I quin menú agrada més a la canalla que ara torna a l'escola?
8: Doncs els macarrons i el pollastre arrebossat. Avui, els menús infantils a Quins Fogons.
9: Al loro!
2: Ah, i atenció a la Mònica Burholz.
4: Ella ens destaparà curiositats del Futbol Club Barcelona.
10: Això és gravíssim, eh?
4: Avui, la història del Barça com mai te l'han explicat.
9: Visca el Barça i visca el que viu!
2: Aquí sempre procurem sorprendre, a més d'informar, entretenir i escoltar l'audiència que fa possible aquest programa de ràdio.
0: De 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
12: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
11: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man. I...
13: La filosofia actual, no?
11: La filosofia del
13: ja
11: nostre temps.
13: Ja no es planteja temps. Res de l'existència, no? Ja, no. Ja és...
11: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
13: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
11: Ja t'entenc.
13: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
14: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
11: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
14: No, el mòbil ha d'estar fora.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: del cos. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous. De moment, amb un vehicle avariat a la C32 fa tot just uns minuts a l'altura d'Alella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també a hores d'ara trobem retencions habituals fins a 2 quilòmetres per la C58 a tocar del nus de la Trinitat, que de retruc també deixa afectacions a la B20, a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat fins a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta. Al sector del Vallès també es fan retencions de fins a 1 quilòmetre en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la AP7 també lentitud habitual al punt de Barberà del Vallès. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Ho hauran notat, finalment l'ambient ha refrescat, torna a l'estabilitat en un matí amb sol, amb alguna boirina matinal a l'interior. L'ambient, com deia, més fresc i sobretot fred al Pirineu, però al migdia les temperatures es tornaran a enfilar, quedant-se al voltant dels 30 graus a les 4 províncies catalanes.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Avui dijous 10 de setembre, Interior obre una nova etapa als Mossos d'Esquadra amb relleus obligats en les direccions polítiques i policials del cos. Per una banda, el de Josep Lluís Trapero, que dimiteix com a director general dels Mossos, i per l'altra, el de Miquel Esquius, que es jubila. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia. La dimissió de Trapero com a director general ha provocat un terratrèmol mediàtic entorn al Departament d'Interior. El substituirà Ferran López, el seu relleu durant el govern del 155, però 24 hores després encara no sabem per què ha deixat el càrrec. Parlon es limita a agrair la seva tasca i assegura que Trapero mantenia la seva confiança.
4: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
3: L'altre canvi ja previst és el nomenament de Sílvia Catà com la primera dona en convertir-se en comissària en cap del cos, substituint a Miquel Esquius per jubilació.
0: Tota l'oposició ha demanat la compareixença de la consellera Parlon, precisament perquè expliqui els motius pels quals Trapero ha plegat a l'equador del mandat. Un pas més enllà han anat tant Junts com la CUP i Vox demanant la seva dimissió.
5: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
7: Evidentemente Trapero estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada és la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
0: Per contra, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen que deixi el seu càrrec.
2: Más de uno Catalunya.
0: Canviem de qüestió i és que un altre sector important de la nostra societat anuncia una nova vaga. Estem parlant dels metges. El sector ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre per denunciar excés de feina. Més detalls amb en Ferran Cuixart. Bon dia.
8: Bon dia. Novament, metges de Catalunya anuncia que s'aturaran. Ja ho van fer durant bona part de la primera part de l'any, doncs ara, després d'un vot de confiança, diuen tornen a aturar-se i anuncien una vaga indefinida que serà conjunta amb altres punts de l'Estat. Denuncien un excés de feina, guàrdies eternes i demanen un conveni propi i també un millor reconeixement per part de les administracions. Escoltem Xavier Llaunart, secretari general del sindicat en declaracions a Onda Cero Catalunya.
9: L'administració que té la responsabilitat màxima en la millora de la situació assistencial i les condicions laborals de metges i facultatius a Catalunya és el govern de la Generalitat.
8: I assegura en aquest sentit que fa mesos que no tenen cap mena de comunicació amb la consellera de Salut, Olga Pané, que la defineix com a desapareguda.
0: Les tempestes d'aquest dimecres han deixat registres destacats de precipitació al Berguedà i al Ripollès amb acumulacions superiors als 80 litres per metre quadrat. Els valors més elevats s'han registrat a Campdevànol amb 82 litres i Sant Joan de les Abadeses amb 80,8. També s'han superat els 50 litres en municipis com la Quar, Sant Pau de Segúries, Olot i Planoles. A Barcelona, algunes estacions no oficials han recollit fins a 74 litres per metre quadrat, mentre que Sitges se n'han registrat 65 i a Castellbisbal prop de 48. Tot i la intensitat de les precipitacions, el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat l'avís per pluja a nivell moderat, amb pluges que avui poden afectar el nord del territori i la Catalunya central. Amb tot, l'episodi de pluges d'ahir va ser menys intens del que es preveia, sobretot a les zones on es van decretar restriccions de mobilitat i la suspensió de les classes. El govern defensa que va prendre decisions en funció de la predicció meteorològica, però va reconèixer que sempre hi ha un punt d'incertesa.
10: El que ens trobem és que hi ha limitacions amb la certitud de les accions que prenem. D'aquesta manera, nosaltres prenem accions de manera preventiva, aquestes accions quan veiem que la probabilitat és elevada, i ho fem preventivament l'abans possible perquè les persones ho coneguin i es puguin organitzar.
0: Escoltava Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: La investigació pel crim d'un home de 45 anys durant la festa major de Manresa continua avançant. La Fiscalia de Menors ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors de 16 anys detinguts. Ens ho explica en Ferran Cuixart.
8: Sí, les dues detencions se sumen a les altres dues que ja hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 anys i 16 que des de la detenció compleixen, recordem, mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els inicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures de control, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fiscal de menors demanava per als dos detinguts, recordem, la mateixa mesura d'internament en règim tancat. Finalment, no ha estat el cas.
0: Informació en format més breu. El president de la Generalitat compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Ho farà petició pròpia, tot i que els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, Junts, Vox i la CUP ja havien reclamat la seva compareixença. Salvador Illa intervindrà davant la cambra una setmana abans del debat de política general. Més coses, Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha justificat la restricció fins gairebé finals d'any per la seguretat de les persones, de la crisi sanitària, per no transmetre el virus i per no espantar els animals. Així mateix, ha detallat que encara queden uns 200 senglars a la zona infectada on cal fer un buidat sanitari. La decisió arriba després que la setmana passada es confirmessin 5 nous casos de pesta porcina africana, després de dues setmanes sense detectar-ne. Canviant de qüestió, diversos ajuntaments del Ripollès fan una petició a la Generalitat i a l'Estat i demanen una inspecció d'urgència a les línies elèctriques i de telefonia i internet davant els reiterats, diuen, talls de servei. El Consell d'Alcaldes també es pregunta si les companyies de telecomunicacions tenen les instal·lacions al dia, si compleixen amb la normativa de seguretat i fan una crida a que reparin amb immediatesa les deficiències. I un últim apunt, sàpiguen que la mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17%. Des del 2022 i el 2025 es van registrar 556 defuncions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Unes dades publicades amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui, 10 de setembre.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A les 7:28, els esports amb en Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
11: Hola, bon dia. El Barça ha començat la Champions com va començar la Lliga, és a dir, golejant el rival, fent-li una maneta i regalant una exhibició de futbol portentosa. Els blaugrana s'han imposat el Feyenoord per 5-1 a l'estadi del Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, un de Lamine Yamal i un altre de Gabriel Jesús, que s'ha estrenat així com a golejador amb el Barça. En la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet, que es disputa a Tarragona, victòria de l'Ilerna Lleida sobre la sisa Joventut 89-84 i també triomf del Kids Anats Manresa sobre el Moravanc Andorra 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquests partits. A 6:45, FIEC Girona, Ilerna Lleida i a 9:00, Barça Moravanc Andorra. I debut en victòria a la Champions d'handbol del Barça, que s'ha imposat a l'Arus Danés per 39-28 al Palau Blaugrana.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia, amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts, a les 8:20. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

0: per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. La legislació europea en matèria d'habitatge no alterarà els plans de l'Ajuntament de Barcelona de prohibir de renovar les llicències turístiques a partir del 2028. Jaume Collboni, alcalde.
2: Perquè reforça també una decisió que he defensat i que avui torno a remarcar. I és que l'any 2028 desapareixeran les llicències d'habitatge d'ús turístic de la ciutat de Barcelona sense marxa enrere.
1: Ho ha anunciat en una compareixença institucional després que la Comissió Europea hagi aprovat el Reglament Europeu d'Habitatge. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. El reglament és la base legal perquè les administracions locals, regionals i nacionals puguin aplicar restriccions com limitar el lloguer temporal o la compra d'habitatge d'ús no residencial en zones tensionades. La normativa recull els criteris i requisits que s'han de complir per fer-ho, però aquests només seran vinculants per a les mesures que s'adoptin un cop entri en vigor. Per tant, no afectaria el compromís de Jaume Collboni d'eliminar els 10.000 pisos turístics de la capital catalana el 2028. De la seva banda, la patronal Apertur ha recordat que el text de la Comissió Europea encara ha de passar el filtre del Consell Europeu i del Parlament. A més, interpreten que el text limita possibles restriccions desproporcionades o que afectin la seguretat jurídica.
1: Més coses, la investigació pel crim d'un home de 45 anys durant la Festa Major de Manresa continua avançant. La Fiscalia de Menors ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors de 16 anys detinguts. Més detalls amb en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les dues detencions se sumen a les altres dues que ja hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 anys i 16 que des de la detenció compleixen, recordem, mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els inicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures de control, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fiscal de menors demanava per als dos detinguts, recordem, la mateixa mesura d'internament en règim tancat. Finalment, no ha estat el cas.
1: Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres 19 persones que ocupaven la masia de Cal Gras, a les Hortes de Santa Eugènia, a Girona. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Montse. L'operatiu ha començat a quarts de 8 del matí de dimecres i les persones que estaven a dins l'immoble han anat sortint progressivament i sense cap mena d'incident. Un jutjat va ordenar que es fes fora els ocupants de la casa. D'aquesta manera, la propietat ha recuperat l'immoble i uns operaris l'han tapiat per evitar que més persones tornin a entrar. A fora de la masia s'han acumulat objectes personals dels inquilins que estaven a dins d'aquesta masia del carrer del poble Saharaui de Girona. Dos dels ocupants han quedat a disposició de la Policia Nacional, que se n'ha fet càrrec per una qüestió d'estrangeria.
1: L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova estratègia per prevenir la conducta suïcida i detectar les situacions de risc. El pla preveu 44 mesures fins al 2028 i aquest inclou nous espais comunitaris segurs, actuacions en punt de risc de la ciutat i el reforç dels recursos d'atenció i suport emocional per a la ciutadania. Una presentació del pla que coincideix amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Entre les actuacions, per exemple, hi haurà cartells amb missatges claus en llocs estratègics del metro de la ciutat, on s'han registrat més intents de suïcidi. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Sant Cugat reitera la seva petició a la Generalitat perquè habiliti espais segurs a Collserola. El consistori demana una flexibilització de les restriccions per la pesta porcina africana, que comporta restriccions d'accés al parc des de finals de l'any passat. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha fet a través d'una carta dirigida al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Per la seva banda, però, el conseller assegura que l'espai es mantindrà tancat 3 mesos més per seguretat.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: El comentario de Edu García, el director de Radio Estadio, en esta jornada apasionante de Champions. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
1: Zurrilas. La Torre, buenos días. Imagino que ayer tarde el presidente del Rayo le diría a sus colaboradores cercanos: ¿veis? No solo nos pasa a nosotros. Aquel momento paraguas en el palco de Vallecas para que Bolaños no se mojara se repitió en el Nou Camp Nou. Se trataba de que Laporta y sus invitados no se calasen en el estreno Champions del Barça. La nueva casa culé es campazo y más que lo será, pero hoy día es descapotable y hasta los VIPs salieron caladitos para coger frío, que dirían las abuelas. Eso sí, les mereció la pena porque los de Flick siguen afinadísimos, dominan, percuten, aciertan. Y no descarto que el repre de Rafinha se plante en las oficinas y pida un triple sueldo para el brasileño por ser media punta, revulsivo y nueve goleador, y todo al mismo tiempo. Entre lo que se han ahorrado por Julián y su rendimiento, mejor que Joan no se le ponga el telefonillo y le dé largas. Precisamente el soñador argentino fue titular en Anfield. Simeone dijo el martes: no le veo titular. Y ayer, pues tuvo una revelación que le hizo borrar la pizarra. Sigue firmando partes dispares el equipo rojiblanco y sigue deshaciéndose cuando encajan un momento prime. La cabeza colectiva sigue necesitando trabajo y refuerzo. Mira a Ferran Torres. Un gol, una estrella y un poder omnímodo instalado ya en sus botas. Porque la vuelta es para Enric, si no le daba yo hasta opciones a este Rafa.
0: Hombre, oye, la manita del Barça, pero qué gol tiene este equipo, qué barbaridad, qué bonito.
1: Y
0: qué bonito
1: a cualquier este momento Barça. Y en cualquier minuto y desde cualquier frente, oh, sí, sí, es poderoso el equipo, sí.
0: Qué barbaridad, tiene más gol que Edu García incluso, que fíjense.
1: Bueno, eso es fácil, ya te lo digo.
0: Lo mete por la escuadra. Gracias, Edu.
1: Un abrazo, buen día.
0: Hoy es jueves, y los jueves también Peláez. ¿Qué tal, José Peláez? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Rafa. Oye, estoy totalmente anodadado por el interés que ha mostrado Sánchez en contar con José Luis para su campaña electoral. Bueno, José Luis es Zapatero, claro. Ni príncipe, que diría de él, si no es José Luis Ábalos. De José Luis Ábalos, de momento no ha dicho nada, aunque quizá también le apetezca sacarlo de Soto del Real y unirle a su caravana de mutantes. Bueno, qué narices, ya que esto no se podría llevar a Coldo, ¿no? Y a Cerdán. Y entrar rapando en el peyote, en el mitin de dos hermanas, como en los viejos tiempos. Aunque sigo viéndolo un poco ambicioso. Yo, ya que estamos, me llevaría también al aire, ¿no? Y a García Ortiz, y a Luis Roldán, y a Barrabás, y al Torete. Este bestiario es un poco como cuando en Pressing Catch, no sé si te acuerdas, acaban todos los malos juntos. Que la verdad, también tenían su público. En este sentido, Sánchez, yo creo que podría ir a los debates pues disfrazado de Darth Vader, ya. Y llevarse de asesores, pues mira, al Dioni, por ejemplo, al Vaquilla, vestidos de los Kiss, para dar un poco más de repelús, ¿no? Y todos con las joyas de Zapatero puestas, como raperos ya, sin vergüenza de ningún tipo. Y de teloneros, pues se me ocurre Puigdemont y Mohamed VI, que también siempre serán muy bien recibidos. Mira, Rafa, si realmente quieren llevar a Zapatero la campaña, que lo hagan a lo grande. Que se lo lleven de gira y que en vez de programas electorales, pues se entreguen cuotas de petróleo. Y en lugar del logo del PSOE, que proyecten en la inteligencia prospectiva, ¿no? Y la copia del ingreso de los 530.000 euros para que lo peguen en el frigo en todas las casas del pueblo. Yo no creo que perdieran muchos votos, te digo la verdad. Pero eso sí, nos serviría para que el próximo informe de PISA llevara como título algo así como: ¿y seguís pensando que el problema de compresión lectora es el de los niños?
0: El pressing catch, Peláez, qué marca generacional también. Con el Royal Rumble. Hombre. ¿Te acuerdas cómo subía ahí André el Gigante, se apoyaba en la esquina y empezaba a repartir mandobles? Ahí al enterrador.
2: Y el Undertaker. Había
0: uno que era Tifón, el marinero tarugo, que era el que más miedo daba de todos. ¡Qué tío! Gracias,
2: pues
0: Peláez.
2: Algo así.
0: Que tengas un buen día, Peláez.
2: Y será lo que se pueda.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Canvis a la cúpula del cos dels Mossos d'Esquadra. Josep Lluís Trapero deixa la direcció dels Mossos i el rellevarà Ferran López. Per una altra banda, Sílvia Catà es converteix en la primera comissària en cap del cos en substitució a Miquel Esquius. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
5: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dijous a hores d'ara, encara amb tres avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. La segona ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on també es talla un carril en sentit sud. I la tercera fa uns minuts que ha estat a la C58 d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat, que també talla un carril i deixa fins a 1,5 quilòmetres de cues. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals força intenses, tenim retencions, com dèiem, arreu del nus de la Trinitat, sobretot per la C-58, que ja pateix retencions des de Sant Quirze del Vallès. Tot plegat, de retruc, deixa afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Tenim retencions al vessant Llobregat en direcció Barcelona, tant per la A2 com per la B23, des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts, també per la C-32, per les vies costaneres, i retencions d'un quilòmetre en sentit nord des del Prat i Gavà. Pel que fa al vessant del Vallès, a hores d'ara també tenim retencions intermitents pels túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona, i en sentit sud també la P7 pateix cues de Montornès del Vallès i també entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Gràcies, Ferran. I si són usuaris del transport públic, estiguin atents perquè, per exemple, Rodalies està interrompuda la circulació de l'IR3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. I, per una altra banda, també hi ha afectacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, concretament a la circulació de l'IR6 entre Masquefa i Piera, en aquest cas per l'atropellament d'un porc senglar. Pel que fa al temps, ho hauran notat, finalment l'ambient s'ha refrescat. Torna l'estabilitat en un matí amb sol, amb alguna boirina matinal a l'interior. L'ambient, això sí, com dèiem, és fresc o fred al Pirineu, però al migdia les temperatures es tornaran a enfilar, quedant-se al voltant dels 30 graus a les quatre províncies catalanes.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: El Departament d'Interior obre una nova etapa als Mossos d'Esquadra amb relleus obligats en les direccions polítiques i policials del cos. Per una banda, el de Josep Lluís Trapero, que dimiteix com a director general dels Mossos, i per l'altra, el de Miquel Esquius, el fins ara comissari en cap dels Mossos, que es jubila. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia. La dimissió de Trapero com a director general ha provocat un terratrèmol mediàtic entorn al Departament d'Interior. El substituirà Ferran López, el seu relleu durant el govern del 155, però 24 hores després, encara no sabem per què ha deixat el càrrec. Parlon es limita a agrair la seva tasca i assegura que Trapero mantenia la seva confiança.
7: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
6: L'altre canvi ja previst és el nomenament de Sílvia Catà com la primera dona en convertir-se en comissària en cap del cos, substituint a Miquel Esquius per jubilació.
4: Tota l'oposició ha demanat la compareixença de la consellera Parlon precisament perquè expliqui els motius pels quals Trapero ha plegat a l'equador del mandat. Un pas més enllà han anat tant Junts, CUP i Vox demanant la seva dimissió. Són Salvador Vergés, Xavier Pellicer i Joan Garriga.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
9: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
10: Evidentemente Trapero estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada es la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
4: Per contra, els socis d'investidura Esquerra i els Comuns no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen que deixi el seu càrrec.
3: Más de uno Catalunya.
4: Un altre sector important de la societat anuncia una nova vaga. Estem parlant dels metges. El sector ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre per denunciar excés de feina. Ens han donat més detalls en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
11: Bon dia. Novament, metges de Catalunya anuncia que s'aturaran. Ja ho van fer durant bona part de la primera part de l'any, doncs ara, després d'un vot de confiança, diuen tornen a aturar-se i anuncien una vaga indefinida que serà conjunta amb altres punts de l'Estat. Denuncien un excés de feina, guàrdies eternes i demanen un conveni propi i també un millor reconeixement per part de les administracions. Escoltem Xavier Llaunart, secretari general del sindicat, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
12: L'administració que té la responsabilitat màxima en la millora de la situació assistencial i les condicions laborals de metges i facultatius a Catalunya és el govern de la Generalitat.
11: I asseguren, en aquest sentit, que fa mesos que no tenen cap mena de comunicació amb la consellera de Salut, Olga Pané, que la defineix com a desapareguda.
4: Gràcies, Ferran. Més coses. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui, 10 de setembre, les dades publicades per l'INE mostren una evolució positiva a Catalunya. La mortalitat per suïcidi ha disminuït un 17% des del 2022. L'any 2025 es van registrar 556 defuncions. Al mateix temps, han augmentat un 17% les consultes per ideació suïcida i han baixat un 7% les temptatives ateses, un fet que Salut interpreta com un indicador que cada vegada més persones demanen ajuda abans d'arribar a situacions de risc. En aquest context, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat una nova estratègia de prevenció del suïcidi amb 44 mesures fins al 2028. El pla inclou la creació d'espais comunitaris sanitaris segurs, actuacions en punts de risc de la ciutat i el reforç dels recursos d'atenció emocional. Entre les mesures previstes hi ha la instal·lació de cartells amb missatges de suport i prevenció en estacions de metro i altres espais on s'han detectat més intents de suïcidi.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
4: Enmig del debat sobre el futur de les autopistes, el president de Saba Infraestructures, Salvador Alemany, explica que aplica un sistema tarifari unificat a tot l'Estat.
13: La proposta és que les grans inversions en noves infraestructures o les grans actuacions de transformació de la xarxa haurien de continuar formant part de les prioritats dels pressupostos públics.
3: Más de uno Catalunya. Money, money.
14: ¿Concierto? ¿Escapada? ¿Ese plan que llevas semanas diciendo que sí? Que no se quede en ya veremos. Con Moneyman, tu primer préstamo de hasta 300 euros sin intereses. A devolver en 30 días. Solicítalo en la app o en moneyman.es. Más información en moneyman.es.
15: ¿Vamos de visita?
16: Hola, ¿qué tal?
15: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
17: Bien.
15: ¿Y la pequeña qué tal?
17: Está bien.
15: ¿Y tu gato?
17: Bien, muy bien.
15: Esta es...
18: ¡Wow! Me encanta.
19: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
15: Bienvenida.
19: Century 21.
4: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
20: Bon dia. El Futbol Club Barcelona inicia el seu camí a la Lliga de Campions d'enguany amb una golejada 5-1 davant el Feyenoord. Doblet per Rafinha i un gol per Lamine Adeyemi i Gabriel Jesús. El Barça d'handbol guanya amb claredat a l'Arjus danès, el primer partit de la fase de grups de la Lliga de Campions, 39-28. A la primera jornada de la fase prèvia de la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria de Quintanars Manresa contra Morabanc Andorra, 83-74, i de l'Ilerna Lleida davant el Joventut de Badalona, 89-84. Avui, segona jornada amb els partits Bàsquet Girona i Lerna Lleida a 6:45 i a les 9 de la nit Barça Morabanc Andorra.
4: En cultura, Non Concerto, dirigit per Lucía del Greco, és l'espectacle inaugural de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que començarà el 16 de setembre. Amb música de l'italià André Lazzo de Simone, l'objectiu és debatre sobre què és la música en directe avui en dia. En parla Joan Rial, un dels directors artístics del Mercat.
21: I sobretot que en aquest món en què vivim, que tenim tan poc temps per pensar i per reflexionar, doncs fer-ho a través d'un concert i fer-ho al Mercat de Música Viva ens semblava molt interessant. És una reflexió que va al voltant de què és la música en directe a dia d'avui.
4: El Mercat se celebrarà fins al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. I en agenda cultural, aquesta nit el Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà en l'epicentre de la música urbana amb l'arribada de Catriel i Paco Amoroso.

0: y a la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, con la colaboración del Consorcio Serra de Tramuntana y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
3: ¿Vamos de visita?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
5: Bien.
3: ¿Y la pequeña qué tal?
5: Está bien.
3: ¿Y tu gato?
5: Bien, muy bien.
3: Esta es.
6: ¡Wow! Me encanta.
7: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
3: Bienvenida.
7: Century 21.
8: Del 18 al 21 de setembre, Esplugues s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa a esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
9: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
10: La casa de muñecas de Gaby arriba a Ànec Blau. Els dies 25, 26 i 27 de setembre no et perdis el show en viu i Meet and Greet per conèixer els teus personatges favorits. Uneix-te a l'app del Club Disfrutoners i entra en el sorteig per accedir-hi. Més informació a anacblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
11: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
12: Hace 10 años, con 50 euros llenabas el carrito de la compra. Hoy no. Y no es que el pan suba, es que tu dinero vale menos. Protege ese dinero que cada vez cuesta más ganar. Aprovecha el oro y la plata. Un 30% de rentabilidad de este último año. Lingotes de inversión en tu oro vale más. Calle París 162-164, esquina con Muntaner. Porque aquí, tu oro vale más.
13: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
14: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació AGAM.
15: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Impulsen projectes en residències a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
16: El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Actualment, la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La brúixola amb Lola Sorribas.
17: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
18: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.

0: descobrir la Cascada Gaudí.
1: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
0: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
1: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
0: A la província de Tarragona, a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
1: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
0: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
4: Mai, ni que se peguen, eh? Jo, no. jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Després això ens ho tallen i fan coses d'aquestes, saps? Promocions del programa, eh? Un programa on els ous no es barallen. Bueno, pues ja sabeu com es fa perquè no fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
3: Los vidrios, los espejos recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
4: Com va això?
3: Que no peleche.
4: Que no peleche. Ay, que no peleche, güey. Sí, sí, però que no peleche. Sobretot que no peleche. La de coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys. Ara també et dic que... A mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però no. Bueno, no. Sí, sí.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
5: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
6: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb variat nivell. Ver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
7: Más de uno.
8: Son las 10, las 9 en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenos días. La jornada sigue marcada por el contenido de los documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta. Acabamos de escuchar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en Más de Uno. Cree que certifican esos documentos las conclusiones del último informe de PISA, es decir, que en España falta comprensión lectora.
10: Si en algo nos ha equivocado PISA, es en esto de la comprensión lectora, porque veo que casi nadie de los que han tenido que leer los informes del CNI tienen comprensión lectora. Realmente tienen que darse prisa, espabilar, porque están en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría, digamos, de dogma, ¿no? Se estudiará como exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer.
8: Las explicaciones del gobierno no convencen tampoco a Junts, que cree que demuestran que el Ejecutivo ha perdido el control de la situación, que no tiene ni el control de las fronteras, ni de su gobierno, ni tampoco el control de la seguridad del Estado. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
7: Así es, son las primeras conclusiones. En los pasillos, desde la bancada de la izquierda, se cuestiona la forma en la que el CNI y el gobierno se comunican, según esa información de las últimas horas previas a la avalancha, pero desde el

0: Ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
1: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
2: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre, en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
3: La agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
4: Obrim l'agenda esportiva del dijous 10 de setembre i veiem que avui gaudirem de la tercera i última tongada de partits de la primera jornada de la Champions. Els repassem. A 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk. I a les 9, Como-Leipzig, Bayern de Múnich-Bodo Glimt, Manchester United-Sabach i Slavia de Praga-Lens. En bàsquet avui es disputen més partits de la fase de grups de la Lliga Catalana. A 6:45 s'enfrontaran el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida i a les 9 el Barça es veurà les cares amb el Morabanc Andorra. Per demà divendres queda l'última jornada. Amb aquests duels, a 6:45, Assisa Joventut Fiat Girona i a les 9, Quinzenats Manresa Barça. En handbol avui es disputen la resta de partits de la primera jornada de la fase de grups de la Champions. Són aquests. A 6:45, Partizan Fuxe i PIK Szeged Kristianstad. I a 9:15, Dinamo de Bucarest Montpellier, Melsungen Vardan Skopje i Sporting de Portugal Gudme. Ja que parlem d'handbol, recordem que demà arrenca una nova edició de la Lliga Sobal. I ja debuten els dos equips catalans que hi participen i a més juguen a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. El Barça visita la pista del Logroño i el Freiking Granollers rebrà el Cangas del Morrazo al Palau Olímpic. També demà es dona el tret de sortida a la Lliga de Futbol Sala a primera divisió, amb el debut del Catgas Energia Santa Coloma, que rebrà a 10:15 el Palma Futsal al Pavelló Nou. I avui es disputa la 18a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres que uneix les localitats del Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera.
5: La ciutat, amb Míriam Frank.
6: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
7: Gairebé 3 hores.
6: Per això. Sí. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
7: I a més els cascs. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el casc feia referència a la
6: estatus, no?
7: I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
5: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: de en Felanís, Mallorca, Elka Dimitrova.
1: Varias hipótesis apuntan a que la mujer de 67 años de edad que murió ayer en Felanitx ahogada se habría resbalado o tropezado mientras caminaba hacia su coche en la vía pública para ir a trabajar. La lluvia fue intensa, pero en esos momentos el agua acumulada apenas superaba los 30 centímetros del suelo. La tragedia, sin embargo, ha consternado al municipio, cuyo ayuntamiento ha decretado 24 horas de duelo oficial y ha suspendido los actos festivos previstos para hoy.
0: En los tribunales declara hoy el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, acude a la Audiencia Nacional como investigado en el caso Leire, la causa abierta por presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Y este jueves han pasado a disposición judicial los tres detenidos por su presunta relación con el asesinato de tres personas en el tiroteo de agosto en Isla Cristina, en Huelva, donde falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres, una de ellas embarazada de 8 meses. 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
3: Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la diada de l'11 de setembre com una celebració d'orgull compartit i una reafirmació, diu, de la voluntat de ser de Catalunya. En un missatge adreçat als treballadors públics, Illa ha defensat la diada com una jornada per mirar cap al futur en un context de canvis profuns i ha agraït la tasca també dels servidors públics. Per la seva banda, Junts per Catalunya ha criticat la visió del president i l'ha acusat de voler convertir la diada en una celebració institucional buida i sense reivindicació nacional. En un manifest, la formació ha defensat que l'11 de setembre és una jornada de reivindicació política i han apostat per una recuperació nacional, diuen, i han reiterat l'objectiu de preparar la independència de Catalunya. Els de Puigdemont també han reclamat l'aplicació completa de la llei d'amnistia. Canviem de qüestió. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després de donar-se per acabat l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya des de dimarts al vespre. El temporal s'ha tancat amb 441 trucades al 112 per 362 incidències i una norantena d'actuacions dels bombers, cap d'elles de gravetat. Entre els registres més destacats hi ha els 33 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Quar, al Berguedà, els 28,8 litres a Olot i els 27,9 litres registrats a Barcelona. Les pluges també van provocar afectacions al transport, amb un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat i dos desviaments. Tot i les incidències, no s'han registrat danys personals rellevants durant l'episodi. I un últim apunt en plana local, sàpiguen que el metro de Barcelona va registrar un juliol històric amb 40,4 milions de passatgers, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat i la xifra més alta assolida mai en un mes de juliol. Segons les dades de l'INE, el creixement confirma la consolidació de l'ús del transport públic a la capital catalana.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: Donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Avui coneixem l'associació Ània.
2: A Ània acompanyen pares i mares que han patit una pèrdua del seu fill durant la gestació o després de donar a llum, visibilitzant un dol encara molt estigmatitzat entre la societat i oferint un suport emocional que segurament falta en el sector sanitari.
3: Nosaltres el primer que fem és intentar escoltar-la. Llavors, lo important és que cadascú segueixi el seu ritme. No es pot ni accelerar ni invalidar aquell ritme. Intentem també veure una mica el que és seguir amb la vida, que els nens també recordin els seus germans i intentar pues, donar-los les eines perquè puguin això integrar aquest dol en la seva vida.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
2: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
2: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
2: I acabem a la província de Lleida, al Segrià. El cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Todo el mundo te va diciendo que ha visto Obsesión y te la recomienda y tal. En el caso de la Odisea era como si te tuvieras que poner la medalla, ¿no? De que yo he visto la Odisea.
6: Y me ha gustado.
5: Y por supuesto me... Vamos, claro. No me ha gustado, me ha parecido
6: Yo sí
5: increíble.
6: La entiendo. Eres tú que no la entiendes, ¿eh?
5: Siempre... Ha habido como un patrón en ese sentido que me hacía cierta gracia, ¿no? Es decir, primero el hecho de sacarlo como tema de conversación.
6: Y ya si lo has visto en el IMAX, ya, bueno.
5: Bueno, ya es el colmo. Y entonces, claro, tú empiezas luego a rascar suavecito, sin presionar, ¿eh? Pero pero no te pareció un poco larga. Y no te pareció que en el fondo le faltaba un poquito eso de conexión entre las historias, que no sé qué tal. Y sí, todo el mundo te acaba diciendo, sí, es verdad. Pero tenías como la misión de este verano era ver la Odisea y desde luego que te gustara.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
7: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
8: Bueno, pues abramos entonces la consulta de los dilemas morales que atiende de aquella manera.

0: Tienen otra forma de viajar. Reserva ya tu crucero MSC por el Mediterráneo, Canarias o el Caribe, con bebidas incluidas y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones.
1: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
2: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
3: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
4: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
5: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
6: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Precios válidos en Península y Baleares.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTVE, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
10: Onda Cero Barcelona.
11: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
12: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
13: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
14: Bon dia, el Barça ha començat la Champions com va començar la Lliga, golejant el rival, fent-li una maneta i regalant una gran exhibició de futbol. Els blaugranes van imposar el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou. L'equip de Hansi Flick ja dominava 2-0 al descans. Els gols de Rafinha i Adeyemi posaven per davant el Barça. Ja la segona part, de nou Rafinha i Lamine i Gabriel Jesús, que es va estrenar com a golejador amb el Barça, van arrodonir la maneta. Dels partits de Champions d'ahir també destaquem el hat-trick que va fer Ferran Torres amb el PSG, contribuint a la victòria dels de Luis Enrique contra l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc dels Prínceps. L'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez de titular, va perdre davant el Liverpool per 2-1 a Anfield. D'altres resultats d'ahir, Stuttgart 3, Viking 1, Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Avui gaudirem de la tercera i última tongada de partits de la primera jornada. Són aquests: a 6:45 Fenerbahçe, Roma i PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, i a les 9, Como Leipzig, Bayer, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah i Slavia de Praga, Lens. També debuta en victòria a la Champions del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega es va imposar a l'Aros Danés per 39-28 al Palau Blaugrana.
10: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
15: Avui a les 12:20 començarà un nou programa de
10: La Ciutat.
15: El plat principal, l'actualitat.
16: Sabrem quines són les notícies del matí de la mà de la Montse Valls, que és la nostra dona a la redacció d'informatius.
15: I avui tornarà un dels espais més enriquidors del programa.
16: És el 100%.cat, amb el que contribuïm a l'alfabetització mediàtica a les escoles i instituts.

0: I després del butlletí de la una...
1: Doncs després del butlletí de la una arribarem nosaltres, els de la capital de la Tarraconensis.
2: I també nosaltres, des de Lleida, que no ens tapi la boira.
0: En Pablo Alcaraz i la Núria Mora obriran la mirada territorial a Tarragona i Lleida.
3: I avui parlarem de diners. Money,
4: money, money. Els que costa la tornada a l'escola. Escoltarem les mares i els pares que aquests dies es rasquen molt la butxaca.
0: I quin menú agrada més a la canalla que ara torna a l'escola?
4: Doncs els macarrons i el pollastre arrebossat. Avui, els menús infantils a Quins Fogons.
5: Al loro!
0: Ah, i atenció a la Mònica Burholz.
6: Ella ens destaparà curiositats del Futbol Club Barcelona.
7: Això és gravíssim, eh?
6: Avui, la història del Barça com mai te l'han explicat.
5: Visca el Barça i visca el que viu!
0: Aquí sempre procurem sorprendre, a més d'informar, entretenir i escoltar l'audiència que fa possible aquest programa de ràdio.
8: De 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya.

0: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
3: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Onda Cero Barcelona. La radio que t'escolta.
5: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
6: Avui a les 12:20 començarà un nou programa de...
4: La ciutat.
6: El plat principal, l'actualitat.
7: Sabrem quines són les notícies del matí de la mà de la Montse Valls, que és la nostra dona a la redacció d'informatius.
6: I avui tornarà un dels espais més enriquidors del programa.
8: És el 100%.cat, amb el que contribuïm a l'alfabetització mediàtica a les escoles i instituts.
6: I després del butlletí de la una...
9: Doncs després del butlletí de la una, arribarem nosaltres, els de la capital de la Tarraconensis.
10: I també nosaltres, des de Lleida, que no ens tapi la boira.
6: En Pablo Alcaraz i la Núria Mora obriran la mirada territorial a Tarragona i Lleida.
11: I avui parlarem de diners. Money,
9: money, money. Els que costa la tornada a l'escola. Escoltarem les mares i els pares que aquests dies rasquen molt la butxaca.
6: I quin menú agrada més a la canalla que ara torna a l'escola?
11: Doncs els macarrons i el pollastre arrebossat. Avui, els menús infantils a Quins Fogons.
12: Al loro!
6: Ah, i atenció a la Mònica Burholz.
8: Ella ens destaparà curiositats del Futbol Club Barcelona.
13: Això és gravíssim, eh?
8: Avui, la història del Barça com mai te l'han explicat.
12: Visca el Barça i visca el que viu!
6: Aquí sempre procurem sorprendre, a més d'informar, entretenir i escoltar l'audiència que fa possible aquest programa de ràdio.
4: De 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calbó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Bush, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Altafujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, Ponent/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda Cero Ponent/Catalunya. Més i millor.
15: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: Himne d'esperança, i per què?
1: És preciosa aquesta cançó, ja tinc la pell de gallina. Estem escoltant la cançó Fix You del grup Coldplay, tema publicat el 2005 dins del disc X and Y, que no és ni molt menys el disc més venut de la banda britànica, però que conté aquesta joia de cançó que s'ha convertit en un dels himnes d'esperança de les darreres dues dècades. La cançó comença parlant del dolor i la desesperança que poden provocar experiències frustrants del nostre dia a dia, per acabar oferint un missatge d'esperança i de suport en els moments difícils, tot plegat abocat també per un increscendo instrumental i amb uns cors que ens diuen: les llums et portaran a casa, encendran els teus ossos i jo intentaré arreglar-te. Aquesta cançó la va escriure el líder de la banda, Chris Martin, per la seva, aleshores dona, l'actriu Gwyneth Paltrow, després de la pèrdua del seu pare, però al final s'ha fet universal, qualsevol pot fer-la seva. Per què posem avui aquesta cançó? Doncs perquè avui es celebra el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi i ho fem amb unes dades esperançadores, però que també demostren que falta molt camí per recórrer. I és que, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya encadena 3 anys de reducció de la mortalitat per suïcidi o autolesió, amb una reducció del 17% des de l'any 2022. Tot i així, el 2025 es van registrar 556 suïcidis, una xifra encara massa alta per celebrar res. Els homes continuen marcant una mortalitat clarament més alta que les dones. 413 suïcidis corresponen a homes i 143 a dones. I si ens fixem en les franges d'edat, els homes amb una mortalitat més alta són els majors de 85 anys, amb 31 defuncions per suïcidi. En dones, el grup de 50 a 59 anys, amb 39 suïcidis, i les majors de 85, amb 7 morts, és on hi ha una taxa de mortalitat més alta per aquesta causa.
0: Doncs volem pensar avui que sempre hi ha lloc per l'esperança amb aquesta cançó. Unes dades molt altes, només que hi hagi una persona que es suïcidi ja serà massa alta aquesta xifra, així que esperem algun dia poder parlar d'aquesta xifra zero de suïcidi. Doncs vinga, va, preguntem, intentem remuntar això perquè és un tema molt dur, no volem frivolitzar ni molt menys, però arriba el moment de preguntar a l'audiència. Robert, què preguntes avui?
2: Doncs mira, avui tenim una mica l'alegria amb la gastronomia, amb el menjar bé i amb la participació de l'audiència, i és que per segona setmana consecutiva entrem a la cuina de la ciutat amb aquesta secció que hem anomenat Quins Fogons.
3: Que bé, que aquí, a Onda Cero, estem fent bullir l'olla, perquè va d'això. Parlarem de cuina, de gastronomia, de menjar, que ens encanta. Escolteu, jo vull venir a parlar de cuina a la vostra secció. Que m'hi convideu.
0: Sabeu a qui hem de convidar?
2: Sabeu qui és? És que me la vaig trobar ahir a la tarda als passadissos d'Onda Cero Catalunya. I em vaig desmaiar, Míriam, em vaig desmaiar, perquè soc molt fan seu. És l'Anna Riera, la directora i presentadora del podcast Cuchara de Palo, que no l'heu escoltat encara? No
0: has... Boníssim, el podcast.
2: Tu, Víctor, no l'has escoltat
4: encara? No encara.
2: Bueno,
4: posaré a fer-ho.
2: Tant futbol?
0: Te l'has d'escoltar...
4: Què és aquesta? Sap de futbol?
2: A veure...
0: Bueno, potser sí que sap de futbol.
5: Ai, Víctor, viu el seu món.
6: Aquesta senyora...
0: Víctor, escolta el podcast Cuchara de Palo, perquè així aprendràs a fer alguna cosa més que les amanides boníssimes que et fas, que estan molt bones, segur.
1: Aquella tuna insulata té més recorregut, eh?
4: Però...
0: Que tenen molt bona pinta, tot s'ha de dir.
4: Però parla del Barça?
0: Sí, no, el Barça també cuina.
4: Però a veure, quina base científica té aquesta dona per parlar del Barça?
2: No.
4: És a dir,
2: és que no, jo
4: vull imprimir un cara a cara amb ella.
2: És que no estem parlant de la dona del Barça, t'estàs confonent.
4: No, perquè vostè vine aquí, se vine aquí a divagar...
0: Víctor, para, baixa-li el micro al
2: Víctor. El Víctor està confonent, perquè ha escoltat...
0: Està molt nerviós.
2: Ha escoltat la promoció del programa d'avui i ha dit d'una dona parlar de cuina i una dona parlar del Barça.
4: Ah, he sentit la... No, però no és la promo.
0: No és l'Anna la que parla del Barça, és la Mònica Burjols.
4: Ah, vale, quin lío de dones em teniu aquí, de veritat. No poden haver-hi tants col·laboradors.
0: És que tenim molts.
4: Ah, per això ho cobro jo tampoc.
0: No,
2: bé, l'Anna Riera me'l vaig trobar i li vaig dir: escolta'm, saps que fem un espai de cuina des del dijous passat a la ciutat? I em va dir: ah, sí, perquè no m'heu convidat encara. I dic: home, quan vulguis vine. I s'ha ofert a venir aquí els dijous.
0: Fantàstic.
2: A oferir-nos la seva visió professional. Perquè els dijous aquí el que fem, de la mà de l'audiència, és obrir l'estómac, obrir la gana. Ho fem amb receptes que ens aporta les persones que ens escolten, que estiguin bé apuntades en el cervell, a la memòria o a la llibreta d'herència familiar, que no volen que estigui per res del món. Aquest moment de felicitat culinària de cada dijous el fem pensant, per tant, també en les persones que ens escolten.

0: I en l'actualitat, ho lliguem amb l'actualitat. La setmana passada vam parlar aquí de la tornada a la realitat després de les vacances, amb aquests tàpers que ens van fer boníssims, i aquesta setmana, ja que estem parlant de la tornada a l'escola, que avui en parlarem àmpliament d'aquí una estona, hem pensat en parlar del menú infantil, que és una mica... El Víctor Lozano encara fa menú infantil, no?
1: Sí, però perquè m'agrada i així m'estalvio uns calarons. Foto 8 euros, foto uns macarrons i una escalopa.
2: Ojo, que els nens són molt exigents. Sí. A casa meva el menú infantil ja no val.
1: I que després ja no
3: s'han convertit en gourmets.
2: Home, clar.
1: Es pot fer un menú infantil amb virutetes de foie...
2: Doncs això és el que volem avui, idees, per sortir del macarró i pollastre.
0: El que diu la Míriam, volem sortir del macarró bullit amb... salsa de tomàquet o del pollastre rebossat.
2: Que el Robert Calvo ha sortit d'aquest menú fa 2 dies, perquè jo me'n recordo d'anar a dinar amb tu. Home, i anar a sopar. Robert, què sopar? Jo menú infantil, macarrons i pollastre rebossat.
0: Sí.
2: Boníssims.
1: Sí, amb un gel de Mickey Mouse.
2: Sí. Que ens encanten els macarrons i el pollastre rebossat. Sí, està boníssim.
0: Però... Sí, macarrons i pollastre rebossat, n'hi ha discussió, vull dir, ni il·lumina l'horno ni nada.
4: És felicitat.
1: Per una vegada té tota la raó.
2: És que està molt bo.
0: Us dic una cosa, jo vaig estar fa... 2 anys, 1 mes sencer a l'hospital. Quan vaig sortir de l'hospital, la meva mare em va dir "Hoy te haré lo que quieras", dic "pollo rebozado". És el primer que em ve al cap. Bé, doncs avui parlem dels menús infantils.
1: Ahir vaig sopar pollastre rebossat.
0: Veus que... Va sopar pollastre rebossat?
1: Sí.
2: Però per sopar no sé jo,
1: Bueno, perquè era el dinar, però com no me'l vaig dinar, per sopar.
3: Molt bé.
0: Doncs avui, mirin, volem menús infantils d'aquests que no serveixin perquè la mare, el pare, l'avi, l'àvia o qui sigui, digui "Si no te menges per dinar, te menjaràs per sopar". És a dir, que no siguin bledes bullides. Volem menús infantils una mica originals, una mica divertits, que entrin una mica... que enganyin una miqueta a la personeta aquella que es creu que s'està menjant un bistec de vedella i és un pet d'espada, no? Per exemple. Menús infantils avui al 676-760908. Ens poden ja contestar el que vulguin, eh? Quin menú infantil li fan a aquell fill, filla, net, neta, nebot, neboda o familiar de la latitud que sigui? Menús infantils al 676-760908 i la gent dirà "I quin és el premi?". El premi és, que ja ho ha viscut un dels nostres oients, que és en Toni, és aparèixer diumenge a la recepta de la setmana de En Bones Mans. I a més, penjarem les receptes a la pàgina web. Quan diguem una estona?
2: Haurem de fer un receptari, al final de temporada.
0: Ho demanarem al grup Planeta, que és el nostre grup.
2: Clar, o si no, l'escrivim nosaltres a mà.
4: El grup o la ciutat.
1: Sí. Sempre esteu parlant de jalar.
2: Sempre ens encanta.
1: Caballeretes del buen comer.
4: Música i menjar són els dos grans.
2: Així acabem cada programa amb una gana.
1: Estómagos agradecidos, Se comen el niño Jesús por los pies,
2: Vinga, va. La Montse no té fills, encara, però...
3: Però no, he estat pensant què ens servia als meus germans i a mi quan érem més petits. I anava a destapar un trauma familiar de fa temps, òbviament.
2: Trauma?
3: Sí, un trauma familiar, no meu, de la meva germana. Ma germana de petita li feien molta pena els animals, jo al final vaig acabar adoptant això i per això em vaig fer vegetariana, però li feien molta pena els animals i li feien molta pena especialment els conills. I ma mare era molt de fer conill a casa. I quan feia conill, ma germana, que no volia conill, que ja volia pollastre. I ma mare li servia un plat dient-li "té el teu plat de pollastre", però evidentment era conill. Li va fer molt mal. No, però a mi que em servís molt de petita, em servia molt el meló pernil. M'encantava. A sobre, anava de restaurants i jo demanava el meló pernil. M'encantava.
1: No li trobo mai res.
3: Home, però amb un bon pernil,
1: Jo em menjo el pernil i després
4: el meló. El
1: barrejat és fastigós. Ara, si tu et menges el jamoncico i després el meloncico, aleshores...
2: Tu, Víctor, com enganyaves a les teves filles o quin menú infantil
1: feies? T'ho juro, la química i la connexió que tinc amb la Montse és tal que és que anava a dir això, que és el que li faig a les meves filles, perquè ara ja són grans i ara em tenen ja la matrícula presa.
2: Ja saben el que és el conill i el pollastre.
1: Però els hi feia molta d'això, el conill, els hi feia molta pena i no volien i que els ho disfressaven pollastre.
2: Pollastre,
1: és conill, fins que ara ja ho veuen, no? Perquè a més és que és absurd, perquè et penses que el pollastre pobre no té també els seus sentiments i les seves coses, o el porc que et menges o la vedella, perquè després...
0: Que, veure,
1: i Javier, te come los entrecots com si fueran calçots.
0: Sí, però un moment, l'entrecot no has vist com maten la vaca. Jo a casa m'he vist matar de sollar conejos i després menjar-se
2: una cosa.
0: I els pengen cap per avall allà a la pica, que vagi traient la sang, i dius, això, quin horror.
2: Molt bo,
4: home, o els que fan la matança del porc, no? Que maten el porc i tal, i després...
1: Jo tot això, la veritat, jo ho prohibiria. hauria d'haver-hi una mena de sistema que comprovés, no? Que compromès que els animals, perquè al final hem de menjar, jo els dic a les meves filles que hem de menjar,
2: que hem de menjar
1: i som carnívors.

0: I no et doni una altra cosa, però que hi hagi un sistema que estigui per totalment assegurat que l'animal no pateix, gens ni mica. Vull dir, és una mort ràpida i no dolorosa.
1: El Víctor s'està frisant perquè al final del... cap al, més endavant, cap a la segona hora del programa, vindrà la Mònica Urholz.
0: Sí, aquesta era la que jo quería hablar con ella.
2: Doncs explicarà coses molt interessants, m'ha dit, així que estigues... Sí. Potser hi ha alguna cosa de la història del Barça que no saps.
0: Les claus del Barça de Flick.
2: No, home, no. Parla de la història del Gamper,
3: d'això ja parlaràs,
2: del creador del Barça. Però potser hi ha coses que no sabies. Potser... No,
0: pot passar.
2: Vull que m'ho diguis. Sí,
0: difícil,
2: difícil
0: algú que pugui dir-me una cosa del Barça que no sàpiga.
2: Però vull que després m'ho diguis, siguis sincer i em diguis, mira, sí, aquesta dada no la coneixia.
0: Vale,
2: jo.
0: Jo ho sé, jo t'ho diré.
2: Que li farà il·lusió a la Mònica també saber-ho.
0: Però jo també li diré amb ella, eh?
2: Sí, clar.
0: Tu saps, eh?
2: Sí. Jo et passaré el contacte i ja t'apanyes.
0: Ja saps, el soci no se'l pot enganyar.
2: La Mònica mai
0: ens
2: enganya. Ens explica la història tal com va ser. Però de moment us estem demanant receptes pels més exigents a vegades a casa, que són els més petits.
0: Cargols.
2: Com? Ui. A casa meva és el plat preferit de la meva filla.
0: No pot dir, no pega la gent els cargols.
2: Les carxofes i els cargols.
4: Oh, les carxofes, que bones.
2: Mira, el Jota em diu que també a casa seva els agraden.
0: A tu t'agraden perquè ja em trobo.
2: I ara et diré el millor restaurant on anar a menjar cargols.
0: Jo crec que a Tinder és una cosa que les dones totes, per poder-te apuntar, no t'ha d'agradar els cargols. No t'han d'agradar els cargols. No hi ha trobat una tia que li agrada els cargols.
2: Doncs mira, jo buscaria algú que li agradessin, si no.
0: Jo també.
2: La meva línia vermella.
0: Per això no faig cap match.
2: Ai, Víctor Lozano. Vinga, receptes al 676-760908 i les escoltarem totes al final del programa. Mentre està en Montserrat, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
2: I comencem explicant que el Tribunal de Comptes està a un pas d'exculpar 35 alts càrrecs independentistes per les despeses del procés.
4: Sí, l'organisme estatal investiga des de fa anys una trentena d'exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, per les despeses de l'1 d'octubre i la seva propaganda internacional. Després que la justícia europea avalés l'aplicació de l'amnistia en aquest àmbit i conclogués que no van afectar els fons europeus, el Tribunal de Comptes està acabant els últims tràmits abans de decidir. Tot apunta que en les properes setmanes podria aplicar l'amnistia i extingir la responsabilitat comptable dels investigats en una causa que reclama uns 3 milions i mig d'euros vinculats al procés.
2: I el govern espanyol descarta entrar al Consell d'Administració de SEAT, malgrat el debat obert sobre el futur de la marca.
4: El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García, ha assegurat que no es donen les condicions perquè l'executiu prengui aquesta decisió i ha afirmat que ara mateix aquesta opció no està sobre la taula. Tot i això, s'ha mostrat convençut de la continuïtat de la marca SEAT.
5: Un país que ho té clar, amb un sector que ho té clar, i una empresa que és punta de llança, no tinc cap dubte. I llavors deia, surt això d'Alemanya, i en el mateix article parlen de SEAT. Però són dues coses diferents. SEAT és una marca que ha funcionat molt bé, ara cada altres marques han anat millor, i han de veure què fan amb aquesta marca, però zero dubtes que aquesta marca s'ha de rentabilitzar, idealment amb nous models.
4: Les declaracions arriben després que el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, reclamés que l'Estat tingués presència al Consell d'Administració de la companyia. Carnero també ha advertit que s'oposarà a qualsevol proposta que comporti la desaparició de la marca SEAT. Des del govern espanyol insisteixen que SEAT és una peça clau en la transformació del sector automobilístic cap a l'electrificació i consideren que té un paper estratègic en el futur de la indústria de l'automoció, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
2: I estem a les portes del pont de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà 11 de setembre. En aquest sentit, i preveient una gran mobilitat, Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial d'operació sortida a partir d'aquest migdia.
4: Sí, i és que es calcula que entre avui i demà a la tarda uns 550.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i diumenge, en l'operació retorn, s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió avui són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17, i per això Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
2: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
4: A vosaltres.
2: Vinga, repassem l'actualitat esportiva.

0: amb el Barça, que segueix intractable.
1: Quin inici de temporada del Barça. És una cosa de bojos aquest Barça que ens ha regalat Hansi Flick. La fliquicidad s'ha instal·lat a l'estadi del Camp Nou, perquè l'equip va de golejada en golejada. És impressionant.
0: Ahir Pòquer de manetes, podríem dir.
1: Totalment, sí, en porta 4 ja. Podem dir que ha començat la Champions igual que ha començat la Lliga, amb una maneta, perquè també ho va fer en el torneig domèstic, al Camp de l'Elx. Ahir va ser el Feyenoord la seva víctima. 5-1 el resultat final, amb dos gols de Rafinha, déu-n'hi-do. Aquesta reconversió del brasiler en davanter centre està sent mortífera pels rivals. El descans 2-0 guanyava el Barça precisament amb gol de Rafinha i Adeyemi. A la segona part el propi Rafinha i Lamine de falta. I també Gabriel Jesus, aquest últim estrenant-se com a golejador amb el Barça, va anar a arrodonir una altra maneta, una altra golejada incontestable en un partit marcat per la intensa pluja que hi va haver en el seu inici. Van ser els primers 20 minuts, però déu-n'hi-do com va caure l'aigua sobre l'estadi del Futbol Club Barcelona. Sigui com sigui, el Barça debuta amb una victòria, la qual cosa el col·loca al més a dalt de la classificació de la Champions, d'aquesta fase grupal de la Champions, però és que és veritat que suma 5 partits en el global de la temporada, on han estat tot victòries, els 5 partits guanyats, però atenció, amb 22 gols a favor. Què vol dir això? Que el Barça marca fins a avui més de 4 gols per partit. Això òbviament provoca que les expectatives entre la culerada estiguin molt, però que molt altes. Hi ha molta il·lusió. D'això precisament en parlava a la finalització del partit de Niolmo.
2: Siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
1: Això ho va dir diverses vegades Hansi Flick a la roda de premsa, que sí, que està molt bé, que està molt content, però que han de millorar coses. Vull dir que en aquest sentit hi ha força ambició, no? I força inconformisme dins de la plantilla blaugrana. Rodri va ser titular novament per segon partit consecutiu, oferint també un recital de futbol al mig del camp del Barça, i un Rodri que també va aprofitar, doncs, que després del partit li tocava parlar davant la premsa per demanar disculpes als valencianistes i jugadors del València per aquelles paraules que va captar Movistar quan estava a la banqueta de Mestalla parlant amb Cubarsí, doncs, dient que el rival, que el València era molt fluix, que no eren massa bons, etc. Doncs, donde dije digo, digo Diego.
3: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
1: M'encanta la gent que quan comés un error ho reconeix i després demana disculpes. Una qualitat tan difícil de trobar avui dia en el món.
0: Totalment d'acord.
1: El Barça, que avui no s'entrena, concedit dia de festa a Hansi Flick. El proper partit és de Lliga, el diumenge, al camp del Llevant. El següent de Champions, hem de marxar fins al mes d'octubre al camp del Galatasaray, a Istanbul.
0: Vinga, i què més destaquem de la jornada d'ahir de Champions?
1: Doncs, per exemple, el hat-trick que va fer Ferran Torres, déu-n'hi-do com ha aterrat a París, el davanter de Foyes. Ahir 3 golets per contribuir directament en la victòria dels de Luis Enrique contra l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc dels Prínceps. Així de content estava el davanter del PSG.
4: Bueno, pues muy, muy contento. Significa que me estoy acoplando bien, que mis compañeros me están ayudando, el míster, la afición, la verdad que estoy muy contento.
5: Casi perfecto no, porque no hemos tenido los resultados que queríamos, pero bueno, sí que es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
1: També destaquem la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool, 2-1 a Anfield, amb Julián Álvarez de titular. D'altres partits d'ahir amb resultat final, Stuttgart 3, Viking 1, Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting 3, Galatasaray 1. Avui, tercera i última tongada de partits de la primera jornada, 7:15, Fenerbahçe, Roma i PSV, Shakhtar Donetsk, i a les 9, Como Leipzig, Bayern de Múnich

0: Bodø Glimt, Manchester United Sabah i Slavia de Praga Lens.
1: Vinga, hi ha més apunts a banda del futbol.
0: També victòria del Barça d'handbol a la Champions, debut exitós. Per tant, l'equip del Carlos Ortega es va imposar al August danès per 39-29 al Palau Blaugrana. En la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet s'està disputant a Tarragona. Victòria de l'Ilerna Lleida sobre la Sisa Joventut 8-9-8-4. I també triomf del Kids Anats Manresa sobre el Morabanc Andorra, 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquests partits. A 6:45, Fiat Girona i l'Ilerna Lleida, i a les 9, Barça Morabanc Andorra. D'altra banda, encara en l'esport de la cistella, la selecció espanyola juga 8:45 contra Austràlia, als quarts de final del Mundial que s'està celebrant a Alemanya. I avui es disputa la 18a etapa de la Vuelta, contra rellotge individual de 32 quilòmetres, que uneix les localitats del Puerto de Santa Maria, un lloc molt maco per anar-hi, us ho recomano, i Jerez de la Frontera, també molt maco. Enric Mas, que és balear, és de Mallorca, segueix de líder amb 2:06 d'avantatge sobre l'austríac Félix Gallar.
1: Per què rius, Víctor? És que no, t'has perquè... de rir durant tota la...
0: M'estava rient perquè me'n recordava del format d'abans dels esports a la ciutat, que quan jo estava acabant sabia que tu em faries la pregunta del dia, i ara pensava la pregunta del dia i dic, cony, si ja me l'ha feta.
1: Que no t'has adaptat a aquest nou format.
0: Sí, encara m'estic...
1: Però t'agrada?
0: Jo no sóc com Ferran Torres, que tinc rendiment immediat, que m'adapto al moment a les circumstàncies.
1: És l'edat, això, Víctor.
0: Això és l'edat, 53 anys. Sí, sí, sí, sí. M'estic adaptant, però la veritat és que reconec que m'agrada.
1: Bueno.
0: M'agrada.
1: Si tu estàs content, jo estic contenta.
0: Pues vaya, todos contentos. Vinga, tots contents.
1: Víctor Lozano, gràcies.
0: Fins dilluns, que vagi molt bé. Bona dia a tothom.
2: Això és La Ciutat.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: La Ciutat, amb Míriam Frank. 100%.cat, l'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
1: Encetem la segona temporada de la nostra secció 100%.cat, en la que seguirem fent divulgació sobre educació mediàtica, parlant amb experts, coneixent projectes escolars i també reivindicant la literatura com a eina per lluitar contra la desinformació, com és el cas d'avui, Gerard.
4: Així és, i és que avui coneixerem el llibre Una finestra a la butxaca, publicat per l'editorial Mediterrània i que ens fa reflexionar sobre l'abús de les xarxes socials. Tot neix d'un encàrrec de les investigadores Mònica Jiménez, de la UPC, i Mireia Montanya, de la UOC, que van voler convertir un estudi elaborat per elles mateixes en un conte per totes les edats. L'escriptora Meritxell Margarit es va encarregar de fer-ho realitat, creant una història que trasllada a la literatura infantil les claus d'aquest estudi.
1: Doncs ja tenim preparada aquí a l'estudi una de les investigadores i coautora d'aquesta publicació, Mònica Jiménez. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica quina és la història que ens explica Una finestra a la butxaca.
5: Doncs és la història d'en Cas. En Cas és un gos que viu amb quatre humans, amb una família pare-mare, un nen i una nena. Aleshores, clar, què passa amb en Cas? Doncs que ho veu tot des de la seva mirada de gos i veu com aquella família passa massa temps mirant el mòbil. Aquest és bàsicament, o sigui, la base de l'argument d'aquesta història.
1: La història de qualsevol família, eh?
5: Exacte, és així, sí.
4: Al final, si els gossos parléssin...
5: I tant, què ens dirien? I tant, dir. I tant.
4: Escolta, tot neix d'un, com dèiem en la introducció, d'un estudi que vau fer tu i la Mireia Montanya sobre l'ús de les xarxes socials. Com vau fer aquest estudi i quines conclusions en vau poder treure?
5: Bé, tant la Mireia, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, com jo mateixa, professora de la Universitat Pompeu Fabra, doncs tota la nostra trajectòria, diguem, la investigadora, s'ha centrat molt en els efectes dels mitjans de comunicació, la publicitat i, com no, els darrers anys, doncs, en les xarxes socials. I sí que és cert que durant la pandèmia vam detectar una cosa que d'entrada ens va semblar molt interessant, i és que els influencers van començar a parlar de la seva salut mental. Pocs dies després, seguint un efecte imitatiu, doncs els seguidors doncs van començar també a compartir, doncs mira, avui estic trist, avui em sento malament, per passar a compartir diagnòstics, no? Doncs mira, jo estic patint un trastorn alimentari des de fa anys, per exemple, o estic lluitant amb una depressió. Aleshores van pensar, que interessant, els adolescents per primera vegada parlen de salut mental a les xarxes. Aleshores van pensar, s'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar això. Vam plantejar aquest projecte al Ministeri de Ciències i Universitats i ens vam finançar una recerca a 3 anys per veure doncs, com se'n parlava a les xarxes sobre la salut mental, però també o sigui, què es

0: deia o quines eren les malalties més presents o quins eren els formats més habituals. I la veritat és que d'aquí han sortit moltes conclusions, han sortit coses molt maques, però també coses bastant lletges.
1: De seguida parlem d'aquestes conclusions, però m'agradaria saber primer com ha estat el procés de transformar aquest informe en un conte.
0: Realment sempre, des de que investiguem, des de que treballem, no, fem recerca, dels nostres objectius sempre és retornar aquesta investigació a la societat, perquè al final no tens molt la sensació que tot es queda a les universitats i allà neix i allà mor, no? I és una llàstima. I un tema doncs, que està tan present a la societat és que havia de tornar d'alguna manera i està clar, aquí, doncs als adolescents, als infants, perquè també pensem que això és pluja fina i que s'ha de començar a treballar des de molt petits.
2: Mònica, parlaves de conclusions lletges. Jo em quedo amb això. Quines són?
0: En primer lloc, doncs, l'algoritme doncs, és masclista. O sigui, per començar, no els mateixos continguts, no, o sigui, no són els mateixos continguts pels nois, per les noies, d'alguna manera doncs, està perpetuant els rols tradicionals de gènere. Els nois els ofereix esports de competició, paròdia, humor, per exemple. Les noies doncs, és maquillatge, són rutines fitness, són cures fins i tot, no? Aleshores, sí, aquesta és la primera. La segona, doncs, el temps que passen, està clar, tot i que aquí també m'agrada dir que tot el que s'havia fet fins ara s'havia fet recerca, però en termes de temps. Passen tantes hores, passen més de 2 hores, això ja es considera addicció, però no s'havia estudiat mai continguts, no? Aleshores, doncs, en aquest sentit, l'estudi fa incidència en aquests continguts, que està bé tenir cura del temps, però també hem d'estar molt alerta del que els adolescents estan consumint a les xarxes.
1: I no sé si m'equivoco, però crec que un dels protagonistes de tota aquesta història també som els pares, no? El gos veu com tota la família, no només els infants, sinó també els pares. Ens costa a vegades desenganxar-nos d'aquest mòbil, deixar-lo a banda i prestar més atenció als nostres fills. Així que part de la culpa, entre cometes, la tenim nosaltres, no? També,
0: sí, mica. Sí, és així, no? Perquè sempre, si teníem molt la sensació que la pilota s'ha passat als adolescents. Mm-hmm. És que, clar, és que...
1: I a les escoles, també, no?
0: Bueno, i és un altre tema, també, que sí, i que cal parlar-ne, no? Adolescents, escoles, i les famílies, d'alguna manera, doncs, quedàvem al marge, no? És que, clar, sí, ho observem i, d'alguna manera, criminalitzem aquest comportament. Però, clar, que aixequi la mà el pare o la mare, que no passa moltes hores mirant el mòbil, no? Perquè ja no parlo només de xarxes socials. Un moment que contesto un correu més, no? Que estàs a la taula, és que estic pendent. Aleshores, l'objectiu d'aquest conte doncs, era reflectir aquesta realitat, no? Dir, sí, alerta, però és que som tots, i és un problema, al final, social, no només dels joves.
1: I, Mònica, estem parlant d'un conte, amb la qual cosa ens dirigim a nens, adolescents també, però també a nens més petits, amb la qual cosa el problema s'ha anat avançant d'edat o per què ho heu dirigit al públic més infantil?
0: Sí, perquè teníem, bueno, no era una sensació, era una realitat que cada vegada veus més cotxets, per exemple, no? amb l'estri aquell per integrar doncs qualsevol pantalla, no? Perquè veus nens molt petits ja consumint continguts. Aleshores pensàvem, home, és que hem d'anar molt abans al primer mòbil, no? Aleshores és un conte adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys, entre 6 i 9 anys. Però també les famílies, perquè hi ha la part del conte, però la part del darrere doncs, hi ha tot un seguit de recomanacions per les famílies, no? De com encarar i com rebre aquest primer mòbil a l'entorn familiar.
2: Mònica, el dimarts va començar el curs escolar i a banda de les protestes per part dels mestres, un altre gran tema és el de la presència, ho comentàvem una mica ara, no? De les pantalles, dels telèfons mòbils a les aules. Com veus la prohibició, com estàs veient aquesta prohibició de l'ús del telèfon mòbil a l'àmbit escolar?
0: Penso, i és una opinió personal, jo crec que s'ha passat massa la pilota a les escoles. Està bé, o sigui, és una mesura que està bé, perquè doncs, bueno, davant la incapacitat de regular el mòbil en l'entorn familiar. Penso que això s'hauria d'haver regulat abans a les famílies, no? Crec que tots hauríem de ser més conscients. Està clar, un mòbil no hi fa res a l'entorn escolar. L'entorn escolar, tu vas aprendre, no vas assolir uns determinats coneixements i un telèfon mòbil no hi fa res.
1: Estem parlant del control de l'ús del mòbil, del temps que passen els nostres infants davant de les pantalles, però també deies els continguts, perquè molts estudis també revelen que els nostres joves s'informen cada cop més per xarxes socials, Instagram, TikTok, i aleshores ve aquesta desinformació. Això també és important de controlar, no, Mònica?
0: És cert, és important i per tant és importantíssim, no, doncs, el que feu vosaltres, no? Una educació, una mirada crítica, és educar els infants, no? I ensenyar-los a diferenciar entre el que és real, el que és fals, no? Aleshores falta aquest pas, diguem-ne, no? En el cas de la publicitat, jo crec que ho fem, no? L'entorn familiar des de molt petits, no? I escolta'm, és que estan intentant vendre'ns alguna cosa, per què no ho fem a les xarxes, no? O sigui, qualsevol contingut, no? No només informatiu, que està clar, que s'informen per allà i que bona part d'aquella informació és falsa, sinó la resta de continguts, com ara el publicitari, que tampoc saben diferenciar què és publicitat i què no.
1: Has dit que s'ha de fer un pas, qui l'ha de fer?
0: Per mi, els governs, clarament, no? Com hem arribat aquí, no? Com s'ha permès això? Com s'ha permès, doncs, deixar-nos en mans d'aquestes grans corporacions, no? Perquè s'ha obert a tothom, s'ha obert, per exemple, clar, es parlava, no?, d'una llei, Espanya prohibirà, França ha prohibit, Austràlia va prohibir, és efectiu? No. Per tant, cal educar, el que passa és que educar sempre requereix més temps i més diners que prohibir.
2: Estem parlant de que potser hem fet tots una mica tard. Hem fet massa tard, això ja és incontrolable.
0: No, mai és massa tard. Per exemple, hi ha una cosa bona i és que se'n parla cada vegada més, no? Mirem enrere, aquest estudi va començar fa 3 anys, en aquell moment no se'n parlava, es començava a parlar de la salut mental, de com, no? I això afectava els joves, sí, es parlava només de la variable temps. Però és cert, i penso, en aquests 3 anys hem fet un bon recorregut. Per tant, no hi ha res perdut. El que passa és que hem de ser conscients, no?, de quines són les conseqüències d'aquest consum de xarxes socials.
1: Dèiem que dimarts va començar el curs escolar, un curs que ve marcat perquè moltes escoles ja intenten deixar una mica de banda l'ordinador i tornar als llibres. Aquest és un primer pas interessant, no? Entenc.
0: Molt interessant, és un primer pas, no? Si més no, doncs aquesta presència dels llibres i fer entendre ell, és que no tot són les pantalles, no? Clar. És molt, molt interessant i molt bo.
2: Segur que molts alumnes diuen, com era això d'escriure, no? Perquè al final només piques tecles tant al mòbil com a l'iPad i mira, al final estem tornant a ensenyar a escriure, no? Que
0: és cert. És, o sigui, aquesta competència, no?, cal·ligràfica, no?, que teníem fa anys s'ha perdut i això, doncs, ho estem veient a les universitats, per exemple, no?, que, clar, tu fas un exercici, ma, costa llegir-lo, tu no entens aquella lletra. Abans dèiem la lletra de metges, doncs ara és la lletra de tothom, de les noves generacions.
1: D'aquest informe que heu fet ha sortit aquest conte, una finestra a la butxaca, però també d'aquí uns dies surt un joc que es diu Sinred.
0: Exacte.
1: Potser més dirigit als adolescents, o explica'ns en què consisteix aquest joc de taula.
0: Sí, Sinred és un joc de cartes, efectivament adreçat a un col·lectiu més gran, perquè el conte se'ns quedava petit, no? Era fins als 9 anys. Aleshores vam pensar moltes coses, no? De què podíem oferir a aquest col·lectiu, i vam arribar a la conclusió que no tenia sentit oferir res que tornés a passar per una pantalla, perquè clar, pensem, clar, hem de fugir de tot això. I sí que vam observar, no?, que els adolescents, quan els i dones alguna cosa per fer, s'enganxen a això. Clar, abandonen el mòbil i s'enganxen. Aleshores vam pensar, bé, fem un joc de cartes, no? És un joc de cartes per jugar amb amics, a partir dels 11 anys, diríem, no? Coincideix amb l'arribada a l'institut, amb el pas a la secundària, i gira molt al voltant de la reflexió, no? Escolta, mira, tu imagina't que aquest contingut, això, aquest post que has penjat a les xarxes, per exemple, es projecta ara al cinema principal de la teva ciutat. Com et sentiries? No? De vegades, doncs, ostres, no? Doncs et pares a pensar. O mira, pensa en aquesta persona, tu sí, que el que està postejant els continguts, si li treus això, com definiries aquesta persona? Ostres, és que no tinc... No hi ha res, no? Aleshores, són cosetes d'aquestes, són situacions, no? Posar-los en situacions que podrien passar, perquè no, i a partir d'aquí generar reflexió.
1: Doncs ja sabeu, si voleu lluitar contra aquesta desinformació i treballar-ho amb els vostres fills, teniu aquestes dues opcions, una finestra a la butxaca, aquest conte infantil, i també aquest joc de cartes que sortirà en uns dies, Sinred. Mònica Jiménez, de veritat, un plaer tenir-te aquí en aquesta secció 100%.cat. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Això és La Ciutat.
1: Saludem ara el Pablo Alcaraz i la Núria Mora per saber què ens tenen preparats a partir de la una a la ciutat Lleida i Tarragona. Nois, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Núria, què tenim avui al menú?
5: Doncs al menú

0: feinat per la convocatòria de vaga que el sindicat Ustex-Tes ha mantingut el primer dia d'aquest curs per al dia 8. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria aturar-me un moment en aquest tema, Míriam, en el de la vaga del cos docent de Catalunya, que, pel que m'expliquen algunes mares, ha provocat la modificació d'activitats que s'allarguen durant tot el curs, com ara les colònies o les excursions. No sé si això a l'escola que portes les teves criatures ha passat.
1: Aquí no, la nostra escola no ha passat, però em sembla preocupant que passi, perquè al cap i a la fi afecta els més petits i això sí que no es pot permetre.
0: Sí, de fet ara escoltarem una mare que ens diu això. En qualsevol cas, algunes mares agraeixen no haver d'assumir aquesta despesa extra i és que s'han anul·lat també algunes excursions, com deia.
2: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi. I, bueno, clar, no fan, com és un tema de projectes, doncs, clar, no ni quaderns, ni llibre, ni res. Però esperem que aquest any, doncs, que aprieten, por favor.
0: Que aprieten, diu aquesta mare, que aprieten los docentes, vol dir. I és que veu que la cosa no rutlla, que la canalla, el jovent català, no acaba de despuntar. Així ho informa, ho diu l'informe PISA i altres informes. Tantes lleis educatives, tant amunt i avall, tanta formació per projectes, doncs, esclar, fa ferida. En qualsevol cas, que aprieten, diu aquesta mare. Jo, com diria aquell, us diré, quedeu-vos amb aquest detall que més endavant serà important. I és que del tema central d'avui se'n desprèn un subtema molt interessant que de seguida abordarem. Tornem a aquest tema que comentàvem ara fa un moment. Les colònies no són barates, no. O algunes com a mínim no són. Hi ha famílies que de fet no se les poden permetre, les han d'obviar perquè és una despesa que no es poden permetre. He buscat la dada i el preu de les colònies escolars a Catalunya se situa de mitjana entre els 150 i els 250 euros per alumne per una estada estàndard de 3 dies i 2 nits amb pensió completa i activitats incloses. El cost real per a cada família varia significativament segons diversos factors, principalment el nombre de dies, l'època de l'any i els serveis contractats.
1: Estem parlant de les colònies, deixa'm apuntar, Robert, a banda d'aquests 150-250 euros que poden costar, que és veritat que es va fraccionant al llarg del curs i tens temps per estalviar, però també el sac de dormir, si és el primer cop que se'n van de colònies, banyadors, xancletes, tot el que demanen que es portin a les colònies, així que és una altra despesa extra. Una despesa pesa que si acabes fent la suma és el que
0: elevada,
1: tot el que ens explicaràs ara mateix.
0: Sí, desgranem les dades, va. La tornada a l'escola també té la seva pròpia factura i aquest curs 2026-2027 a Catalunya torna a ser especialment elevada. Segons l'última enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris, les famílies catalanes preveuen gastar una mitjana de 2.994 euros per fill al llarg de tot el curs. Si en tens dos ja, vaja, la cosa puja moltíssim. És la segona xifra més alta de tot l'Estat, només superada per Madrid, i queda més de 500 euros per damunt de la mitjana espanyola, que se situa als 2.484 euros anuals. És important, però, distingir dues factures. Una és la de tot el curs, i l'altra és la que arribarà pràcticament aquest mes de setembre, que arriba tot de cop, no, Míriam? Uh-huh. Aquí pels fills per la tornada a classe, és a dir, les sabates, les bambes, l'uniforme, el de la xandall de la gimnàstica, llibres, material escolar...
1: Més el primer mes...
0: Més el primer mes de l'escola, de la quota.
1: L'escola, que es cobra sencer, tot i que no es fa sencer.
0: No? Ah, clar, però falta una setmana, és veritat. Bé, en qualsevol cas, hi ha famílies que la cosa se'ls fa realment molt complicada.
3: La verdad es que la vuelta al cole es un auténtico sablazo. Yo tengo la sensación de que llega septiembre y empiezas a pagar por cosas y no acabas nunca. Los libros, que si el material, que si las mochilas, que si el uniforme. Y es que además después de verano parece que todos los niños se han puesto de acuerdo para crecer a la vez y no les sirve nada de ropa, lo que te guardaste en junio. Y bueno, y luego están los pequeños gastos, que son los que te van rematando. Que si ahora necesitan una libreta concreta de tal marca con un cuadrito de tal medida. Que si abra un bolígrafo para la pizarra, para no sé qué, color verde, color azul, color rojo. Que si para la actividad de pintura necesitan las acuarelas de tal marca, 12 colores con todos sus pantones. Bueno, en fin, que intentas reciclar todo lo que puedes de un año para otro, pero aún así septiembre es un mes que se nota muchísimo en casa. De hecho, yo siempre digo que la vuelta al cole da mucha alegría para los padres, pero sobre todo cuando ya has acabado de pagar todo lo que tengas que pagar.
0: Jo de debò no em vull imaginar que una família mitjana d'aquest país, amb un salari mitjà, vull dir mitjà de

0: 1.500 euros, posem, per anar molt a la mitjana, no es pot permetre certes coses. Algunes tot segurament no. Mm-hmm. Han de reciclar moltes d'elles. De fet, algunes diuen que reciclen coses del curs passat. L'OCU calcula que aquest desemborsament inicial se situa de mitjana als 548 euros per alumne, només al mes de setembre. Una altra anàlisi, en aquest cas del comparador Idealo, situa la cistella bàsica de tornada a l'escola en 505 euros. D'aquests, 372 corresponen només als llibres de text en paper. És a dir, pràcticament 3 de cada 4 euros de la seva cistella. I preparar la tornada a les aules costa avui gairebé un 19% més que el 2022. Hi ha una mare que em deia... A mi em fa la impressió que fa 3 anys que pago molt més. Ja ho té.
1: Totalment, sí. Però molt més.
0: És el que ens diuen algunes mares, que consideren que la cosa va a l'alça i que el val escolar de 60 euros per alumne en dues tandes de 30 i 30 no és suficient.
2: El val escolar sempre és benvenido i, evidentment, és d'agradecer perquè supone una ajuda per a les famílies. Però, sincerament, tinc la sensació de que, almenys en el nostre col·legi, el coste de los libros i del material va augmentant cada any. Jo penso que les maestres se han aprovechado un poco de la existència d'este vale per escoger los libros un poco más caros. El primer año quizás no lo notas tanto porque tienes el vale y parece que te ahorras dinero, pero a la larga, al cabo de 2 o 3 años, acabas pagando más de tu bolsillo.
3: El val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza material, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
4: Tenim dues nenes, una primària, l'altra secundària, en centres diferents, però en tots dos casos la despesa en material puja bastant més de l'import del val escolar que dona el govern. Per posar un exemple, la gran, que farà tercer de l'ESO, només en una assignatura hem gastat 80 euros, a més, sense possibilitat de tirar de llibres de segona mà ni reciclats, perquè tots els llibres són en edició de l'any passat. Per tant, nous, impossibles de reciclar. Crec que és d'aquelles coses que hauríem de mirar.
1: És una d'aquestes coses curioses, que els llibres no es puguin reciclar perquè tant canvia la història, no canvia, vull dir, per exemple.
0: Sí, no? Jo recordo que a la meva època...
1: O les matemàtiques.
0: El meu veí, que anava un curs per darrere meu, li cedia els meus llibres, vull dir que s'ha fet tota la vida així.
1: Hem de dir que hi ha diferències importants, no?, segons el tipus d'escolarització, Robert.
0: Clar, les diferències són enormes segons el tipus d'escola, perquè l'OCU ja calcula una despesa mitjana de 1.294 euros per alumne en un centre públic, 3.450 en un concertat i fins a 8.761 euros en un centre privat. I la factura no s'acaba, com dèiem, al setembre, perquè les famílies que utilitzen serveis de tot l'any els han d'anar pagant. Per exemple, el menjador, no? Doncs hi ha una mitjana de... 100...
1: Que és el més car de l'escola.
0: És la despesa més cara del dia a dia? 111 euros al mes. I les activitats extraescolars, que també són 78 euros mensuals, això amb una mica de sort. I després, els ordinadors i les tauletes, que també han entrat a la motxilla. Tu n'acabes de pagar un, no?
1: A nosaltres ens ha tocat aquest any, a cinquè de primària, doncs ens hem gastat uns 500 euros.
0: Molt bé. Doncs és una despesa més. Quan l'alumne necessita un dispositiu d'aquestes característiques, com el del fill de la Míriam, doncs l'OCU calcula una despesa addicional mitjana de 236 euros anuals. Per tant, les xifres dibuixen una tornada a l'escola cara, però les estadístiques expliquen mitjanes i no famílies concretes. Hi ha una mateixa família pot tenir diferents punts de vista, hi ha diferents famílies, també la manera d'abordar-ho, de si es recicla, si no es recicla, hi ha alguns que no ho noten tant.
5: Jo tinc dos fills, un que ha començat quart de primària i l'altre que ha començat segon d'ESO, i per nosaltres, familiarment, la tornada a l'escola actualment no suposa una gran despesa, perquè, per una banda, doncs, l'escola on van els meus fills no tenen llibres de text, sinó que l'escola és qui fa tot el material didàctic que utilitzen durant el curs. Llavors, no, aquesta despesa doncs, no l'hem de fer. A més, els vals escolars es poden donar a les escoles que compren material escolar amb massa, amb més quantitat i que baixa una miqueta més el preu. Llavors, amb els vals ho cobrim.
6: Jo estic content perquè a l'escola on anem hi ha tota una sèrie de despeses, la de llibres, la de material escolar i, a més, que estan socialitzats, es compren tots des de l'escola o des de l'associació de famílies i d'aquesta manera s'abarateixen molt els costos, s'abarateixen els problemes d'haver d'anar i comprar exactament el material o els llibres que et demanen. A part, molts dels llibres es reutilitzen i la veritat és que els costos són molt més econòmics del que m'imaginava.
1: Doncs totes les escoles haurien d'anar cap aquí.
0: Sí, és que a més això d'haver de comprar llibres de text nous cada any, si l'escola els compra, doncs els ha de reciclar pel curs que ve.
1: Totalment.
0: I així anar fent. Aquests pares que deien també de la despesa de les sabatilles, de les bambes, no?
1: Sí.
0: Que també és una despesa important. Totalment. Perquè en gasten moltes, no?, al cap d'any. De...
1: Bueno, unes quantes. Sobretot els nens petits.
0: En qualsevol cas, hi ha despesa per una banda o per una altra, encara que algunes famílies apostin per aquest reaprofitament. Però, deia fa un moment, quedeu-vos amb aquest detall perquè després ens sortirà un subtema que arriba de tot plegat, que és la tornada dels llibres a l'aula. I jo li preguntava a la Míriam, has notat que amb el teu fill hi ha hagut un auge del llibre en les aules? I em deia, potser respecte a la meva filla sí que ara té més llibres al Max que la Daniela.
1: Bueno, perquè l'objectiu és, han vist que no poden fer-ho tot amb l'ordinador, amb la qual cosa han vist que havien de tornar als llibres, cosa que m'encanta.
0: Ens ho expliquen, i estan d'acord amb tu, docents de primària i de secundària.
7: De tornar als llibres de text, de fet, a Suècia ja fa anys que estan tornant al llibre, perquè està més que demostrat que les pantalles afecten l'atenció de l'alumnat, redueix la seva capacitat de comprensió lectora, amb la qual cosa hem de tornar als llibres de text, a la llibreta, al boli, i que els alumnes, si d'alguna cosa en tenen prou, precisament és de pantalles, i han d'estar una miqueta o molt allunyats de les pantalles.
8: Ara hi ha molta diversitat, moltes maneres d'ensenyar, i com cada escola o cada centre s'adapta una mica al que ell creu. Nosaltres, personalment, a la nostra escola es va creure, doncs, de digitalitzar i utilitzar aquestes eines de manera educativa. Sí que hi ha hagut molts pros i molts contres, però nosaltres continuem treballant amb aquest entorn digital i a la vegada combinant-lo també amb el tradicional.
0: Clar, és que hi ha diferents països d'Europa que ja han fet passes enrere en aquest sentit. Hi ha 5 països d'Europa, Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia, França i fins i tot Itàlia, que han implementat restriccions a l'ús dels dispositius mòbils, això primer, i a més que han reduït la presència de les tauletes i dels ordinadors a les classes. No només això, sinó que hi ha països com Finlàndia i com Suècia que aposten obertament per la tornada del llibre a les aules i per deixar enrere les pissarres digitals i els ordinadors, perquè diuen que els nens i les nenes no saben escriure en paper i amb un llapis a la mà. Per tant, tornada al llibre i al paper, i tornar a escriure les llibretes, que em deia una d'aquestes mestres de primària, ja no porten llibretes, ja no porten un llapis, no porten enlloc on apuntar-ho, que no sigui l'ordinador o la tauleta que els hem donat. De fet, una d'aquestes mestres que treballa en una escola que es va digitalitzar per complet, ara s'està desdigitalitzant. La conclusió de tot plegat és que és una despesa molt important aquest inici del curs, però ens diuen els docents que ells fan un esforç perquè es redueixin les llicències, els llibres que cada any s'han de canviar i per algunes coses més, però diuen que l'educació hauria de ser la prioritat de les famílies.
8: Penso que hem de prioritzar l'educació dels nostres fills, no? Perquè poder, no sé, és un dir, poder molta gent doncs, es gasta molts diners, jo què sé, a l'estiu, amb les vacances i vinga, i doncs a l'hora de gastar-se els diners al setembre per la tornada a l'escola, doncs ens queixem tots. Però això sí que cada família sap el que, com ho ha de fer-ho.
0: Cada mestre i jo tiene su librillo, o sigui, en aquest cas.
1: Mai millor.
0: En qualsevol cas, aquesta docent que porta 40 anys a l'ensenyament, que se jubila ja aviat, em deia que no t'imagines com ha canviat la manera de no només ensenyar, sinó també dels nanos d'aprendre i de com els arriba la cosa. Jo, el tema dels projectes aquests per emocions i això està molt bé, però hem d'aprendre a llegir, a escriure, i a sumar i a restar, que si no, el dia de demà no ho sabem fer res.
1: Totalment. Ànims a totes aquelles famílies que estan en plenes despeses de setembre.
9: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
10: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
11: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la

0: minuts, aquí tenim molta gana, tenim... Has portat tàper avui?
1: Avui ens convertim en nens. No, avui sí. No he portat tàper.
0: No, doncs mira, així agafes idees. A vegades és complicat donar de menjar als nens.
1: Sí.
0: A una li agrada la verdura, a l'altra la ceba.
1: Un dia li agrada això, l'altre als més petitons, ara que tinc
0: així
1: una petita.
0: Així que va, agafem idees.
1: Sí, vinga, agafem idees.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: A casa, un dels plats infal·libles... mandonguilles, d'aquelles que faig amb carn de vedella i de porc, que després hi poso l'ou i la farina de galeta, que després les enfarino, però el secret és que les mides de les mandonguilles són com olives.
1: Aquestes,
2: un cop fregides, se separen i faig un sofregit, que hi poso tot tipus de verdures, és a dir, com un pisto. Un cop estan ben cuites el xup-xup, les poso a la cassola amb les mandonguilles, mida d'olives. Encara a vegades els hi faig, perquè és un motiu de celebració. Una anècdota. Va venir quan eren petits uns amics i quan van tornar els seus pares els hi vaig dir: han menjat mandonguilles. Però si no en volen. N'he menjat 12, deia un. Mida d'olives. Que tingueu un bon dia. Bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: Bon
0: Igualment.
3: Dia.
0: Hola.
3: Pues mira, mis hijos ya son mayores, pero yo había una cosa que siempre les daba, que a mí me gustaba muchísimo, es el hígado de ternera,
0: ¿sí?,
3: encebollado. Siempre me ha gustado muchísimo porque era un plato que me hacía mi madre allá en Colombia y a mí me encanta, me encanta. Entonces yo se los hacía a mis hijos, pero yo no les decía que era hígado, yo les decía que era carne. Carne muy blandita, porque el hígado si lo dejas bastante se queda muy, muy blandito. Es que para los niños es súper bien porque no se te hace bola ni nada. Total, que yo recuerdo que siempre se los hacía y ellos me decían: ay, la carne está blandita, mamá, hazla. Y yo, vale, la hacía. No sé por qué un día... dije, ay, voy a comprar el hígado para hacerlo. Pff, cagada total. Porque ya nunca más lo volvieron a comer, ¿eh? Yo se los decía, ay, pero si siempre habéis comido, mamá, qué asco, cómo nos has dado esto? Pero les encantaba, ¿eh? Pero hasta que yo les dije que era hígado. Cuando les dije que era hígado, nunca más volvieron a comer. Así que a los niños hay que irlos engañando para que coman de todo.
1: Totalmente.
3: Eso sí que lo he sabido siempre. Adeu. Adeu.
4: Mireu, els meus fills... no s'han assemblat mai gens a Mafalda. Ells adoraven la sopa. La sopa que em va ensenyar a fer la meva mare, sopa de pollastre, bàsicament, amb ossos de pernil, amb una mica de verdureta, amb cigrons, i sobretot, sobretot, la pasta que més els encantava eren els fideus fins, el cabell d'àngel. I sempre estaven demanant sopa, vull dir que... Després també recordo molt l'arròs a la cubana, recordo una, per sopars, doncs unes pites que feien pa de pita obert, torradet gratinat al forn amb formatge parmesà i oli d'oliva ben torradet, i això era ja, bueno, una cosa que els encantava. En general, sempre han estat bons menjadors i continuen de grans. I em continuen demanant sopa. Vinga, que vagi molt bé.
1: Que no falti la sopa.
0: Saps que jo no menjava sopa per la Mafalda?
1: Ah, sí?
0: Jo, la petita, he llegit, bueno, sempre hi llegia Mafalda i jo odiava la sopa. I ostres, era per la Mafalda.
1: Fins que la vas provar, no?
0: Bueno, no, m'obligaven a menjar-la. Cada dimarts a casa meva hi havia sopa i peix. I jo diumenge ja estava malalta, pensant en el dimarts que tindria per sopar sopa i peix.
1: És que és tan bona la sopa.
0: M'ha costat tants anys menjar sopa.
1: Doncs mira, de moment la meva petita, la Bruna, un dels seus vicis és sopa amb cabell d'àngel i cigrons. Sí.
0: Quan faig sopa, festa gran, sempre menjar. Fins i tot a l'estiu, dic, sopa, ara no... Tal. I el del fetge, al meu germà li encantava el fetge amb ceba. I clar, la meva mare li feia a ell, m'obligava a mi.
1: Jo soc bastant aprensiu, tinc molta barrera psicològica.
0: Ara no me'l menjaria.
5: No
0: sé, jo no me'l menjaria, però he menjat molt,
5: La casqueria ja no es menja, no?
0: Jo crec que sí.
5: A Madrid mengen gallinejas i entresijos, que és del xai.
0: Bueno, i els callos.
5: Els callos, sí.
1: Sí, directament.
0: Déu-n'hi-do, doncs, ens heu deixat amb molta gana amb aquests secrets per fer menjar als més petits. Triturar molta verdura a la salsa de tomàquet per la pasta, és un clàssic.
5: La setmana que ve farem venir a l'Anna Riera, aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí, ja queda total, oficialment convidada a aquesta secció Quins Fogons.
5: Un dia podríem fer la cuina d'Espanya. I veuràs com això

0: Home,
1: lo va a petar.
2: Clar. La cuina d'Espanya, eh? Ojo, que necessitarem quatre programes.
0: Cuina, també, per exemple. Doncs ens heu deixat amb molta gana, així que només ens queda resumir el programa amb una paraula. Jo diria gana. Ara mateix diria gana, perquè clar, 13:59...
2: Vinga, gana. Hora és que els dijous és el dia de la gana.
0: Ja,
2: los sempre... Los jueves de l'hambre, no?
0: Molt bé, Gerard, eh? Estàs inspirat avui, eh? Doncs totalment.
1: Sí, llàstima que no hagi demanat la ràdio que et mereixes.
2: Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Nosaltres tornem demà, com que és 11 de setembre, dia de Nacional de Catalunya, doncs ja sabeu que farem un repàs de tot el que de moment ens està deixant aquesta temporada, que hem tingut històries molt, molt xules. Recordarem algunes d'elles demà. Això serà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda i sobretot demà una molt bona diada.

0: De fet, Esquerra Republicana ha fet públic un comunicat en què ja dona per feta aquesta decisió del Tribunal de Comptes. La formació liderada per Oriol Junqueras reclama que es faci el mateix en les causes encara obertes contra els líders independentistes. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els republicans celebren el que consideren una bona notícia i demanen a totes les instàncies judicials i concretament al Tribunal Suprem l'aplicació de la llei d'amnistia sencera i sense més dilacions. Cal recordar que recentment el TSJC va rebutjar fer-ho en els casos de Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: Més coses, el nombre de morts per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% en 3 anys. Jan Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda. La taxa per cada 100.000 habitants també està baixant des del 2022 i, en canvi, puja el nombre de persones que demanen ajuda abans d'un intent de suïcidi. Són millors xifres que les registrades arran de la pandèmia, però encara hi ha molta feina a fer. A Onda Cero Catalunya n'hem parlat amb el psicopedagog Carles Alastuell, portaveu de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents.
3: Ara estem tornant a les xifres que teníem previ a crisi econòmica, pràcticament, diguem-ne. Però és que cada any s'estan suïcidant persones. Això és el que no podem normalitzar.
2: Els plans i els telèfons de prevenció del suïcidi han estat clau en la reducció del nombre de suïcidis.
0: I avui tenim també un ull posat en les carreteres, en el primer pont després de les vacances d'estiu.
2: Des de les 12 del migdia i fins demà a les 3 de la tarda s'espera que abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona 550.000 vehicles. La P7 tornarà a ser una de les vies amb més trànsit i per això hi haurà restriccions i limitacions per als vehicles pesants.
0: Inversió milionària del govern espanyol per fer front al robatori de coure de les línies ferroviàries. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda. Ho ha anunciat des de Granollers el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
5: Esto nos entristece y nos crea un problema. Saben ustedes que también en esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable.
4: Una de les obres més afectades és la línia R3, on s'està executant les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga.
0: I en plana cultural, avui el teatre torna a omplir els carrers i les places de Tàrrega.
2: Sota el lema Celebrem, Fira Tàrrega ha programat 57 espectacles fins al diumenge, dels quals un 35% són estrenes. Per tal d'acostar el públic a les arts escèniques, 6 de cada 100 propostes seran gratuïtes.
0: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça continua arrasant els seus rivals i ahir va signar la quarta maneta de la temporada. Els blaugranes van debutar a la Champions amb una golejada al Feyenoord per 5-1 al Camp Nou. També va debutar en victòria i també de forma contundent el Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega es va imposar a l'Horus danès per 39-28 al Palau Blaugrana. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui a 6:45, Fiat Girona i Lerna Lleida, i a les 9, Barça, Moravanca, Andorra.

0: Deixem enrere aquest temporal de gairebé 24 hores de pluges, d'episodis violents meteorològicament parlant, i afrontem una jornada molt més tranquil·la. Ho comentem amb la nostra companya Noelia García. Noelia, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufa vent fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. Demà divendres i Diada de Catalunya continuarem amb temps estable. Dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a Girona i 19 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies a Noelia per aquesta informació. Són 2:45 de la tarda i 5 minuts. Dani Sánchez al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: L'aval de la justícia europea a l'amnistia deixa el Tribunal de Comptes a un pas de tancar una de les principals causes econòmiques del procés. Després de mesos de tràmits i d'haver demanat informes addicionals, l'organisme encara no ha pres una decisió definitiva, però tot apunta que acabarà aplicant la llei als exalts càrrecs investigats per les despeses Ricard de l'1 d'octubre.
3: Sí, l'organisme estatal que fiscalitza la gestió econòmica de les administracions públiques investiga des de fa anys concretament 35 exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, per les despeses vinculades al referèndum i a la seva propaganda internacional. El reclama concretament 3,5 milions d'euros pels diners gastats entre 2011 i 2017. Ara bé, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclogués aquest estiu que aquests fets no van perjudicar els interessos financers europeus i avalés també l'amnistia, el sentit de la seva sentència pot ser favorable als interessos dels polítics independentistes. De fet, ara només cal resoldre els últims recursos i tot apunta que en les pròximes setmanes acabarà exculpant la responsabilitat comptable dels investigats i tancant així una de les grans causes econòmiques derivades del procés.
0: Una resolució que pot marcar el camí per a altres causes del procés que continuen pendents als tribunals tal com exigeix Esquerra. Els republicans reclamen que l'amnistia s'apliqui de forma immediata i completa, no només en el vessant econòmic.
3: Sí, a través d'un comunicat la formació independentista ha celebrat aquesta notícia, però van un pas més enllà. De fet, reclamen l'aplicació de l'amnistia en totes les causes, especialment pels exmembres del govern que encara estan pendents de ser amnistiats pel Tribunal Suprem. En aquesta causa, recordem, hi ha 9 persones vinculades a Esquerra, com el seu president, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa.
4: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
3: I així és com des de Madrid Junqueras assegurava que la justícia no els aplica el perdó polític i penal perquè responen als interessos partidistes de PP i Vox.
0: I mentre els independentistes celebren abans d'hora una hipotètica amnistia, els líders del procés, el PSC segueix dibuixant el camí per allunyar la societat dels partits extremistes, tant d'esquerres com de dretes. I demà, amb la Diada, Ricard, tenen una nova oportunitat.
3: Sí, els socialistes que governen en les principals institucions catalanes, com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, reivindiquen el catalanisme capaç, diuen, d'unir sensibilitats diverses en el marc de la tercera Diada que organitzen després de l'hegemonia independentista. D'aquesta manera es diferencien dels 11 de setembre que s'impulsaven al llarg de la darrera dècada des dels governs separatistes, que excloia, recordem, els partits constitucionalistes i els catalans que defensen la unitat d'Espanya.
0: De fet, aquesta trencadissa avui la pateix el separatisme català. I sí, avui i demà tornaran a sortir als carrers de Catalunya, però més dividits que mai. La primera evidència la tindrem aquesta tarda, quan es trobaran al Fossar de les Moreres entitats antifeixistes amb Aliança Catalana.
3: La irrupció dels de Sílvia Oriols no només amenaça amb arreplegar vots de Junts i Esquerra, sinó que també vol fer-se amb espais simbòlics tradicionalment monopolitzats per republicans i convergents. L'epicentre d'aquest combat serà el Fossar de les Moreres, junt a la Basílica de Santa Maria del Mar. Allà, entitats com Arran, Endavant o Alerta Solidària han contraprogramat una mobilització a les 5 de la tarda, avançant-se mitja hora a l'ofrena floral convocada per l'Aliança Catalana. Davant d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra desplegaran un ampli dispositiu per evitar que els col·lectius ideològics teòricament antagònics acabin enfrontant-se físicament. Entre altres efectius, hi haurà agents de l'Arro i de la Primo, com també dispositius de mediació i mitjans aeris.
0: I en el centre del debat polític hi ha també la situada la gestió de la immigració. Amb un discurs contundent, Aliança Catalana està guanyant terreny els de Carles Puigdemont, tal com senyalen les enquestes. Per revertir la situació, Junts està fent tot el possible per arrencar a l'Estat les competències en immigració.
3: Sí, amb la voluntat d'extremar el seu nacionalisme, Junts vol vendre a la ciutadania la consecució del control de les fronteres de Catalunya abans de les eleccions municipals i generals de l'any vinent. El govern de coalició del PSOE i Sumar permetran que es tramiti la llei al Congrés dels Juntaires, però Podem es nega a votar-hi a favor, un fet que deixaria en paper mullat les aspiracions dels de Míriam Nogueras. Ella mateixa s'ha encarregat de recordar en una entrevista a TV3 que el seu sentit del vot és el mateix que el de PP i Vox.
5: Allò que gestiona Espanya avui ho passa a gestionar Catalunya. El com ho decidirà Catalunya, però és molt tècnic. Per tant, entenem que allò que els molestava ja no hi és i, per tant, no els hi queden excuses per seguir instal·lats en aquest bloc amb PP i Vox en contra de Catalunya.
3: Ara bé, des de Podem asseguren que no fan costat aquesta proposta perquè troben que té un rerefons racista, a diferència del PP i Vox, que no volen cedir a Catalunya el control de les fronteres.
0: Més de 550 persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya segons les dades provisionals de l'INE. Tot i que la xifra, evidentment, continua sent esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït per primer cop en més de 5 anys els intents de suïcidi. En aquest cas, Anna, han caigut un 7%.
6: Sí, i en paral·lel ha augmentat el nombre de consultes per ideació suïcida, és a dir, més gent ha optat per demanar ajuda. Per al psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi a Associació de Supervivents, l'aparició dels telèfons de prevenció ha estat clau. N'ha parlat a Onda Cero Catalunya amb motiu del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi.
7: El fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat, amb intimitat, sense por a què pensaran els altres quan jo digui això.
6: Pel que fa al detall de les dades, la immensa majoria de les persones que van morir per suïcidi l'any passat, un 75%, eren homes. Aquesta tendència es repeteix any rere any, si bé en realitat les dones cometen més intents de suïcidi que no pas els homes. Segons l'estudi, aquest desequilibri s'explica perquè els homes acostumen a fer servir mètodes més violents i, per tant, els seus intents acaben més sovint amb defunció. D'altra banda, l'expert també posa el focus en els joves.
7: Arran de la pandèmia, arran de l'esclat de l'ús de les xarxes socials com a element fonamental de relació, el número d'autolesions va augmentar d'una forma exponencial, molt especialment en el col·lectiu de les noies.
6: Precisament, l'estudi recorda que el pic de mortalitat per suïcidi i de temptatives es va assolir després de la Covid, tot i que la xifra havia anat en augment des de la crisi econòmica del 2008. Ara, diu, ens acostem a dades anteriors a aquesta crisi perquè hem encadenat 3 anys de reducció, però alerta que, malauradament, la xacra del suïcidi encara és lluny de desaparèixer.
0: Més coses. Després de l'estiu, amb la tornada a la rutina, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè recuperi l'hàbit de donar sang i plasma. L'organisme alerta que les donacions han baixat gairebé un 20% durant els mesos de vacances, una situació que pot complicar la recuperació de les reserves coincidint amb la represa de tota l'activitat assistencial als hospitals. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. I aquesta davallada típica dels mesos d'estiu s'hi han afegit enguany a l'inici de la campanya de donació les complicacions provocades pel temporal de pluges d'ahir, que va obligar a suspendre diverses campanyes de donació, i també l'efecte del pont de la Diada, que acostuma a reduir encara més la participació. El Banc de Sang fa una crida especial a la donació del plasma, imprescindible per elaborar medicaments destinats a persones amb malalties relacionades amb el sistema immunitari. Tot i que aquest any les donacions han augmentat respecte a l'any passat, els responsables del servei asseguren que a l'estiu la davallada ha estat important i que la climatologia ha jugat en contra. Són declaracions a Onda Cero del director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
9: Nosaltres ens havíem plantejat assolir entre juny, juliol i agost les 60.000 donacions i n'hem assolit 52.000. Un dels factors més importants específicament aquest any ha sigut les onades de calor, que han impactat de forma molt important a la realització de moltes de les campanyes que han fet amb el decurs aquests mesos.
8: Per facilitar les donacions, demà al matí es podrà donar sang i plasma a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i a la Mútua de Terrassa.

0: Coses, l'inici de curs que tot just acabem de viure ha estat el més car de la història. Segons l'OCU, les famílies han hagut de gastar uns 500 euros de mitjana per preparar els infants per al retorn a l'escola i el cost de tot el curs per ascendir als, pot ascendir, volíem dir, als 2.500 euros per alumne, tot i que varia lògicament en funció de si l'escola és pública, concertada o privada.
1: L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el preu del curs escolar és enguany un 4% més elevat que el curs anterior. Són les conclusions que ha extret l'entitat a partir d'una enquesta a més de 1.000 famílies amb fills d'entre 3 i 18 anys que cursen des d'infantil fins a batxillerat. I els pares i les mares que han parlat amb Onda Cero Catalunya en els darrers dies també constaten aquest encariment, és el cas de la Diana.
2: Ho hem tornat a notar, el val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza material, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
1: Ara bé, malgrat el material escolar cada cop és més car, aquest curs hi ha una novetat que pot abaratir costos, tot i que no és precisament una bona notícia, i és que la vaga de docents amenaça les excursions i les colònies.
3: Que no faran excursions per el tema de la vaga, però doncs, la veritat que ha sigut al contrari.
4: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi.
1: Eren la Marta i la Sílvia, dues mares d'una escola pública de Barcelona.
0: Un curs escolar que, a més dels costos, també ha arrencat, com saben, amb una vaga dels professors. No és l'únic sector on hi haurà mobilitzacions, perquè també, a partir del mes d'octubre, està convocada una vaga indefinida en el sector de la salut i, concretament, la que afecta a tots els metges. Avui n'ha parlat sobre aquesta qüestió la consellera de Salut, Olga Pané, per primer cop. Obre la porta a negociar amb els sindicats i intentar evitar aquesta vaga indefinida que, com dèiem, està convocada a partir del mes d'octubre. De fet, Pané remarca que el seu objectiu és que aquesta generació sigui l'última amb guàrdies de 24 hores.
5: Es pot millorar i si no es millora es pot canviar, vull dir que per descomptat, no? Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
0: Aquesta és l'opinió d'Olga Pané al voltant de la mobilització ja convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Ahir passava per la brúixola i per Onda Cero el seu secretari general, que insistia en la necessitat de fer aquesta vaga si la Generalitat no acceptava, no intentava negociar totes les seves demandes.
6: L'administració que té la responsabilitat màxima en la millora de la situació assistencial i les condicions laborals de metges i facultatius a Catalunya és el govern de la Generalitat.
0: Ho hem dit abans, demà és 11 de setembre, dia de Nacional de Catalunya, i amb motiu d'aquest festiu també hi ha pont. Preveient una gran mobilitat de vehicles, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial d'operació sortida a partir d'ara ja al migdia. Entre avui i demà a la tarda es calcula que uns 550.000 vehicles sortiran, Montse, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: I diumenge, en l'operació retorn, s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17 durant la sortida, mentre que diumenge les principals complicacions es concentraran de nou a la P7, així com a la C32, la C55 i l'N340. Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
0: I després que la campanya d'estiu a les platges catalanes hagi acabat amb 26 morts, una xifra rècord, la plataforma sociocorrista i UGT han convocat una manifestació dimecres vinent a Barcelona per reforçar la seguretat al litoral. Ferran?
8: Així és, per tal d'aconseguir aquesta millora, aquestes plataformes defensen acabar la precarització del sector i establir també uns estàndards de mínims de seguretat a les platges. Una de les portaveus de SOS Socorristes, Clara Roca, ha concretat algunes d'aquestes propostes.
9: El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre. que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
0: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels reiterats robatoris a l'R3.
8: Una partida de 17 milions d'euros per reposar els robatoris de coure després dels 63 robatoris que ha patit la via només en el que portem d'any. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, però apunta que aquest vandalisme no modifica, diu, el calendari de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, ni tampoc les obres de Montcada.
10: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses. Esto nos entristece y nos crea un problema. Saben ustedes que también en esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros.
8: Les obres de Montcada acabaran al desembre i el desdoblament al febrer.
11: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Una setmana més els parlem de salut, concretament de com afecten a nadons i als nens les humitats que, amb l'arribada del mes de setembre, acostumen a veure's incrementades. Per saber més sobre aquest afer, contem amb la col·laboració de Nacho Areas. Hola, Nacho, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo afecta la humedad que se puede producir en estas fechas a los más pequeños?
1: Pues los más pequeños de la casa son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo, ya que en estos espacios los ácaros y las esporas de los hongos se multiplican. Alrededor del 80% de los niños con enfermedades como el asma desarrollan su vida en lugares demasiado húmedos, es decir, este grupo de población respira aire tóxico.
0: ¿Y cuál es la mejor forma de proteger, como decías, a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias con la vuelta al cole?
1: Mi consejo es que se aseguren de que el hogar y los lugares donde habitan los pequeños tengan una calidad de aire adecuada. Mantener el nivel correcto de humedad dentro de la vivienda, utilizar extractores durante los meses húmedos o tener una buena ventilación mientras se limpia y evitar las alfombras en los baños y sótanos es lo correcto. Si todo esto no es suficiente, especialistas como los de Moor Protect siempre ofrecen las mejores soluciones.
0: Nacho Areas, gracias y hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
0: Amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva amb un Barça intractable, podríem dir, que segueix de golejada en golejada.
6: No, i tant que ho podem dir, és que l'equip de Hansi Flick continua arrasant els seus rivals. Ahir va signar la quarta maneta de la temporada, 4 de 5, déu-n'hi-do. Els blaugranes van imposar el Feyenoord per 5 a 1 al Camp Nou, donant una altra exhibició de futbol i amb dos gols de Rafinha i un d'Adeyemi, un altre de Lamine Yamal i un altre de Gabriel Jesús, qui, per cert, es va estrenar com a golejador amb la samarreta culé. El Barça ha guanyat tots els partits que ha disputat aquesta temporada, 5 en total, marcant 22 gols, amb una mitjana de més de 4 per partit. Flick, però, es mostra inconformista.
7: M'agrada
6: molt el que veig en el partit. Però també veig situacions en les que hem de millorar. És normal, però com sempre dic, per mi el més important és l'entrenament, perquè és allà on aprens. Millores en els entrenaments, i amb la millora que fem en els entrenaments, després així anem a cada partit. I després, en el partit, sabem què hem de millorar. I això és el que estem fent ara, veient, analitzant, intentant fer-ho millor la propera vegada. No vull que sembli que no estic content. Estic molt content amb el que els meus jugadors estan fent al camp. Però crec que sempre es pot millorar i nosaltres podem fer-ho. Rafinha, novament jugant de davanter centre, continua en estat de gràcia i ahir va sumar dos gols més. El brasiler admet que estan amb molta confiança.
8: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
6: Els blaugranes han tingut avui jornada de descans i demà començaran a preparar el proper partit de Lliga. En aquest cas serà diumenge contra el Llevant, al Ciutat de València. Dels partits de Champions d'ahir també destaquem el hat-trick que va fer Ferran Torres amb el PSG, contribuint de forma directa en la victòria dels de Luis Enrique contra l'Slovan de Bratislava per 6 a 1 al Parc dels Prínceps. L'exdavanter del Barça valora positivament aquest inici de temporada quasi perfecte que està fent amb el seu nou equip.
9: Bueno, pues muy contento, significa que me estoy acoplando bien, que mis compañeros me están ayudando, el míster, la afición, la verdad que estoy muy contento.
10: Casi perfecto no, porque no hemos tenido los resultados que queríamos, pero bueno, sí que es buena señal de que estoy acoplándome, estoy
9: intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
6: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez de titular, va perdre davant el Liverpool per 2-1 a Anfield. Els anglesos van remuntar el gol inicial de Marcos Llorente. D'altres resultats d'ahir, victòria de l'Stuttgart per 3-1 contra el Viking. L'Arsenal es va imposar al Diego Armando Maradona, el Nàpols per 0-1 amb un gol d'Odegaard i l'Sporting de Portugal va guanyar fàcilment 3-1 al Galatasaray, al José Albalade. Avui gaudirem de la tercera i última tongada de partits de la primera jornada. Els en repassem. N'hi ha dos a partir de 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk. I a les 9 la resta de partits. Como-Leipzig, el Como l'equip que entrena Cesc Fàbregas, Bayern de Múnich-Bodo Glimt, Manchester United-Sabah i Slavia de Praga-Lens.
0: El Barça de molt tampoc falla.
6: El vigent campió de la Champions també va debutar de forma contundent amb victòria en la màxima competició europea. L'equip de Carlos Ortega es va imposar al Horus danès per 39-29 al Palau Blaugrana. D'altra banda, en la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet, que s'està disputant a Tarragona, victòria de l'Ilerna Lleida sobre la Sisa Joventut per 89-84 i també triomf del Quitanàs Manresa sobre el Morabanc Andorra per 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquest partits. A 6:45, FIAT, Girona i Lerna Lleida i a les 9 Barça, Morabanc, Andorra. Encara en l'esport de la cistella, la selecció espanyola juga a partir de 8:45 contra Austràlia, el duel dels quarts de final del Mundial que s'està celebrant a Alemanya. I en marxa ja la 18a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres de recorregut. Coneix les localitats del Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'Austràlia Austríac Félix Gall.
0: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
6: Bona tarda.
0: En Agenda Cultural us expliquem que Fira Tàrrega torna a convertir els carrers i les places de la capital de l'Urgell en un gran escenari de les arts de carrer, amb una edició marcada per la celebració i la voluntat de continuar acostant la cultura a tots els públics. Anem a Onda Cero Lleida, allà ens hi espera la Núria Mora.
4: La programació reuneix sota el lema Celebrem un total de 57 espectacles, dels quals 20 són estrenes absolutes. Seguint amb l'aposta per la renovació i la descoberta, una trentena de companyies actuaran aquest any per primera vegada a Tàrrega. Es tracta d'una programació pensada per a públics diversos i que aposta per l'accessibilitat, amb un 60% dels espectacles gratuïts. En paral·lel, Fira Tàrrega, que celebra l'edició número 46, també aposta pel mercat professional de les arts escèniques amb més de 1.300 professionals de diferents països que passaran per Tàrrega aquests dies per descobrir espectacles, establir contactes i generar oportunitats de contractació. Com a novetat aquest any, la fira serà la seu d'Insitu Focus, el primer esdeveniment del projecte europeu Platform, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees i que suposarà la presència d'una cinquantena de professionals internacionals acreditats.
0: I l'últim minut d'aquest Notícies Migdia el dediquem a la cultura i concretament a la música, perquè aquesta nit el Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà en l'epicentre de la música urbana amb l'arribada de Cadriel i Paco Amoroso.
11: El duet argentí actuarà aquest vespre al Palau Sant Jordi dins de la seva gira internacional Free Spirits World Tour. El concert servirà per presentar en directe les cançons del seu nou treball, tot i que el públic també podrà escoltar

vegades, per exemple, una pel·lícula internacional confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món. Tot

0: Andalucía. Todo de la mano de Cris Regatero. Y es que Repsol impulsa su gira Tantas cosas que contar, con combustibles Nexa de origen 100% renovable. ¿Te vienes con nosotros?
1: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en dos minuts.
5: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra acordonen el fossar de les Moreres al cor del Born per evitar que contraris i simpatitzants d'Aliança Catalana protagonitzin un enfrontament físic com ja va passar l'any passat. Marxem fins allà. Ricard Jiménez, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. Doncs ja podem donar per començat aquest acte que ha convocat a les 5 de tarda Aliança Catalana per fer una ofrena floral en memòria als catalans morts durant la guerra del 1714. A hores d'ara, el fossar de les Moreres està ple de simpatitzants que també han rebut amb elogis a la presidenta Sílvia Oriol d'Aliança Catalana. Aquest és un acte tradicionalment organitzat pels partits i entitats d'esquerra, que ho acostumen a fer cada 11 de setembre, però cap al vespre, davant d'aquest moviment d'aliança de voler-se separar de la resta de partits independentistes, entitats antifeixistes han decidit contraprogramar una concentració per boicotejar el seu acte. L'any passat es van veure baralles entre uns i altres i per això els Mossos estan desplegant un dispositiu amb desenes d'agents que bloquegen l'accés al fossar de les Moreres d'aquestes persones antifeixistes. Ara mateix, el fossar de les Moreres s'està emplenant, està gairebé complet al 100% i tot i és perquè Sílvia Oriols faci uns parlaments. I sembla que la situació està controlada per la policia, però veurem com reaccionen les entitats d'esquerres quan aquest acte vagi avançant i vagin passant també els minuts i les hores.
5: Gràcies, Ricard. Més coses. Mentrestant, el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya podria estar una mica més a prop. Fons del Tribunal Suprem han explicat que la voluntat és aplicar-li a l'expresident català fugit a Bèlgica des del 2017 la doctrina que el Tribunal Constitucional estableixi en la primera sentència sobre els recursos que els líders del procés han presentat perquè s'apliqui la llei d'amnistia també al delicte de malversació. El primer recurs que s'abordarà és el de Jordi Turull i la sentència podria estar publicada a finals del mes d'octubre. Per tant, a partir d'aquesta data, Puigdemont ja se'n podria beneficiar, igual que Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa. I els bombers han pogut ja estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Les flames s'han originat a la carretera de Miramar, una zona en què hi viuen alguns sense sostre i també hi passen molts visitants i esportistes. Les flames haurien pujat per una zona molt escarpada cap al castell i per això s'han utilitzat també mitjans aeris per extingir el foc. També s'han pres mesures per protegir l'edifici i també desallotjar algunes zones com el telefèric. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
7: Esta es muy buena también. Déjala que suene.

0: Me
1: las, las superneras también, sí, sí.
0: Mira,
1: sí,
0: mira,
1: sí.
0: Esto es canción triste, tío. Bueno, Fran.
1: No es exactamente sepas. Pasión de Gavilanes, pero no está mal.
2: Te queremos
0: que
2: igual,
0: sepas
2: ¿eh?
0: Que algún día será retro, que lo sepas.
1: Ya.
0: Algún día.
1: Pero llegará. me quedan. ¡Ay! Por favor, qué final.
3: Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir.
0: Hay algo que recordar esta noche a las 11 en Antena 3. No te puedes perder un nuevo capítulo de Las Hijas de la Criada, la serie que adapta la novela de Sonsoles Onega, ganadora del Premio Planeta. Amores prohibidos, pasiones ocultas y secretos esta noche a las 11 en Antena 3.
4: Por fin.
5: ¿En qué departamento del infierno aprendiste a cocinar tú?
4: Vuelve el rock and roll a la cocina.
5: Danger total.
4: Con extra de sabor.
5: ¿Por qué no limpias?
6: Es que no tengo tiempo.
5: Cuéntame otra película, Sara.
7: Que si me sale la gamba o se me va otra mesa más.
4: Más salvaje que nunca.
8: Pues es lo que hay.
5: Joder, chaval. Vamos, un desastre.
4: Pesadilla en la cocina. Esta noche a las 11, nueva temporada en La Sexta. Un pedazo de cadena.
9: Ya disponible en Atresplay.
10: El futuro de la industria ya está aquí y suena en Onda Cero. El próximo lunes 14 nos sumergimos en The Factory, el ecosistema de Industria 4.0, donde tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica o la impresión 3D cobran vida. Descubre junto a Rafa Latorre, Carlos Alsina, Jaime Cantizano y Marta García Ayer cómo el consorcio de la Zona Franca de Barcelona está transformando la industria. The Factory, construyendo el futuro. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero Barcelona.
12: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
13: A la brúixola de Radio Estadio Catalunya analitzarem una nova maneta del Futbol Club Barcelona, quarta en 5 partits aquesta temporada per obrir la Champions 26-27 ahir davant el Feyenoord, al nou Camp Nou, amb doblet de Rafinha, 8 dianes en el que portem de curs el brasiler i gols de Adeyemi, Lamin i Gabriel Jesús. Escoltarem Carlos Corberán, entrenador del València, responent la petició de disculpes del Blaugrana Rodri per haver qualificat a la banqueta de Mestalla de muy malos els jugadors xes al darrer partit de Lliga. I a Ferran Costa, entrenador del Centre d'Esport Sabadell, que diumenge visitarà el Mallorca a Son Moix després de sumar 8 punts dels 12 possibles en l'inici de la segona divisió. A més, l'Elles Jueguen, podcast de futbol femení a Onda0.es, i la farem petar amb un campió del món de bàsquet que torna al seu primer club professional als 37 anys per jugar a la quarta categoria nacional. Tot plegat i més de 2 de 9 a les 10 en punt de la nit.
11: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
14: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
11: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
14: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
11: La ciutat, amb Míriam Franc.
15: Doncs una temporada més, els dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
16: Gairebé 3 hores.
15: Per això. Sí. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
16: I a més els cas, resulta que en aquella època, el com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el cas feia referència a la
15: estatus,
16: no? I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
11: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
0: Y cuando cae la tarde, ¿qué es lo que ocurre? Que el búho Juan Soto Ibarz abre sus ojos para fijarse hoy en Sí, en Marruecos. Juan, buenas tardes.
2: Hola, Jaime. Hoy me he fijado...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 7 i 9, benvinguts a La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Hores abans d'una diada de Catalunya que és de tots i de totes, o hauria de ser-ho, Aliança Catalana avança la seva celebració particular per exhibir múscul i dividir l'independentisme, irrompent en un escenari que fins ara volien dominar Esquerra i Junts. La formació de Sílvia Orriols ha arribat aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aquest era l'ambient, és gairebé, podríem dir, a aquesta hora, l'ambient a la zona del Fossar de les Moreres, un ambient de tensió i que mostra un independentisme més separat que mai. Un cordó policial divideix la formació d'extrema dreta independentista de la contramanifestació d'uns 200 d'antifeixistes que s'oposaven a la presència d'Aliança Catalana. Per tant, unes hores escaldades, les prèvies a la diada, amb també càrregues policials incloses. Ara anirem cap al Fossar de les Moreres per saber com s'està vivint la tarda d'avui, però hores abans de l'11 de setembre ens arriba també una notícia, en aquest cas al voltant de l'amnistia. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, perquè fonts jurídiques apunten que quan a finals d'octubre es publiqui la primera sentència sobre els recursos d'empara dels líders del procés que afecta Jordi Turull, el Constitucional farà extensible la norma a la resta de processats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
0: Analitzarem el vessant judicial de tot plegat amb l'advocat Pablo de Palacio a temps de tertúlia avui dijous, que també ens acompanyarà, per ser, el periodista Eric Encinas. Més enllà d'això, les agulles de la brúixola assenyalen avui una xifra molt concreta, 556. De fet, no és només una xifra, sinó que són persones, són vides.
1: És el nombre de persones que van perdre la vida arran del suïcidi l'any passat. Tot i que la mortalitat per aquesta causa ha caigut un 17% a Catalunya, cal continuar treballant en la prevenció i lluitant contra l'estigma. Parlarem del pla de prevenció que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona amb la seva regidora de Salut.
0: Avui també tenim un ull posat a les carreteres en el que és el primer pont després de les vacances d'estiu i en plana econòmica analitzarem la decisió del Banc Central Europeu de pujar de nou per segona vegada aquest any els tipus d'interès. Veurem com ens pot afectar aquesta decisió i si es pot produir una nova pujada abans que acabi l'any. Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Comencem. Exactament, quan passen 12 minuts de les 7

De la tarda anem en directe cap al Fossar de les Moreres, on es viu una tarda de tensió després que Aliança Catalana s'hagi volgut avançar la diada i hagi volgut mostrar també un independentisme més dividit que mai. La presència del grup

0: metres entre uns i altres, entre la policia i entre els manifestants, però pot semblar que en qualsevol moment es pot desencadenar qualsevol intent d'accedir aquí al Fusa i que es tornin a viure episodis violents com els que han passat al llarg d'aquesta tarda. Veiem encara banderes estelades, banderes de Palestina, banderes de sindicats juvenils i fins i tot una gran pancarta que posa fora Aliança Catalana No Passaran. I és que aquest és el seu objectiu, venir a boicotejar l'acte d'Aliança Catalana que, amb totes aquestes càrregues que hem explicat i que hem viscut, ha quedat en un segon pla. La realitat és que el moment més àlgid, on hi ha hagut més tensió, on s'han viscut els episodis de màxima violència, fins i tot ha acabat amb un detingut, ha estat quan Sílvia Orriols estava fent el seu discurs. Ha carregat molt fort contra la comunitat islàmica, qui vol fora de Catalunya, i precisament en aquell moment ha estat quan els simpatitzants, quan els manifestants, volíem dir antifeixistes, han carregat fortament contra el cordó policial. De fet, uns quants han pogut escapar-se i fins i tot llançar pintura a alguns simpatitzants del partit d'extrema dreta. Intentarem copsar a través de l'àudio que ara escoltarem aquest moment, perquè estava parlant Sílvia Orriols i alhora s'estaven produint aquestes càrregues policials.
1: Fins a la victòria! Llarga vida Catalunya! Llarga vida els catalans!
0: Aquest ha estat el final d'un discurs que pot arribar a ser molt polèmic i que precisament és el que separa l'independentisme. És aquesta imatge la que ens deixa el Fusà, que a hores d'ara l'independentisme està separat per la percepció que tenen els partits sobre la immigració i com s'ha de gestionar. Aquesta és la gran diferència i aquesta és la imatge que ens deixa aquesta tarda aquest acte convocat i intent de boicot per part dels manifestants. Per acabar, Lola, la imatge a hores d'ara aquí, a un dels laterals de la Basílica de Santa Maria del Mar, segueix un mar de manifestants que arriben pràcticament, perquè us podeu ubicar, fins al final, fins a pràcticament l'antic mercat del Born, i no sabem fins quan es pot allargar aquesta manifestació. Comentàvem abans per cadena, i és que aquí porta més de 4 hores un cordó policial que encara es manté i que no sabem quan podrà arribar a desfer-se.
2: Doncs, si et sembla, Ricard, connectarem amb tu d'aquí una estona per veure com evoluciona aquesta trobada, que de fet resulta curiós perquè aproximadament estava convocat al voltant de les 5 de la tarda. Sembla que s'està extenent més del que potser ens pensàvem.
0: Sí, perquè a les 7 de la tarda, com és habitual tradicionalment i com bé explicaves a la portada, és quan es fa l'ofrena floral per part de les entitats i els partits d'esquerra. Què passa? Que com Aliança s'ha avançat i han obligat a la policia a fer aquest cordó policial, estan fent aquests parlaments, aquestes ofrenes simbòliques, des de davant, des de l'altre punt del cordó, és a dir, fora del Fusa de les Moreres, com és habitual. Per això aquesta imatge, i per això comentàvem que no sabem quan es pot arribar a acabar, perquè estaven convocats a les 7 aquí, principalment les entitats i les formacions d'esquerres, per fer aquesta tradicional ofrena en memòria als catalans morts durant el 1714, durant la guerra, i que en aquest cas s'està produint en un lloc que no és l'habitual. I per tant, a hores d'ara seguim sentint parlaments una mica de lluny, perquè estem a uns metres i, entre cometes, protegits per la policia, però sí, sembla que això s'allargarà i sembla que els manifestants estan encara amb ganes de quedar-se una estona més, tot i que realment, Lola, a l'altra banda del Fossar de les Moreres, on, perquè ens entenguem, aniríem en direcció cap a la Via Laietana, ja queden poc més d'un centenar de manifestants, de simpatitzants d'Aliança Catalana, sota una carpa amb l'emblema d'aquest partit. Així que aquesta és la situació a hores d'ara i ens mantindrem aquí per veure què més pot passar.
2: Perfecte, Ricard, doncs moltes gràcies per aquesta imatge sonora que ens has transmès des del Fossar de les Moreres. Tornem amb tu després. Gràcies, cuida't.
0: Bona tarda, Lola.
2: Doncs seguirem informant i copsant tot el que passa a aquesta zona, al centre de la capital catalana, la prèvia de la Diada, i precisament amb motiu d'aquesta prèvia parlem d'altres qüestions, perquè la possible aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont sembla que és avui una mica més a prop. El Tribunal Suprem preveu aplicar als exiliats la doctrina que fixi el Tribunal Constitucional sobre la malversació tan bon punt resolgui el primer dels recursos vinculats al procés, Joan.
3: El recurs clau serà el primer previst per resoldre, que és el de Jordi Turull. Segons diverses fonts jurídiques, si la majoria progressista del Tribunal Constitucional estima aquest recurs

0: i avala l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació, el Suprem traslladarà automàticament aquesta doctrina a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, sense esperar que el Constitucional resolgui individualment els seus recursos. La decisió podria arribar durant la tardor, al voltant del 26 d'octubre, quan es publiqui la sentència al BOE. I tindria una conseqüència immediata, la retirada de les ordres nacionals de detenció que encara pesen sobre els tres dirigents independentistes.
1: Un moviment que precisament arriba el mateix dia que hem conegut que el Tribunal de Comptes també es troba a un pas d'arxivar una de les principals causes econòmiques derivades del procés.
0: Sí, la justícia europea ha avalat l'amnistia després de mesos de tràmits i d'haver demanat informes addicionals. El Tribunal de Comptes encara no ha pres una decisió definitiva, però el sí fa dos mesos del Tribunal de Justícia Europea aproparia la resolució de l'organisme. Recordem que s'investiga des de fa anys a 35 exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, per les despeses vinculades al referèndum. Com dèiem, després que el TJUE conclogués aquest estiu que aquests fets no van perjudicar els interessos financers europeus i avalés l'amnistia, també el sentit de la seva sentència pot ser favorable als interessos dels polítics independentistes.
1: En aquest context, des d'Esquerra Republicana reclamen l'aplicació de l'amnistia en totes les causes. Recordem que hi ha 9 persones vinculades a Esquerra, com ara el seu president Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
1: De fet, d'aquesta manera, des de Madrid, Oriol Junqueras assegurava que la justícia no els aplica el perdó polític i penal perquè respon, considera, als interessos partidistes de Partit Popular i Vox. Passant 19 minuts de les 7 de la tarda, fem ara una petita pausa per la publicitat i passem a abordar una de les altres qüestions de la jornada d'avui. Canviarem de terç completament per parlar d'una xacra que s'ha d'abordar, s'ha de lluitar i s'ha de resoldre. Estem parlant del suïcidi.
3: La brújula amb Lola Sorribas.
4: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
1: A la brúixola d'avui volem parar especial l'atenció a una xacra que cal afrontar com a societat, sense estigmes, sense tabús, perquè més de mig miler de persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya. Són les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística avui, coincidint amb el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi. Tot i que la xifra, evidentment, continua sent esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït per primera vegada en més de 5 anys els intents de suïcidi, que han caigut un 7%. No volem parlar amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Doncs mira, en paral·lel a tot això que explicaves, ha augmentat també el nombre de consultes per ideació suïcida. És a dir, més gent ha optat per demanar ajuda. Per al psicopedagog Carles Alastuey, que és portaveu de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, aquí ha estat clau l'aparició dels telèfons de prevenció. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
8: El fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat, amb intimitat, sense por a què pensaran els demés quan jo digui això.
7: Clar, això que explica Carles Alastuey és que, al final, per més confiança que algú tingui amb un familiar o amb un amic, potser no s'atreveix a dir-li que està tenint pensaments suïcides, perquè això pot generar una gran preocupació o perquè potser li fa por que algú el pugui jutjar i, en canvi, aquesta barrera amb un telèfon anònim i confidencial desapareix.
1: De fet, aquesta és una de les qüestions que tractarem ara d'aquí uns minuts, també amb l'Ajuntament de Barcelona, amb aquesta estratègia per la prevenció del suïcidi 2026-2032. Però abans d'això, volem acabar de fer la radiografia, posar totes les dades sobre la taula, perquè una altra qüestió que crida l'atenció d'aquestes dades és la diferència entre homes i dones.
7: Sí, la immensa majoria de les persones que van morir per suïcidi l'any passat, que són exactament 500,

0: 56, doncs d'aquestes 556, un 75% eren homes. I de fet aquesta tendència es repeteix cada any. Però, paradoxalment, les dones fan més intents de suïcidi que no pas els homes. Ens ho explica el mateix expert.
1: En el cas de les dones fan més tentatives, però el mètode que es fa servir, en aquest cas, fa que la mortalitat sigui menys elevada que en el cas dels homes. Pensem que té a veure primer amb qüestions conductuals pròpies de les dones i dels homes i també amb l'impacte, diguem-ne, de fer servir un determinat mètode, evidentment.
0: En aquest sentit, detalla que els homes acostumen a fer servir mètodes més extrems, sense entrar en detalls per descomptat, i per tant els seus intents acaben més sovint amb defunció que no pas els intents de les dones. I aquí hi ha una dada de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que potser després abordareu, sí, que és molt il·lustrativa, que és que les dones que intenten suïcidar-se són el doble que els homes que ho intenten, però en canvi ells moren 3 vegades més per aquesta causa.
2: Clar, les defuncions són sobretot d'homes d'edat avançada, però també hem de parlar, aquí ho hem fet en diverses ocasions, al voltant de la salut mental i concretament en el col·lectiu dels joves, parlant tant nois com noies. I aquí entra en joc un altre concepte que és preocupant, que és el de l'autolesió.
0: Sí, perquè segons l'Estuell, arran de la pandèmia i de l'ús de les xarxes socials com a via principal per relacionar-se amb els altres, que això és una cosa que, diguéssim, va venir per quedar-se, no? Arran de tot això van augmentar les autolesions i, de fet, en aquest cas és més comú entre les noies que entre els nois, tot i que, de fet, sí que afecta tant uns com els altres. L'especialista assegura que aquesta situació s'ha començat a corregir darrerament, però pateix perquè creu que les conductes autolesives continuen estant d'alguna manera normalitzades entre la gent jove i en aquest sentit apunta a determinats continguts que es poden consumir a internet.
1: Hi ha tantes planes a internet que informen, a vegades intencionadament bé, però a vegades amb una intencionalitat absolutament tòxica, sobre formes de primar-me, sobre formes de restricció alimentària, sobre formes de fer-me mal, d'autolesionar-me, que això, evidentment, ha causat un impacte, sens dubte, sobretot i especialment en col·lectius joves.
0: Clar, potser aquestes formes de primar-se, si són extremes, doncs poden ser perilloses, aquestes formes de restringir-se el que es menja, no? Dir, avui passaré gana, avui faré molt d'esport, massa fins i tot, perquè vull castigar-me, perquè considero que he fet una cosa malament, doncs pot ser una mena de porta d'entrada després d'aquestes autolesions. I amb tot, Carles de l'Estuy, que és aquest expert amb qui hem parlat a Onda Cero Catalunya, recorda que el pic de mortalitat per suïcidi, així com el de temptatives, es va assolir justament després de la Covid, tot i que la xifra havia anat a un augment des de la crisi econòmica del 2008. Ara diu que ens acostem a dades anteriors a aquesta crisi perquè hem encadenat 3 anys de reducció, però alerta que malauradament la xacra del suïcidi de la qual estem parlant encara és lluny de desaparèixer. Diu que cada any moren persones i això bàsicament no ho podem tolerar com a societat.
2: I no ho podem tolerar i per això han de créixer doncs, tota mena d'iniciatives començant també des de les administracions. No? Ara ho abordarem. Abans de tot, Anna, gràcies. Molt bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I en aquest sentit, ara ens volem fixar en el cas de la capital catalana, perquè Barcelona acaba de presentar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida 2026-2032, un pla que vol anar més enllà de les morts per suïcidi i actuar també davant les ideacions, les temptatives i el patiment emocional. Ho fa després que un nou informe de l'Agència de Salut Pública confirmi que, tot i que hi ha una certa estabilització, ho dèiem, les conductes suïcides continuen per sobre dels nivells previs a la pandèmia, especialment en joves. I d'això en volem parlar amb la Marta Villanueva, és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Villanueva, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Bé, a veure, volem analitzar una miqueta aquestes xifres i parlar també de la campanya. El 2024 es van registrar més de 1.100 episodis d'ideació suïcida i 860 temptatives a la ciutat. Què ens diuen aquestes xifres sobre l'estat de la salut mental a Barcelona?
3: Doncs jo crec que aquestes xifres, bàsicament, el que ens indiquen que hi ha doncs, un cert malestar emocional, especialment en algunes franges, i és per això doncs, que l'Ajuntament, amb algunes franges d'edat, i és per això que l'Ajuntament de Barcelona ja fa temps que va iniciar un pla de salut mental el 2016 i que per poder donar precisament resposta doncs, a aquest malestar. I d'aquest malestar, que

0: que no té per què estar sempre patologitzat i no té per què haver-hi una patologia, un problema de salut mental, sí que si no fem actuacions que tenen a veure amb la prevenció, amb la promoció del benestar emocional, doncs sí que poden acabar desenvolupant doncs, algun tipus de patologia de salut mental o trobar-nos episodis com el que feia referència doncs, tant d'ideacions suïcides com també d'intents autolítics.
1: Clar, ara vull entrar en aquesta estratègia, inclou 44 accions. Quines són les més innovadores o les que creieu que poden tenir un potencial impacte doncs, més directe?
0: Doncs l'estratègia que la defineix aquestes 44 accions s'orienta i s'estructura en tres línies estratègiques. Una primera línia que té a veure doncs, amb la prevenció, la sensibilització, el canvi de comportaments i condicionants d'aquesta conducta suïcida. Una segona línia que té a veure amb la detecció, l'accessibilitat, la continuïtat de l'atenció i del suport a les persones i a les famílies també i a l'entorn de la persona. I per últim, una tercera línia de governança, seguiment i avaluació i gestió del coneixement, que jo crec que això és clau doncs, per poder redirigir i orientar l'acció de l'estratègia. I tenim algunes accions que són de continuïtat dins d'aquesta estratègia. Barcelona no parteix de zero en aquesta línia. Fa temps que estem treballant amb el telèfon de prevenció del suïcidi, el xat de suport emocional per joves, recentment també la xarxa de prevenció de la conducta suïcida. Tenim accions que són de continuïtat, accions que ja estan en funcionament també i el que farem serà incrementar-les i accions noves. I de noves, per exemple, doncs volem crear una xarxa d'espais comunitaris segurs i protectors precisament per millorar doncs, aquesta detecció i acompanyament amb les persones amb risc, també oferir formació sobre la conducta autolítica als docents, als centres educatius o també l'elaboració d'un mapa de punts calents a l'espai públic i per poder doncs, valorar, aplicar mesures preventives com poden ser barreres físiques, senyalització de recursos i fer un acompanyament i un abordatge doncs, molt més integrat en aquesta conducta suïcida, que és el que precisament doncs, preveu l'estratègia, actuar també des de la vessant de la prevenció.
1: M'agrada perquè has exposat els quatre punts principals pels quals et volia preguntar, per tant anem una miqueta més enllà. Pel que fa al xat de suport emocional per joves, que ha gestionat prop de 27.000 converses i també el telèfon de prevenció del suïcidi, que ha atès més de 32.000 trucades des del 2020, explica'ns una mica com funciona i què reben les persones doncs, que escriuen o que truquen a aquest telèfon.
0: Doncs en aquest cas, que primer el primer servei que vam tenir va ser el telèfon de prevenció de suïcidi, posteriorment vam posar en marxa el xat de suport emocional perquè també enteníem que les persones joves havien canviat la forma de comunicar-se i abans era molt més sovint fer trucades i ara sabem doncs, que a través del WhatsApp o per la situació personal de la persona és més fàcil parlar un moment a través d'un xat que no d'un telèfon, doncs vam posar en marxa el servei que s'ha vist que era especialment necessari. I què troben aquestes persones que poden trucar de manera gratuïta, de manera doncs, anònima, 7 per 24 hores, vull dir que és un telèfon i un xat que està a disposició de la ciutadania i, per tant, també dir que si algú es troba en algun moment en alguna situació de patiment emocional, doncs que s'hi adrecin aquests telèfons. El que trobaran seran persones voluntàries amb una formació específica precisament doncs, per poder acompanyar-les en una situació de patiment o en una situació en la que puguin tenir ideacions o suïcides, inclús en alguns casos també s'han atès trucades de persones que estaven a punt doncs, de fer aquest intent autolític. I, per tant, aquest suport emocional de persones que han estat formades per fer això és cabdal doncs, per poder contenir i ajudar també a la prevenció, a l'acompanyament doncs, d'aquestes persones.
1: Un parell de punts més. Ens deia aquest mapa de punts calents de la ciutat. De quins tipus de punts calents estem parlant i quines actuacions es fan en aquests espais?
0: La voluntat d'aquest mapa és que sigui un document de treball en el que puguem coordinar accions preventives concretes on detectem doncs, que ja poden haver-hi situacions on es puguin no? donar doncs, aquests intents autolítics. L'any passat, per exemple, vam posar en funcionament i en marxa una campanya amb TMB, amb el metro, perquè havíem identificat doncs, que en el metro, a la xarxa de metro, és un punt i en algunes estacions en concret on es produeixen més aquests intents autolítics i, per tant, allà doncs,

0: través de cartells informatius, no només per la gent que té aquesta ideació suïcida, sinó per aquella persona que pugui conèixer algú que està en una situació de malestar i, per tant, amb un patiment emocional. Algú que pugui haver presenciat també doncs, algun tipus d'intent autolític a la via pública. En aquest cas, en el metro, van posar una xarxa, van posar diferents cartells informatius a diferents parades. De fet, s'ampliar aquest pla pilot perquè quan més fem arribar la informació a més gent, doncs més fàcil fer aquesta contenció emocional. En aquest cas seria i serviria doncs, la informació de posar el telèfon de prevenció del suïcidi com a una contenció emocional, però en alguns casos també es valora la ubicació, per exemple, de posar barreres físiques que impedeixin o que dificultin, diguem, aquest intent autolític.
1: Uh-huh. I ja per acabar, volia parlar també de persones que es troben amb un risc de vulnerabilitat, que pateixen desigualtats socials, per exemple. Fins quin punt la lluita contra la conducta suïcida va més enllà de l'àmbit sanitari i què han detectat que manca per poder prevenir aquestes situacions en persones doncs, que es troben en risc de vulnerabilitat?
0: Quan parlem de salut, sempre expliquem que el codi postal impacta tant o més que el codi genètic en la salut. I això vol dir que els determinants socials de la salut i les condicions materials de vida de les persones tenen un impacte directe sobre la salut. Doncs, segons el tipus d'activitat física, segons el tipus de consum, diguem, de cistella de la compta que pugui fer o que no pugui fer, això tindrà un impacte sobre la salut i són els determinants socials i pesen més que el codi genètic. Però això també passa amb la salut mental, evidentment, i per tant, doncs, poder treballar, i això va més enllà d'aquesta estratègia, però poder treballar des de les desigualtats i poder disminuir aquestes desigualtats a través de programes que ja fa molts anys que l'Ajuntament està treballant i que en aquest mandat hem incrementat, per exemple, salut els programes de salut als barris, els propis programes de pla de barris. La voluntat és poder intervenir en aquests determinants socials per poder també millorar la salut. I la voluntat també amb aquesta estratègia és poder identificar línies i com ens acostem en funció d'altres interseccions, per exemple, el gènere, per exemple, doncs, l'edat o la vulnerabilitat econòmica, per exemple.
1: Doncs prenem nota de totes aquestes estratègies per prevenir la conducta suïcida. S'ha fet entre els anys ara 2026 i de cara a que es pugui assolir el 2032. I n'hem parlat amb Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Marta, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
2: L'agulla que apunta a l'actualitat. La brúixola a Onda Cero Catalunya.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del vespre. Avui estem molt amatents al que està passant al centre de Barcelona. Ara s'està fent l'acte d'hissada de la bandera, acte previ a la Diada de Catalunya que se celebra demà, un acte on hi ha totes les representacions institucionals del govern català i un acte caracteritzat per la tranquil·litat, podríem dir, molt amb una diferència bastant gran del que està passant, del que ha passat aquesta tarda a la zona del Fossar de les Moreres, que s'ha viscut una tarda de força tensió, una tensió que sembla que ara està canviant d'ubicació cap a Pla de Palau. Tornem a la zona que està seguint tota aquesta mobilització, és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda de nou, explica'ns aquest canvi.
3: Hola, bona tarda, Lola. Doncs sí, el canvi bàsicament és perquè molts simpatitzants de l'Aliança Catalana han de tornar a Ripoll, són de Ripoll, molts d'ells perquè el partit es va originar allà. I què està passant? Que la policia els està havent d'acompanyar on els tenen aparcats, que és aquí, a Pla de Palau. Han baixat per un petit carreró sortint del Fossar de les Moreres, han creuat Pla de Palau i fins i tot també el passeig d'Isabel II i ara estem nosaltres ubicats on estan aparcats precisament els autocars en direcció cap al Port Olímpic. A hores d'ara què ha passat? Doncs que la policia ha hagut d'improvisar un altre cordó policial mentre hi ha una riuada de persones, de simpatitzants d'Aliança Catalana que venen des del Fossar de les Moreres fins on ens trobem nosaltres ara mateix en plena carretera. Podem comptar una desena de furgons els Mossos d'Esquadra, el nombre d'agents és pràcticament incomptable i també hi ha una desena de motos que estan aquí custodiant i protegint els simpatitzants d'Aliança Catalana, mentre hi ha a l'altra banda també, doncs, bastanta gent, bastants manifestants, bastants...

0: tants antifeixistes que s'hauran traslladat des del punt on es trobaven abans fins aquí on ens trobem ara mateix. Per tant, la imatge és aquesta, no només de divisió de l'independentisme, sinó dels antifeixistes, sent fins i tot o generant algun tipus d'episodi de violència, llançant llaunes contra els partidaris d'Aliança Catalana, que en aquest cas fins i tot han hagut o estan a hores d'ara baixant, protegint-se amb paraigües perquè no els caigui res al cap. Nosaltres estem aquí, entre tota aquesta multitud, entre aquest soroll, entre tot aquest ambient de tensió que s'està vivint i que estem palpant i que estem podent sentir, perquè realment això d'avui està sent bastant inusual, perquè l'independentisme sempre s'havia mostrat molt, molt unit, i avui en dia, amb la irrupció d'Aliança Catalana en el tauler polític de Catalunya, tot ha canviat. I aleshores ara és aquesta la imatge que tenim i que us podem oferir sonorament des de Pla de Palau, Lola.
1: Doncs fractura sense precedents dins l'independentisme. Ricard, sé que tu continuaràs a la zona. Nosaltres tenim programa fins a 9:15, a temps de tertúlia per analitzar tot plegat. Per tant, a la que hi hagi, ens fas un truc, qualsevol qüestió, connectem amb tu i ens informes des de ple carrer. Gràcies, bona tarda, fins ara.
0: Vale, perfecte, Lola, fins ara.
1: Aquests actes ara d'atenció aquesta tarda prèvia a la Diada han ocupat gran part de la brúixola d'avui. Ho ha fet també el Dia de la Prevenció contra el Suïcidi, que és avui. També hem abordat aquesta qüestió, però la jornada d'avui també ens posa sobre la taula altres temes. N'abordem alguns. Després de l'estiu, amb la tornada a la rutina, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè recuperi l'hàbit de donar sang i plasma. L'organisme alerta que les donacions han baixat gairebé un 20% durant els mesos de vacances. És una situació que pot complicar la recuperació de les reserves, coincidint amb la represa de tota l'activitat assistencial als hospitals. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. I aquesta davallada típica dels mesos d'estiu s'hi han afegit enguany, a l'inici de la campanya de donació, les complicacions provocades pel temporal de pluges d'ahir, que va obligar a suspendre diverses campanyes de donació, i també l'efecte del pont de la Diada, que acostuma a reduir encara més la participació. El Banc de Sang fa una crida especial a la donació del plasma, imprescindible per elaborar medicaments destinats a persones amb malalties relacionades amb el sistema immunitari. Tot i que aquest any les donacions han augmentat respecte a l'any passat, els responsables del servei asseguren que a l'estiu la davallada ha estat important i que la climatologia ha jugat en contra. Són declaracions a Onda Cero del director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
3: Nosaltres ens havíem plantejat assolir entre juny, juliol i agost les 60.000 donacions i n'hem assolit 52.000. Un dels factors més importants específicament aquest any ha sigut les onades de calor, que han impactat de forma molt important a la realització de moltes de les campanyes que han fet amb el decurs aquests mesos.
2: Per facilitar les donacions, demà al matí es podrà donar sang i plasma a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i a la Mútua de Terrassa.
1: Més coses. L'inici de curs que tot just acabem de viure ha estat el més car de la història, segons l'Òcul. Les famílies han hagut de gastar uns 500 euros de mitjana per preparar els infants per al retorn a l'escola, i el cost de tot el curs pot ascendir als 2.500 euros per alumne, tot i que varia, lògicament, en funció de si l'escola és pública, concertada o privada, Joan.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el preu del curs escolar és enguany un 4% més elevat que el curs anterior. Són les conclusions que ha extret l'entitat a partir d'una enquesta a més de 1.000 famílies amb fills d'entre 3 i 18 anys que cursen des d'infantil fins a batxillerat. I els pares i les mares que han parlat a Onda Cero Catalunya en els darrers dies també constaten aquest encariment. És el cas de la Diana.
5: Ho hem tornat a notar, el val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza material, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
4: Ara bé, malgrat el material escolar cada cop és més i més car, aquest curs hi ha una novetat que pot abaratir costos, tot i que no estem parlant precisament d'una bona notícia, i és que la vaga de docents amenaça les excursions i les colònies.
6: Aunque no faran excursions per el tema de la vaga, pues doncs, la veritat que ha sigut al contrari.
7: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi.
4: Ho explicaven la Marta i la Sílvia, dues mares d'una escola pública de Barcelona.
1: Quan passen 42 minuts de les 7 de la tarda, volem fer un repàs al trànsit, perquè demà és 11 de setembre, Dia Nacional de Catalunya, i amb motiu del festiu n'hi ha que aprofiten per fer pont. Es preveu una gran mobilització

0: possibilitat de vehicles. Ara escoltarem, la Montse ens portarà quin és doncs, aquest dispositiu especial de sortida que ha començat aquest migdia, però a hores d'ara, principals retencions. Repassem AP7 a Sant Cugat i el Papiol Martorell direcció sud, l'AP7 a Santa Perpètua i Montornès en direcció nord, A2 a Abrera i Jorba per obres, a direcció Lleida, la B24, N340 a Cervelló Vallirana i a Vilafranca en direcció sud, la C32 a Sant Boi, Castelldefels, direcció sud i la C32 a Alella en direcció nord. A més, també hi ha 2-3 quilòmetres de retencions a la P7 a l'alçada de Roda de Barà en sentit Tarragona a causa d'un accident que obliga a tallar un carril. Ara sí, volem conèixer en què consisteix aquest dispositiu especial d'operació de sortida, ja que es preveu que entre avui i demà a la tarda surtin de la capital catalana, de l'àrea metropolitana, uns 550.000 vehicles. Montse.
1: I diumenge, en l'operació retorn, s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17 durant la sortida, mentre que diumenge les principals complicacions es concentraran de nou a la P7, així com a la C32, la C55 i l'N340. Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
2: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
3: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
4: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.

0: Avui volíem fer també un cop d'ull a una dada econòmica que ens arriba de la mà del Banc Central Europeu perquè ha decidit pujar els tipus d'interès davant l'incertesa del repunt de la inflació. Estem parlant d'una pujada de 0,25 punts fins al 2,5%. Ho volem abordar amb el nostre company de redacció, Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda, explica'ns.
1: Bona tarda, sí. Es tracta de la segona pujada del que portem d'any després de gairebé 3 anys amb els tipus d'interès estancats. Una decisió que el BCE ha pres de manera preventiva per evitar un escenari catastròfic, tenint en compte que la inflació es troba ara mateix en el 3,3%, molt lluny del 2% que el Banc Central aspira. Una inflació, com venim comentant, que està disparada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, ja ha continuat i també els seus efectes.
0: Ara ens ho comentaves, Ferran, el conflicte, sobretot a l'estret d'Hormuz, amb el petroli i el gas, són segurament els dos factors que provoquen aquest xoc energètic. Una tensió geopolítica que obliga el Banc Central Europeu a moure fitxa per provocar un descens de la inflació.
1: Així és, el que fa el Banc Central Europeu és anticipar-se, buscar forçar una baixada d'aquesta inflació, com diem, en el 3,3%, l'escenari ideal és el 2%, per tant, encara molt lluny. Amb la pujada del tipus d'interès, el que estan fent és, en poques paraules, encarir els diners. Això vol dir que demana ara mateix una hipoteca, un préstec o finançament per una empresa serà més car, per tant, la gent gastarà menys, com a conseqüència hi haurà menys demanda i els preus, bàsicament, aniran a la baixa. L'expert en mercats financers, Josep Ramon Aixalà, conegut del programa de la brúixola de casa nostra, ens explica precisament aquesta anticipació que el Banc Central està fent, una pujada dels tipus que era previsible, una anticipació per no repetir, diu, el que va passar amb el conflicte d'Ucraïna i Rússia.
2: Pues ara el que està fent aquí el Banc Central és anticipar-se a que no arribi això, és a dir, que aquesta inflació no s'acabi traslladant a tota la cadena de producció, a tots els productes i, a més, en els salaris. I, bueno,

0: intenten pujant o encarint els tipus d'interès, per això que hi hagi menys demanda, que s'encareixin els préstecs i els tipus d'interès en general d'hipoteques i de més, i tot això freni aquesta possible demanda que no generi aquesta inflació persistent després.
1: Clar, per tant, com diem, el que es busca és frenar aquesta inflació, frenar la demanda, això inevitablement ens acabarà afectant per hipoteques, com deies, préstecs, les diferents vies de finançament.
2: Sí, i també en el dia a dia, és a dir, les hipoteques i préstecs seran segurament on hi haurà un canvi potser més accentuat, perquè segurament hauràs de pagar més interessos, però és una situació que pot tenir també efectes quotidians.
1: A veure.
2: La idea bàsica és reduir el consum per reduir la pressió sobre els preus i que la inflació baixi. Ara bé, hi ha un problema en la situació actual en aquest tema. Una part important de la inflació ve de l'encariment de l'energia i del petroli, i el BCE no pot decidir quant costa el petroli. El que intenta aleshores és evitar que aquesta pujada de l'energia s'acabi traslladant a tots els altres preus.
1: Val, d'acord, llavors, de cara al futur, de cara endavant, quina previsió tenim? Grau de perill? No sé si podem augurar que tindrem noves pujades?
2: Bé, doncs el nostre expert ens diu que sí, Aixalà no descarta una nova pujada dels tipus d'interès dels tres tipus, el de dipòsit, el de refinançament i també el marginal. El Banc Central treballa amb una previsió d'una inflació del 3,6%, ara estem en el 3,3%, per tant, del 3,6% a finals del trimestre. Per tant, Aixalà apunta que serà inevitable, diu, una nova pujada d'aquests tipus per controlar l'economia i també les seves derivades. Alhora, però, adverteix que un excessiu control de l'economia podria provocar una recessió. No seria un escenari del tot previsible, però compte.
0: Aquest és un dels grans perills. Evidentment, la pujada de la inflació en aquests moments no és per un augment de demanda. No és que tots estiguem comprant més, és una inflació més aviat d'ofertes, és una inflació per una restricció d'unes matèries primeres, que és petroli, gas i demés. Llavors, un dels perills que té el fet de que, a més, es pugin els tipus d'interès és que les dues vessants, pujada de preus més restricció creditícia i pujades de tipus d'interès, puguin acabar portant a la Unió Europea a una recessió. Pensem que la Unió Europea en aquests moments està creixent entre l'1 i l'1,5%, és a dir, que realment no és un gran creixement, amb la qual qualsevol d'aquestes coses, si es desconfigura, podria provocar que tornéssim a entrar en un període no recessió, perquè necessitaríem dos trimestres amb creixement negatiu, però sí amb un creixement més baix i fins i tot està negatiu.
2: Perquè Lola, com ens comenta, la pujada de la inflació no és per un augment de la demanda, sinó per una restricció de les matèries primeres, com són el petroli i el gas a causa del conflicte al Pròxim Orient, i per això alerta del perill. Al mateix temps, la previsió és el creixement serà sostingut, diuen, però la inflació també serà persistent.
1: El que queda clar és que els conflictes internacionals acaben afectant les nostres butxaques i aquest cop s'ha fet palès de nou amb aquesta decisió d'augmentar de nou els tipus d'interès, una decisió que ha pres el Banc Central Europeu i que hem analitzat amb el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I abans de posar tota la carn a la graella en clau política, tornarem a la zona del fossar de les Moreres. També voldrem analitzar tot el que s'està donant de si, aquesta prèvia de la Diada. Abans d'això, el que volem és conèixer què ha donat de si en clau esportiva el dia d'avui. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
1: A veure, explica'ns què tenim, perquè aquesta tarda i nit acaba la primera jornada de la fase de Lliga de Campions.
3: Sí, exacte, hi ha dos partits en joc ara mateix, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV Eindhoven 0, Shakhtar 1. Avui és veritat que no hi ha equips de la Lliga implicats, a les 9 de la nit es juguen altres partits com el Bayern de Múnich Bodo Glimt, el Como Leipzig, el Manchester United Saba Bakú i l'Slavia de Praga Lens. No sé si us enganxarà, estareu enganxats a la tele amb aquests partits. En tot cas, us ho explicarem a partir de la setmana que ve.
1: D'acord.
3: De moment, el Barça és segon a la taula perquè després de la golejada davant el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou, nou
1: aquí
3: duplet,
1: sí que hem estat enganxats.
3: Sí, exacte, nou doblet de Rafinha, que continua en ratxa, dianes de Karima de Yemi, Lamine Yamal i la primera de Gabriel Jesús amb la samarreta culé. Al mitja punta de Terrassa, Dani Olmo explica que serà complicat mantenir aquest ritme.
4: Siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
3: La golejada del Barça només va ser superada per la del Paris Saint-Germain, que es va imposar l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc de

0: els prínceps amb un hat-trick de Ferran Torres, el seu primer a la màxima competició continental. D'altra banda, l'Atlético de Madrid va perdre 2-1 a Anfield davant el Liverpool.
1: A veure, més coses, en aquest cas involucrant també un blaugrana, perquè l'entrenador del València, Carlos Corberán, ha estat ofès per les paraules de Rodri a Mestalla.
0: Sí, exacte. Dilluns el programa del Dia Després va emetre una conversa de Rodri amb Pau Cubarsí a la banqueta. Va dir, son malísimos, son muy malos, son muy flojos, no han pasado del centro del campo, això va dir Rodri. Més que amb falta de respecte, sorprès pel nivell del València, no? Quan va ser substituït. Ahir va demanar perdó davant els micròfons després del partit del Barça, per si algú s'havia sentit ofès, i l'entrenador del València, Carlos Corberán, ha acceptat les seves disculpes, però segons la seva opinió, les paraules del migcampista blaugrana no són gens respectuoses.
2: Per a mi, paraules completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
0: El València obrirà demà la cinquena jornada del campionat de Lliga a Mestalla contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Dissabte, Osasuna Espanyol a 4:15 de la tarda. També dissabte a les 9, Real Madrid Rayo. I el Barça, que avui ha tingut dia lliure, visitarà el Ciutat de València per jugar contra el Llevant a 4:15 de la tarda.
1: I acabem en plana poliesportiva, a punts de bàsquet, ciclisme i tenis.
0: Sí, perquè tenim bàsquet en directe en partit del grup 2 de la Lliga Catalana a Tarragona. De moment, bàsquet Girona 56, FIAC Girona 56 i Lerna Lleida 69, així que més 13 pels de la terra ferma. Després, a les 9 de la nit, Barça Moravang Andorra. En ciclisme, Enric Mas continua el líder de la Vuelta després de la contrarrellotge d'aquesta tarda entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El corredor mallorquí del Movistar es manté primer, però ara amb 1 minut i 37 segons sobre l'eslové Primo Roglic, que li ha retallat mig minut. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, han caigut als quarts de final de l'últim Grand Slam de la temporada, que és l'Open dels Estats Units.
1: Doncs això és el que dona de si la jornada d'avui en clau esportiva, però n'hi haurà més a partir de 9:15 amb l'Albert Arranz. Gràcies, Víctor, molt bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Hola, he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unos filetes de añojo primera buenísimos a 9,98 euros el medio kilo. Y llevo unos sobres de loncheados de cebo ibérico 50% raza ibérica y reales que si te llevas 3, la unidad sale solo a 8,50 euros. Y podemos combinarlos como queramos.
4: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
5: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En tienda web y app.
6: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
7: Pates la piara, más buenos que el pan.
8: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
9: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
8: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisur al 900-272-272.
10: Verisur.
11: La brújula. Temps de reflexió i anàlisi.
1: En 3 minuts arribarem a les 8 del vespre. Com cada dijous, és temps de reflexionar, d'analitzar a la tertúlia de la brúixola. I avui és 10 de setembre, prèvia de la Diada, una Diada que se celebra demà. I estem a una hora d'escoltar el discurs del president Salvador Illa. De fet, aquesta hora s'està fent l'acte d'hissada de la Senyera, en un acte en què veiem tot l'executiu, també corals, que estan acompanyant, doncs això, un acte molt institucional, caracteritzat per la tranquil·litat, ben diferent de l'escenari de tensió que s'ha viscut aquesta tarda al fossar de les Moreres i que s'anava dirigint cap a Pla de Palau, ens explicava el nostre company Ricard Jiménez. Què ha passat? Doncs la presència d'Aliança Catalana ha despertat una contramanifestació d'un grup anti

0: feixista, que ha acabat en alguns casos amb càrregues policials i també llançament d'objectes per part d'aquests contramanifestants, tal com ens explicava el nostre company. En aquesta prèvia, a més, també arriba la notícia des del Tribunal Suprem, que comentàvem a l'inici, que apunta que aplicarà Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín la doctrina que el Constitucional estableixi en la primera sentència per l'aplicació de l'amnistia, que està prevista que sigui la de Jordi Turull. Amb totes aquestes qüestions sobre la taula, el que volem fer abans d'analitzar tot plegat fins a 8:45 és escoltar l'editorial del cap d'informatius de la casa, del Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. L'11 de setembre és de facto l'inici del curs polític i enguany la diada ve marcada per l'aplicació de l'amnistia i la negociació del nou finançament. Veurem si el president de la Generalitat, Salvador Illa, hi fa referència en el discurs institucional que pronunciarà aquest vespre. D'entrada, el que sí sabem és que sembla que el Suprem no qüestionarà el criteri del Constitucional i acatarà el que decideixi el Tribunal presidit per Cándido Conde Pumpido. Ho farà, diuen, amb agilitat. És a dir, que quan el TC dicti sentències sobre el recurs de Jordi Turull, estendrà la decisió al cas de Carles Puigdemont. Es preveu que tot això es pugui materialitzar a finals d'octubre. Si això fos així, el pla de Salvador Illa per a normalitzar políticament Catalunya arribaria ja a la seva fase definitiva. De moment, però, aquesta és una reivindicació a la que encara es poden agafar els independents dentistes més convençuts que demà renunciaran al pont, almenys durant unes hores, i tornaran a sortir als carrers de casa nostra. Un sobiranisme en hores baixes, des del punt de vista demoscòpic i també políticament. Esquerra, al servei de Pedro Sánchez i Salvador Illa, i Junts, fora de joc al Parlament i pendent, sobretot, del retorn del seu líder, desaparegut en combat. Una feblesa accentuada també per un nou jugador en el mateix terreny de joc, Aliança Catalana, que amenaça de menjar-se l'espai de Junts i que també incomoda els partits independentistes de la l'esquerra, com heu estat explicant al informatiu durant la brúixola en el seu primer tram. Però hi ha vida, més enllà del finançament, de l'amnistia i dels intercanvis de favors entre socialistes i independentistes. El curs polític ha començat amb pujada, podríem dir, per al president de la Generalitat. El retorn a les aules ha arrencat amb una vaga i un conflicte que torna a agafar força després del parèntesi de l'estiu. Per tant, problemes en l'àmbit educatiu i també en l'horitzó de l'àmbit sanitari. Els metges han convocat també una vaga per al mes d'octubre. Dues patates calentes en àmbits molt sensibles per a qualsevol govern que vulgui demostrar no només estabilitat, sinó també capacitat de resoldre els problemes dels seus ciutadans. I encara hem de parlar d'un altre àmbit, també aquest molt delicat, el de la seguretat. L'aposta de Salvador Illa per recuperar la controvertida figura de Josep Lluís Trapero ha fet aigües. El director general de la policia ha plegat, ja ho saben, aquesta mateixa setmana, i els motius no són encara massa clars, però sembla evident que és una qüestió una mica de pell. No hi havia bones sintonia entre Trapero i la consellera Parlon, que públicament ha reconegut alguns moments d'atenció i també el seu desig que el major continués al càrrec. Al president Illa, Lola, se li acumula molta feina.
0: Doncs molta feina la que se li acumula al president, ho deia ara el Gabriel Figueredo. Gabi, gràcies. I també la que se'ns acumula a nosaltres per analitzar en aquesta mitja hora que queda de programa. Ho farem amb el periodista Eric Encinas. Eric, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Lola.
0: I a l'altre costat del fil telefònic tenim l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: A veure, és la primera tertúlia que feu vosaltres en aquesta nova temporada i la veritat és que ve carregada i molt. Primer de tot, centrem-nos en el que ha passat aquesta tarda, a la prèvia de la diada. Com valoreu les imatges que s'han produït aquesta tarda i que, podríem dir, que no esperàvem, el fossar de les Moreres? No sé si era d'esperar veure aquesta tensió de nou als carrers, en aquest cas provocada per aquest avançament de celebració de la diada per part d'Aliança Catalana i aquesta contramanifestació de grup antifeixista, Eric.
2: Sí, bueno, sí que s'estava anunciant, no?, per xarxes socials, no?, que hi hauria doncs, altercats, no?, i certa violència, i al final és el que ha passat, no?, realment. Hi han hagut diversos detinguts, però bueno, el cordó policial efectivament ha sigut contundent i ha fet que no hi hagués ferits greus, no?, com hem vist en les imatges. No obstant, el que demostra és una imatge que vol evitar, no?, el govern de Salvador Illa, de que no hi ha tensió a Catalunya o que està millor la tensió que a darrers anys passats, no? però és evident que la tensió que tenim en general a Espanya també està a Catalunya molt present i s'està veient contínuament. Ho veiem la setmana passada, les manifestacions també per per el tema de Ceuta aquí a Catalunya, no? Que també van a veure agressions, no? Per part de grups antifeixistes a gent que portava la bandera d'Espanya, o fins i tot gent com jo, que li vaig preguntar, li vaig fer un par de preguntes, no? Als antifeixistes de per què consideraven racista, no? La manifestació a favor dels ceutis, i em van cridar feixista, no? Periodista feixista i altres descalificatius que jo crec que no sé ben bé si realment són antifeixistes o què estan buscant, no? Jo crec que estem donant una equivocació, i això està donant ales a que estiguin creixent partits també de dreta, no? Realment estan donant ales amb aquestes actituds alguns personatges, no? A que partits com Aliança puguin tenir possiblement 20 escons, no? A les properes eleccions catalanes o així, no? Això és el que s'està dient, no? A les enquestes ara per ara, no? I jo crec que és producte d'aquesta tensió que també, i d'aquesta censura que volen, que fan des de l'ultraesquerra, no? Que també hi ha, perquè es parla sempre d'ultradreta, però algú havia de dir també a Catalunya que hi ha ultraesquerra, no? Que és la que ha fet també els altercats d'avui, no? I bueno, jo crec que era previsible, no? Era previsible.
0: Pablo, fa uns anys veiem un independentisme que en la Diada s'unia, deixava enrere diferències, protagonitzada sobretot per Junts i per Esquerra Republicana. Aquesta tarda veiem un separatisme més separat, valgui la redundància, que mai.
4: Sí, de fet, jo la qüestió que anava a remarcar és aquesta, no? La qüestió que podem veure en el dia d'avui, en aquesta prèvia de la Diada d'enguany, és un independentisme separat, perquè precisament han estat dos grups independentistes, un grup d'Aliança Catalana amb un grup d'independència, doncs, més d'esquerra, els que han patit aquests enfrontaments que han hagut de ser, doncs, d'alguna manera bloquejats per part dels Mossos d'Esquadra. Per tant, crec que l'anàlisi és aquest, no? No estem parlant d'un independentisme davant d'un no independentisme, sinó que estem parlant dins del mateix context independentista on es produeixen ara aquests episodis, doncs, de certa confrontació i de certa violència en una prèvia d'una Diada que, com deia al principi el Gabriel Figueredo, és un acte, doncs, que s'està produint amb certa normalitat institucional. Clar, tot això d'alguna manera desdibuixa, no?, l'objectiu de Salvador Illa de tornar a una certa normalitat a Catalunya. Si bé és cert, i segurament demà, doncs, ho veurem, la mobilització ciutadana no serà ni de bon tros la que havien estat anys anteriors, però sí que és cert que el que ens hi trobem és amb un independentisme totalment separat, amb un independentisme que almenys el partit de Junts, doncs, veu, no?, com Aliança Catalana, doncs, està guanyant molta posició davant dels seus votants, i per tant, evidentment, davant d'un futur període electoral, això és una qüestió que demà de bon punt podrem treure en resultats. Per tant, jo crec que arribem a una Diada amb un titular diferent al dels anys passats, és que l'independentisme arriba de la manera més fragmentada dels últims anys enguany.
0: A veure, ara farem una petita pausa per la publicitat. Intentarem reconnectar bé amb tu, Pablo, perquè tenim alguna dificultat en la senyal. Fem una petita pausa perquè sí que tinc ganes de poder parlar amb tu i que ens facis més una anàlisi jurídic, podríem dir, d'aquesta notícia del Tribunal Suprem apuntant que aplicaria l'amnistia a Puigdemont, Puig i Comín. Sembla prou aviat aquesta tardor. Petita pausa i ens hi posem.
5: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
6: Parece sencillo, pero se tarda meses.
5: ¿Cómo?
6: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
7: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución?
8: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.

0: un dels tertulians que ens acompanya avui a La Brúixola. Hem parlat d'aquest independentisme fraccionat. Pablo, què creus que podem esperar de cara a demà, quan en principi s'espera que hi hagi sortides al carrer en aquest 11 de setembre, però tenint en compte que és divendres, que coincideix amb Pont i que evidentment hi ha un independentisme molt i molt descafeinat, i més si ho comparem amb l'època del procés?
1: Bé, jo crec que no tenim cap ingredient, no?, que sigui a favor d'una mobilització contundent. Més bé, al contrari, tenim tots els ingredients en contra. En aquest cas tenim, com dèiem, un independentisme fragmentat, tenim una direcció política, diguéssim, d'aquest independentisme, que tampoc no va a una, per tant no hi ha una homogeneïtat que sí que havia hagut durant l'època del procés i de les grans mobilitzacions de l'11S, i per tant ens trobem també davant d'un escenari en el qual molt probablement el sobiranisme català, segurament molts d'ells que abans eren partícips indiscutibles d'aquestes manifestacions, ara optaran per altres plans, com és anar a passar fora aquesta diada i aprofitar el pont. Per tant, jo crec que és una qüestió que ja ve succeint els darrers anys i que la classe política està clar que n'ha de prendre mesura, no? Tot això sumat a la qüestió que parlàvem abans del fossar de les Moreres, amb aquest enfrontament entre grups independentistes, un d'Aliança Catalana, mentre que els altres d'un independentisme més d'esquerres, evidentment fa que ens hi trobem amb un preàmbul de la diada que no sembla que vagi a ser gaire ambiciós. Per tant, demà jo crec que serà uns actes més institucionals des del punt de vista, evidentment, al matí tot el que està programat, i després les mobilitzacions seran mobilitzacions de les dels últims 2-3 anys en què s'ha vist com ha anat minvant aquesta participació ciutadana.
0: Mm-hmm. Digues, Eric.
2: Sí, efectivament, jo crec que ara mateix l'independentisme arriba a aquesta diada molt, molt fragmentat, no? I s'està veient als carrers, s'està veient amb les protestes també que hi ha hagut contra Aliança, no?, Catalana, que no s'ha vist una fractura, jo crec, molt notòria, que a part hi és també entre Esquerra i Junts, no? També notòria, perquè també tenen unes discussions fortes, no?, sobre el lideratge dels partits processistes, no? I també per una altra banda està la possibilitat de que Puigdemont torni, no?
0: de que
2: torni al Parlament, no? Que és el que s'està parlant també en aquesta diada, no? Precisament de 2026. Llavors hi ha diferents incògnites, i sobretot aquest creixement, jo crec que ha estat molt marcat i seguirà estant marcat per el creixement d'Aliança no Catalana, que jo crec que és evident que preocupa, no?, a Junts en aquesta diada també, i per suposat. Per una altra banda, jo crec que aquesta diada també hi ha molts catalans que no comparteixen la independència, no? Que sí que és veritat que fan festa perquè tenen la diada, però no comparteixen, jo crec, que s'hagi polititzat tant el dia de Catalunya, no? En un sentit ideològic de la societat catalana, perquè al final la societat catalana és plural, no? Hi ha gent que recolza la independència, hi ha gent que no, i per tant el que hem vist avui aquesta tarda, no?, al fossar de les Moreres, jo crec que no representa molts catalans, no? Sí que hi haurà catalans d'esquerres que s'hi sentin representats, sí que hi haurà gent de dretes amb Aliança que sentirà representada, però altres que estaven fent en vida normal, no? Per exemple, en altres llocs de la ciutat de Barcelona, que no senten representats amb aquests fets, no?
0: Sí que és interessant, sí. Per això anar al moll de l'os del motiu de la separació de l'independentisme, d'aquesta divisió, perquè bàsicament rau, Pablo, en la manera de fer front a una qüestió com és la immigració. Mm-hmm.
1: Sí, evidentment, i de fet és una qüestió que rau dins de l'independentisme, i és una qüestió que també és polèmica, diguéssim, en la política nacional, no? I que per tant està fragmentant no únicament la política independentista, podríem dir-ho així, sinó també la política a nivell nacional i internacional, m'atreviria a dir, no? Per tant, es tracta d'un debat que evidentment s'ha d'abordar des d'un punt de vista del tot objectiu, s'ha d'abordar des d'un punt de vista, doncs, evidentment, acceptant les diverses ideologies que hi poden haver-hi enfront d'una qüestió, no?, com és la immigració, i sobretot arribar en un moment en el qual hi ha hagut, doncs, tota la problemàtica de Ceuta, no?, perquè, evidentment, doncs, sí que és cert que el debat de la immigració s'ha produït durant molt de temps, és cert que ha provocat diferències i divergències en els criteris polítics de tots els partits, però és que a sobre doncs,

tenim un conflicte latent en aquest moment a Ceuta que doncs, no sembla que tingui una fàcil ni una ràpida solució, no? Per tant, és encara un ingredient més que posa més llenya al foc d'aquesta qüestió que ja d'entrada, com comentava, considero que és un conflicte no només de la política catalana independentista, sinó un conflicte doncs,

0: Hem vist com molts catalans també recolzen, no, a Ceuta en aquests moments tan difícils, no, després d'aquesta invasió que hi ha hagut, no, realment, perquè és així, o sigui, és un atac de guerra híbrida el que s'està veient allà, i és molt dramàtic i un caos, no? Com s'està gestionant això? Bueno, si es pot dir que s'està gestionant, perquè jo també no li donaria li diria ni gestió el que s'està fent de moment. Però és evident que bueno, la Diada es dona en una situació, jo crec, històrica molt greu, aquesta Diada de 2026, i amb un govern també d'Espanya que està molt, molt dèbil, que es mostra així també a la premsa internacional, no? I jo crec que també, de fet, hi havia independentistes, no? Quan estava arribant aquí als estudis de Zero, que estava llegint, no? Algun independentista que estava dient que, producte d'aquestes càrregues, no? Que el govern necessitarà ben aviat, també si hi ha eleccions, el recolzament de gent d'esquerres, no? Que li reprotxava, no? Al PSC també haver ordenat als Mossos d'Esquadra carregar contra els antifeixistes, no? Que protestaven amb Aliança, contra Aliança. No, jo crec que és evident que el Partit Socialista, el PSC, a Catalunya necessita, no, els independentistes per seguir governant, igual que el PSOE a nivell nacional necessita els separatistes i a Bildu també per seguir governant, no, i estirar en aquest moment, no, que fins i tot ataca la seguretat nacional, estirar la legislatura al màxim. No? Però és evident que la situació és molt greu i segurament aquesta diada, doncs, veurem molta menys gent que altres, i també amb unes enquestes que, per cert, el que mostren és que està baixant la tendència dels catalans que recolzen la independència. Estem veient que cada cop està creixent més el no a la independència. O sigui que, bueno, això almenys és el que diuen les enquestes. No sé si seran veritat o no, però és el que estan dient moltes enquestes, també.
1: Són un quart de nou. Seguirem, evidentment, durant tot el dia de demà, aquesta jornada de la Diada. Aquí no fem festiu ni fem pont, però hi ha una altra qüestió que volíem abordar, que abans també, doncs, ho comentava una mica l'Eric, i és aquesta notícia que ens arriba també amb prèvia de la Diada des del Constitucional. I Pablo, aquí volíem demanar-te que ens ajudis a aclarir concretament conceptes i el recorregut de cada qüestió, perquè fonts jurídiques apuntaven avui que a finals d'octubre, el 26, si mal no recordo, és quan es publica la primera sentència sobre els recursos d'empara dels líders del procés. Concretament és la sentència que afecta el secretari general de Junts, Jordi Turull, i sembla que el Constitucional indicava que faria extensible la norma a la resta de processats. Estem parlant de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Lluís Puig. Explica'ns, això vol dir que a la tardor, com ja també s'anava dient, podríem veure sobre d'aquests tres líders independentistes l'aplicació de l'amnistia?
2: Doncs sí, efectivament, si es compleixen, no, el que ha anat doncs sortint en d'aquestes fonts jurídiques del Tribunal Suprem, doncs podríem veure l'aplicació d'aquesta llei d'amnistia després d'una interpretació del Tribunal Constitucional que, evidentment, emparés i estimés aquests recursos d'emparament, digués que hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals per la no aplicació d'aquesta amnistia i, per tant, doncs, assentés una interpretació d'aquests drets fonamentals que, si bé no és vinculant pel Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem podria no agafar-se en aquesta tesi i podria perfectament elevar una qüestió prejudicial a Europa, avui, doncs, la novetat és que el Suprem i Pablo Llarena, que és l'instructor que té aquestes ordres de detenció vigents, doncs, sembla ser, doncs, que ha manifestat que acataria, doncs, aquest criteri que ha sentès en la primera resolució al Tribunal Constitucional. Això és important que entenguem on estem, no? Perquè fa poc, doncs, parlàvem de que Europa s'havia pronunciat sobre precisament la llei d'amnistia i l'aplicació, i que havia dit que no era contrària a normes europees, doncs, poder aplicar aquesta amnistia a Espanya. Però ara bé, lo important no era Europa, lo important era el Constitucional aquí. Què diu el Constitucional? Per ara ha avalat la llei d'amnistia, però no ha dit si s'han vulnerat drets fonamentals en els líders independentistes o, pel contrari, no s'han vulnerat. Si finalment diu, com sembla ser que dirà, que aquests drets fonamentals es van vulnerar per no haver aplicat aquesta llei d'amnistia i, per tant, per no haver deixat sense efecte aquestes ordres de detenció per part de Pablo Llarena, doncs Pablo Llarena podria o bé acatar-les o bé demanar la interpretació de tot plegat.

0: al Tribunal Europeu. I doncs, el que sembla que és el novedós és que no ho farà, directament acatarà aquest criteri del Constitucional, doncs, una mica girant, no?, el que possiblement tothom pensava, no? Tothom pensava que segurament doncs, esgotaria totes les vies possibles i doncs, sembla que això no serà així i, per tant, doncs, que a la tardor podríem trobar-nos amb una aplicació en ferm d'aquesta llei d'amnistia en els líders independentistes i, per tant, doncs, que aquestes ordres d'atenció quedessin sense efecte i poguessin tornar cap aquí.
1: Estem parlant sobre de tots els afectats, és a dir, també això podria tenir afectat sobre la situació d'altres condemnats, en aquest cas per malversació en la causa del procés, com Oriol Junqueras o Raül Romeva i Dolors Bassa?
0: Bé, en aquest cas hi ha un altre element important, no?, que és el Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes també ha sortit avui la notícia, no?, que segurament també prepara ja aquesta sentència de forma imminent i el Tribunal de Comptes precisament sí que era bastant doncs, previsible, a diferència del que ha dit avui el Suprem, el Tribunal de Comptes sí, perquè va ser precisament qui li va preguntar a Europa, escolta, això puc aplicar aquesta llei a un delicte de malversació o va en contra de normes europees? I Europa li va dir no, no va en contra i per tant la pots aplicar. Per tant, semblava que era el recorregut normal, no?, de la causa que el Tribunal de Comptes l'apliqués i, de fet, l'aplicarà en aquests casos de malversació. Per tant, doncs, si bé la notícia més novedosa seria que aquests líders independentistes sobre els quals pesava encara una ordre de detenció vigent, doncs segurament podran ser beneficiosos d'aquesta interpretació que sembla ser que farà el Constitucional. Ja dic, per l'aplicació dels altres líders independentistes en relació amb els delictes de malversació, era el recorregut normal o que ja s'esperava davant doncs, d'aquesta resposta que va fer Europa fa uns mesos al Tribunal de Comptes.
1: Mm-hmm. Per tant, ras i curt, tot apunta que si tot segueix com ara estaves explicant, abans de la castanyada podríem veure un retorn de Carles Puigdemont.
0: Correcte, correcte. Si tot segueix així, podríem veure que torna, que aquestes ordres de detenció es deixen sense efecte i que, per tant, doncs, ja no han de ser-hi a fora perquè poden tornar a Catalunya i moure's lliurement.
1: Doncs amb aquest retorn sobre la taula, Eric Encinas, a veure quina opinió ens mereix aquesta possible tornada, què hauria de fer Carles Puigdemont o què hauria de fer més aviat junts amb la figura de Carles Puigdemont?
2: Bueno, jo crec que és veritat que per Junts és una figura, per suposat, que han reivindicat molt, no?, i que tenen i que volen que torni, no? En tot cas, l'escenari jo crec que és ben diferent a quan ell va marxar i ara mateix realment, bueno, pot provar de tornar a la política com ha fet Junqueras, no? Si torna, no? Però és evident que l'escenari és diferent, hi ha un escenari més complicat, jo crec que és el que estava dient abans, no? Més divisori, amb més recolzament cap a la independència, amb una crítica més forta dels independentistes també cap als partits processistes, no? I en aquest nou escenari, no? En aquest escenari que per ell és nou, no? Tornaria, no? Probablement, no? I per tant, bueno, hem de veure, no?, el que fa definitivament Puigdemont, no? Jo crec que sí que té intenció, no?, de fer un Junqueras, no?, i de tornar també a ficar-se en temes polítics. No està retirat, no només tornar, vull dir, sinó entrar de ple, no?, en la política. Sí que és veritat que Junts, a part, és el que estava dient, no? Aliança li està menjant la tostada, s'està veient en enquestes i Junts necessita alguna qüestió per diguem-ne, mantenir-se o fins i tot buscar de parar la caiguda que estan tenint, no? Veurem.
1: Pablo, què n'opines tu de la figura de Carles Puigdemont en un retorn, si al final acaba sent així? No sé si creus que seria suficient l'aplicació de l'amnistia i la seva el retorn d'aquesta figura per revifar el moviment independentista o això ja queda, doncs, com aquests altres anys, doncs, ja molt, molt apagat.
0: Bé, clar, el problema que tenim en tot plegat, no, és que el moviment que Carles Puigdemont probablement més representava era un moviment que Aliança Catalana li està fent molt la guitza, no? I per tant necessitaríem alguna cosa més que el simple retorn de Carles Puigdemont perquè aquest moviment tornés al lloc que ocupava abans. De totes maneres, jo sóc dels que pensa que en política, igual que en tot, hi ha moments. I, per tant, considero que els líders polítics també tenen el seu moment i que en aquest moment, doncs, evidentment,

0: tant ell com els altres líders polítics que encara estan a l'exterior podrien tornar i, per tant, podrien moure's lliurement aquí a Catalunya, però des del punt de vista estrictament polític i de l'actualitat política d'aquest moment no té res a veure amb el moment en què ell ni va liderar la Generalitat ni va marxar tampoc fora de Catalunya. Ens trobem també amb un partit socialista, que és un partit socialista que per ara, més enllà, evidentment, de les qüestions que es tractaven a l'inici en l'editorial del Gabriel Figueredo, però sembla doncs, que ha sigut un partit que ha governat i està governant amb una certa solidesa i, per tant, no és tan senzill que Puigdemont arribi aquí i pugui, d'alguna manera, fer trontollar doncs, aquesta estabilitat que fins a aquest moment doncs, sembla que hi ha en l'executiu socialista. Per tant, jo crec que, si bé considero que ja va tenir el seu moment i que, per tant, ara doncs, és hora d'altres líders polítics, però, evidentment, es tracta d'una qüestió doncs, que no té res a veure ni des de l'àmbit polític ni tampoc des de l'àmbit de la mobilització ciutadana del moviment independentista doncs, com per poder arribar i considerar que amb això doncs, seria suficient per fer remoure un altre cop tota aquesta mobilització sobiranista.
1: Tenim 4 minuts. Volia abordar aquesta qüestió que esmentaves tu, Pablo, abans de marxar. És aquest grup de patates calentes que té sobre la taula el govern de Salvador Illa, gairebé a l'inici del curs polític pel que fa a la vaga d'educació. Hem començat aquest curs amb el primer dia en vaga, després també s'ha anunciat la vaga estatal de metges i tots aquests relleus en l'àmbit dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Com comencen els socialistes aquest curs polític?
2: Bueno, jo crec que els socialistes, bueno, al final jo crec que l'estat li passarà factura realment a la situació també de Catalunya. És cert que Salvador ja ha intentat fer un canvi, no? Fer un canvi respecte a governs anteriors que eren molt, molt més conflictius amb Madrid, no? Això és evident, no? Que això no s'està produint ara, fins i tot es veu amb el rei i no passa res, no? I amb altres qüestions, no? Però el que dius, no? Té unes crisis, té una crisi d'inseguretat també, els Mossos estan també demanant més recursos, més dotacions, més personal, no? Perquè estan saturats en moltes comissaries, de fet, fins i tot no, es triga a posar denúncies, no? O per exemple la sanitat, no? Que es trigui més d'un any per operar-se, no? Jo crec que amb els impostos que paguem és evident que alguna cosa no s'està fent bé, no? Si això és així, no? I ho relaciono amb l'estat laboral dels metges, no? Ara mateix, no? Perquè els metges el que es queixen és que tampoc poden fer més perquè no hi ha personal, també hi ha quiròfans que fa falta personal, no? Per atendre doncs, aquest alt volum d'operacions que hi ha pendents, no? Ara mateix a Catalunya, no? I el sistema escolar, 3/4 del mateix, no? També hi ha barracons encara a molts llocs, ja també falten professors. Jo crec que ha de fer front a una situació que falta personal, no? al sector públic, perquè també hi ha moltes baixes, no? No es parla tant d'això a vegades, però també hi ha moltes baixes. I evidentment, a més cal fer dotar més de recursos per la situació que tenim ara mateix a Catalunya.
1: Pablo, 2 minuts.
0: Sí, jo simplement considero que evidentment són deures pendents, són deures que si no es fan bé poden fer trontollar el govern socialista perquè evidentment estem tractant de serveis públics en àmbits doncs, que són essencials com és la sanitat, com és la seguretat i com és en aquest cas l'educació. L'educació considero doncs, que s'ha fet palesa, no? Que totes les mobilitzacions que van haver-hi abans d'estiu no van servir-hi per arribar a un acord. Tampoc han estat durant l'estiu actius per poder arribar a un acord, sinó que han esperat en un moment doncs, de l'inici del curs escolar. I també aquí ens faríem una qüestió com a societat i és on queda el dret de l'educació, on queda el dret de tots els nostres infants a rebre una educació en garanties, perquè evidentment començar un nou curs escolar sense una garantia de continuïtat educativa doncs suposa una vulneració d'un dret fonamental, i ho podem dir així, igual que suposaria també una vulneració d'un dret fonamental que no es respectés un dret a vaga. Per tant, crec que aquesta és la patata potser més calenta que té en aquest moment Salvador Illa. I en quant a la seguretat, evidentment, doncs és una qüestió que s'hi porta parlant. I en darrer lloc i molt breument en quant a l'altra qüestió que aborda un tema doncs, que és crucial com és la sanitat, jo crec que és vergonyós que un metge més de 24 hores de guàrdia no arribi a uns 200 euros la cobertura d'aquesta guàrdia. Són elements

0: essencials i àmbits essencials que requereixen doncs, d'un estudi i d'una minució escrupolosa.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, aquesta anàlisi de dijous, la segona tertúlia de la temporada, en una prèvia de la Diada Mogudeta. Pablo de Palacio, moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gràcies, Lola.
1: I Eric Encinas, moltes gràcies, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Lola.
1: Nosaltres ens emplacem a demà, dia de la Diada, però com dèiem, no fem pont, tindrem matinal, migdia i també en brúixola amb tota l'actualització, el que pugui donar de sí la jornada de demà. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Tornem demà a les 7, que vagi molt bé, bona tarda.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arral.
1: I amb la realització musical del Vicenç Armero passen 4 minuts, gairebé 5, de 8:45, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa la quarta maneta de la temporada en 5 partits. Ahir, per inaugurar la Champions davant el Feyenoord, al nou Camp Nou, amb doblet de Rafinha i gols de Lamine Adeyemi i Gabriel Jesús. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En un altre partit rodó del conjunt de Hansi Flick, ens està acostumant aquesta temporada a una cosa que no és gens normal. Són ja 22 gols aquest curs en només 5 partits. És una barbaritat, perquè ja no només és a la competició domèstica, on el Barça la domina des de fa 2 temporades amb molta solvència, però és que ahir va traslladar aquest nivell a la millor competició de clubs del món, a la Lliga de Campions. El rival, el Feyenoord d'Àlex Curé, Jovan Bronckhorst, sota una intensa pluja que va caure a l'inici del duel, el Barça va encarrilar la victòria amb dianes de Rafinha, fent un retall a excels, i de Karim Adeyemi, ho deies ara, amb un altre golaç. L'alemany va respondre a la confiança per part del tècnic de Heidelberg. Ja la segona meitat, altre cop Rafinha, que va tornar a fer de nou, Lamine Yamal de falta, i Gabriel Jesús, amb el seu primer gol com a blaugrana, van arrodonir aquesta golejada al Camp Nou. Sabem que sempre és exigent Hansi Flick, i sap que encara hi ha coses que poden ser millors.
3: M'agrada molt el que veig en el partit, però també veig situacions en les que hem de millorar. És normal, però com sempre dic, per mi el més important és l'entrenament, perquè és allà on aprens. Millores en els entrenaments, i amb la millora que fem en els entrenaments, després així anem a cada partit. I després en el partit sabem què hem de millorar. I això és el que estem fent ara. Veient, analitzant, intentant fer-ho millor la propera vegada. No vull que sembli que no estic content. Estic molt content amb el que els meus jugadors estan fent al camp. Però crec que sempre es pot millorar i nosaltres podem fer-ho.
2: Així que el Barça de moment és segon, perquè la seva golejada només la va superar el Paris Saint-Germain, que es va imposar 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres, el primer de la seva carrera a la Lliga de Campions. Més qüestions, Rodri va ser titular, va tornar a estar a un gran nivell i després del partit es va disculpar per les seves paraules publicades dilluns passat, el dia després. Recordem la conversa amb Pau Cubarsí un cop l'havien substituït a Mestalla, a la banqueta, referint-se al València com que son muy malos, son malísimos, son muy flojos, no han pasado del centro del campo. Rodri va demanar disculpes.
4: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
2: I aquestes paraules han trobat resposta, perquè aquest migdia l'entrenador del València, Carlos Corberán, primer ha acceptat les disculpes, però que segons la seva opinió aquestes paraules...

0: En un no re de tres quarts, a segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell signa un magnífic inici de curs amb 8 dels 12 punts ja a la butxaca i ho fa responent a la filosofia del seu entrenador, Ferran Costa. Atenció a la reflexió del de Castelldefels sobre la intensitat i el calendari competitiu que no s'atura.
1: Pues ser honest és molt clar, qui vulgui descansar que se'n vagi a casa. O sigui, aquí no venim a descansar, aquí és a full gas fins que acabi la temporada. I quan acabi la temporada que facin el que els surti de... No sé, mentre estiguin aquí a full i entrenar bé, cuidar-se, estar en disposició d'oferir el seu màxim rendiment, posar-se a disposició de l'equip i recordar-los el que ens ha costat arribar fins aquí.
0: Proper rival dels arlequinats, el Real Mallorca, un dels equips més potents, convindreu a mi, de la categoria. Serà a Son Moix, diumenge, 6:45.
1: És una plantilla que podria perfectament ser de primera divisió. Si mirem les seves alineacions, doncs veiem que hi ha més jugadors que estan jugant a primera divisió que no pas que no, ja no només els que juguen d'inici, sinó a les finestres de substitució també. Fan moltíssimes coses bé, tenen una proposta molt combinativa, amb molts jugadors de talent, de bon peu. Doncs és un equip que té moltíssims arguments, moltes armes, molta capacitat. El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida, i nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. Nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Ens costarà molta feina i a seguir donant passes endavant en el nostre model.
0: I ha deixat una perla per la posterioritat en el glossari de termes tòpics de futbol, el bo del Ferran. A qui en saca pecho le sale chepa. Són les 8:45 amb un minut de propina. Anem amb la tertúlia.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
4: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb tres bons amics de la casa. Un ja l'acabeu d'escoltar, no ha marxat, ho hem intentat, no hi ha hagut manera, els antiabolots estan ocupats i no poden desplaçar-se fins aquí.
2: Sí, se'ls hi hagi l'espeina aquesta tarda, se'ls hi hagi
1: l'espeina. Per això ho he dit. Així que el Víctor Llucé segueix amb nosaltres i amb més bona companyia, Marçal Torno a dir, Marçal Lorente, ara sí, columnista de Mundo Deportivo, con tertulia al Chiringuito, que ja no és de tres medias, sinó de Mediaset. Hola, Marçal.
3: Què tal? Bona nit, Albert.
1: Escolta, Mediaset no ens ha pagat la teva clàusula de rescissió. Com és això?
3: Sí, sí.
1: Ah, vam dir...
3: Perquè estic molt barato. Molt barato.
1: No, que va, havíem posat 500 milions. Vam dir, a lo Julián Álvarez, tu, saps? Algú ens caurà. Sí, sí. I res, res, no hi ha alguna manera.
3: No, jo, en canvi... sempre i quan em deixin seguir col·laborant amb l'Albert Arranz a Onda Cero.
1: Hombre, escolta, qualsevol problema amb els de Mediaset, m'ho dius, que el David Ibáñez, vamos, els posa firmes, eh? Company de Mediaset de Telecinco, sí. I contertuli d'aquí i bon amic. Vale? O sigui que,
3: és veritat, que, és
1: tu,
3: perfecte.
1: Tu em vagis allà i dius, cuidao que sóc amic del David Ibáñez, i arreglat.
3: Que a més és veritat, que fa molts anys que el conec.
1: Hombre, per això t'ho dic, clar que sí. Edu Boada, de Revista Panenca, hola, molt bona nit. Nit, ja podem dir, tarda, vespre?
4: Sí, no?
2: Hola, molt bona nit. Sempre fem el canvi, o després de
1: la... Quan dius tu.
2: O de l'aturada.
1: Diem-ho tot.
2: Sí, és veritat.
1: Aquí el canvi es fa quan diu el Víctor Llucià.
2: I a vegades és o després de l'aturada de seleccions, que és el setembre, que ja et marca una mica, dintre d'un parell de setmanes, o del canvi d'hora, però clar, això és més tard, no? Això ja és a l'octubre, i ja és de nit quan comencem el programa, per tant, és abans.
4: Jo crec que podríem dir bona nit, no? Vull dir que ara jo miro la finestra, sí, i és prou fosc.
1: Avui sí, però demà he de tornar... Ah, no, demà no. Passat dilluns he de tornar a dir bona tarda, perquè si no...
4: Doncs dilluns ja ho trobarem.
1: El Llucià. Correcte, correcte. Home, anàvem a preguntar-li si al Marçal li agrada llegir, sent advocat i periodista, doncs, obviously, no? Jo et recomano, Marçal, que facis una cosa molt pràctica, que és cada mes... 7 haurets i mig, que no et ve d'aquí, vale? I que et compris la revista Panenca. Per què? Tu em diràs, tio, és que vaig molt de crani, ho sé, però tu te la guardes, i el mes d'agost que ve, el bo que té la revista Panenca és que els seus articles són atemporals al 90%, 99%. I, escolta, sota l'ombra d'un pino, d'un olmo, d'un xopo, te'l llegeixes de pe a pa, que és una cosa tremenda. Aquest mes ha sortit el número 100, a veure les ulleres de prop, 161, vaig bé, Edu?
4: Exacte,
1: correcte.
4: Exacte, 161.
1: Clar, sí, és que sí, ja sí, la meva edat. I tinc que donar-te les gràcies personalment, i perdona que em posi per davant, és dedicat al centenari del meu club d'Itàlia, la Fiorentina.
4: Sí, eh?
1: Sí.
4: No sabia que era el teu
1: club. Sí, senyor.
4: Club. Home, molt bé.
1: Des de que amb 18 triat, anys vaig anar a Firenze per primera vegada, que és de les més maques ciutats d'Europa, em vaig fer dels Viola.
4: Estic d'acord que és una de les ciutats més maques d'Europa.
2: Sí. Ciutat barata.
1: No, bueno, pas, com totes les que són turístiques,
2: sí,
1: però,
2: sí,
1: clar. Però és preciosa.
4: Estem en un punt a Europa que sí, ja no queda re barat.
1: Sí.
4: Però que té una de les millors frases o com aquests eslògans de club, que és t'estimaria encara que guanyessis. Que és
1: Ostres.
4: Una cosa que en aquest número, en aquest 161, la gent podrà conèixer, que és com el seu, no el més que un club, però és un eslògan que es fa servir bastant durant, bueno, la gent que és de la Fiorentina, i em sembla un eslògan boníssim, aquest t'estimaria encara que guanyessis, per explicar aquesta història.
2: No sé quin va ser primer, Edu, perquè hi ha un equip mexicà, Atlas, que crec que també té un similar de soy del Atlas aunque gane. Saps? És una mica el
4: exacte.
2: Viva el Betis man que pierda, pues aquest és també com la Fiore al revés.
1: I que inclou aquest número una entrevista amb un dels més grans ídols de la història de la Fiore, que és Gabriel Batistuta, un dels més grans golejadors que han jugat a Europa, argentí ell.
4: Totalment. De fet, amb Batistuta passa allò que has de dir el nom sencer, no? Gabriel Omar Batistuta,
1: sí,
4: no? Que és aquest tipus de llegenda que has de dir tot el nom. Realment, Albert, és la revista que més fàcil es ven, perquè és tan fàcil com dir, tenim aquesta entrevista amb Batistuta, i això ja, de fet, la portada és per Batistuta, amb aquesta samarreta de la Fiore que portava la publicitat de Nintendo. Realment, clar, és un número que es ven sol, Però que vull recomanar no només la Fiorentina, ja que estem aquí entrant en els entresijos de la revista, dues coses que jo crec que agradarà molt a la gent. Una és conèixer de prop el Verona Rojas, l'àrbitre de primera divisió, que hem fet una entrevista amb ell
1: molt interessant. El que li diem el guapo, no? Un d'ells.
4: Exacte.
1: Monuera Montero, sí, també.
2: Monuera
1: Montero també. El Catxas, correcte. El també, també, també.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Que ens explica, de fet, que va tenir un trombo, que va patir per la seva vida. Jo us ho deixo així, ja ho trobareu dins de la revista, però és una entrevista molt interessant. I després, un tema que és dels meus preferits, que a més durant el Mundial hem pogut parlar poc aquestes últimes setmanes, mesos,

0: I és que a Burela hi ha una gran comunitat de gent de Cap Verd. I doncs fem un reportatge sobre el terreny de que, com és possible, no? Com hi ha aquesta gran comunitat capverdiana a la zona de Burela, a prop de Lugo, i com van viure aquest Mundial en què Espanya i Cap Verd van jugar. Cap Verd va arribar tan lluny o molt més lluny del que haguéssim imaginat, i com es va viure des d'allà doncs, tot aquest Mundial tan especial per tota aquesta gent. Així que ja us dic, crec que és un número, el de setembre sempre és molt especial perquè tornem a la rutina i crec que és d'aquells que s'ha de tenir sí o sí.
1: Si intentes comprar la samarreta de la portada de Batistuta, et trobaràs uns preus
2: De
1: absolutament
2: locos. Sí,
1: astronòmics,
2: clar.
1: increïble.
2: Clar, és que és
0: Sí,
2: preciosa,
0: has
2: tio.
1: d'hipotecar.
2: Guapíssima. Va jugar Guillermo Amor allà, no? A la Fiore? Sí. Guillermo Amor, sí, l'ex del Barça. I gràcies a Déu hem fet fora Grosso, l'entrenador, que té començat les tres primeres jornades i ja estem cues, tu, una cosa tremenda.
0: Han començat bé, sí.
1: Ah, igual que l'any passat,
2: Clar,
1: encara,
2: correcte.
1: bueno, es va allargar molt més.
2: Clar. Comencem amb números, que és una cosa que sempre li ha agradat al Marçal. La Liga ha fet públics, amic Lorente, els límits salarials dels equips de primera i segona divisió. Puja el Madrid fins a una xifra rècord. L'has donat tu fa un moment, 800
1: Sí, mira, tinc
2: i
1: per aquí escrita
2: escaig.
1: 832
2: Correcte,
1: milions.
2: i estableix nou rècord, de límit salari, de tope salarial, mentre que el Barça fa una bona recuperació i augmenta fins als 534, havíem quedat, que Llucià, què m'has dit?
1: 582.
2: 82, això, 582. Marçal, el Barça ja està en 1 a 1. Vol dir que ja és tot flors i violes? Nunca mejor dicho lo de violes avui per lo de la Fiorentina. Ai, Marçal, se'ns ha caigut. Se'ns ha caigut. Continuem, doncs, amb l'Edu Boada i amb
0: Què tal?
2: el Víctor Llucià mentre recuperem el Marçal. Aquestes coses les té, eh? I el pobre ha estat aquí escoltant com lluava amb la revista Panenka i amb raó, i quan li toca parlar, pop, està allà. És el que té. El Centre d'Esport Sabadell té el límit salarial més baix,
1: Un dels
2: però
1: més
2: és
1: baixos,
2: lògic, perquè ve de...
0: sí.
2: Jo sempre diré segona B, ja,
1: Sí,
2: que es diu
1: primera
2: primera
1: ref
2: ref.
1: Clar, veig que el Cádiz encara té menys, el Granada també té menys, això parla dels problemes econòmics que estan tenint a les últimes
2: Exacte,
1: temporades,
2: clar.
1: però el Valladolid també, bueno, el Valladolid a primera divisió va tenir problemes amb moltes inscripcions, l'Eldense, però després ja apareix
2: L'Eldense és el que compra Messi.
1: Sí, exacte,
2: Sí.
1: però després ja apareix el Sabadell, eh? És a dir que ja ho sabria el Centre d'Esports amb un dels pressupostos més baixos. No, no és el pressupost exactament això, és el límit del cost de plantilla,
0: El límit, exacte.
1: però ja sabia que ho tindria complicat, però mira, aquest inici ja et marca aquest 8 de 12 que li quiten le bailao, no?
2: Hem de recordar que el límit de cost de plantilla esportiva indica el que un club es pot gastar en jugadors, primer entrenador,
1: Sí.
2: segon entrenador i preparador físic del primer equip i en filials, canteres i altres seccions.
1: Clar, per això la Reial Societat B i el Celta Fortuna no apareixen perquè ja està inclòs dins del primer equip.
2: Correcte. Per calcular
1: Cosa
2: el
1: que
2: límit
1: desvirtua completament la competició, però...
2: De cost de plantilla esportiva d'un equip s'han de tenir en compte els ingressos pressupostats de cada club, doncs els abonaments, la taquilla, els contractes comercials, els drets de televisió, els traspassos, la previsió d'on arribaràs en competició europea, i això li resten a les despeses no esportives pressupostades, doncs jo què sé, lloguer d'oficines, la nòmina del personal que no xuta, vull dir, no que no funcioni, sinó que estan amb els ordinadors o la telefonia, o el que sigui, el llum, l'internet, etc. El pagament dels deutes que tingui, per aquí el tema del
1: Sí,
2: Granada,
1: Dalba.
2: etc, etc. I les pèrdues que arrossegui de la temporada anterior. El resultat d'aquesta operació és el límit de cost de la plantilla esportiva, el que, és a dir, el que el club, com dic, pot gastar en els seus futbolistes. Ja hem recuperat el Marcel Lorente. Dic, aquesta evolució a l'alça del Barça indica amb el 1-1 ja confirmadíssim que s'estan fent millor les coses? Pregunta.
3: Sí, em preguntes a mi, oi, que
2: Sí.
3: s'ha tallat. Sí, s'estan fent millor les coses en el sentit de que venia el Barça de pèrdues acumulades molt grans. Aquest any encara no s'han recuperat els números verds perquè s'ha tancat amb 18 milions de pèrdues, però sí que l'activitat ordinària, el que diríem entre el que s'ingressa ordinàriament i el que es gasta ordinàriament, el Barça sí que ja dona beneficis, encara que siguin mínims,

0: Per tant, doncs, ha millorat la seva capacitat per inscriure jugadors i la prova és que ha fitxat moltíssim i els ha pogut inscriure. Tot i així, té 300 milions menys de marge que el Real Madrid. O sigui, el Real Madrid té 300 milions més de possibilitats de gastar-se amb els salaris i les amortitzacions. Però bueno, el Barça està en el bon camí, però ha de començar a generar beneficis ja, perquè li venen moltes despeses financeres pels préstecs que està demanant i per l'espai
1: I
0: Barça.
1: perquè el deute total, segons et llegien a tu, està en
0: Sí.
1: 2.441 milions 910 sense l'espai Barça.
0: Sí, reconeguts per ells mateixos. Vull dir que és que són moltes despeses, perquè s'ha... I tot i així, havent venut actius per valor de 900 milions, amb el que es deia allò de les palanques, no? Vull dir que
1: La
0: s'ha estat venent...
1: darrera venda, els terrenys de Can Rigal per 30 milions a Metropolitan House.
0: Clar, i emissió de bons, és a dir, has ampliat el deute que has demanat diners als americans de 105 milions i ara demanarà 105 més i després es vol demanar 500 milions més per acabar l'estadi. Vull dir que això, el Barça està augmentant el deute, però sí que és veritat que l'activitat ordinària, més o menys, com a mínim s'ha equilibrat la despesa amb els ingressos,
1: Molt bé.
0: però...
1: Se'ns està caient, recuperem de seguida el Marçal Llorente. Els números que li interessen a l'Edu Boada, al marge del número 161 de la darrera revista panenca que trobeu al quiosc per 7,5 € dedicada a la meva Fiorentina, són els 22 del Barça en aquest inici de temporada i uns que ens han tapat la boca a tots. Jo crec que el tots el podem dir en majúscula, a tots. Parlo del número 8, que són els gols que en 5 partits porta Rafinha. Que era carn de venda directa, no fa pas tant,
2: Sí.
1: i que ara resulta que ha evitat una compra. Bé, no l'ha evitat ell, l'ha evitat Miguel Ángel Gilmarín, però ha demostrat que aquella compra igual no calia, que és la de Julián Álvarez, fent de nou el brasiler Edu.
2: Impressionant. La veritat que jo no dono crèdit. Mira, jo he sigut sempre... Ara em ficaré una medalla i me la trauré molt ràpid.
1: Vale.
2: Jo vaig ser molt rafinyista al seu inici, però he de dir que el que va passar al maig, la lesió que va tenir en aquest amistós contra França, anant a jugar als Estats Units, a mi, no us enganyaré, crec que em va molestar en el sentit d'imprudència, un jugador que té l'entitat que té dins del club, no? Tothom el veia com un capità i es lesiona en un sprint al minut 45 d'un amistós, a meitat, quasi en el tram final de la temporada, per mi feia entendre que el jugador potser no estava del tot centrat en el que tocava estar centrat. Dit això, jo pensava, venta clara, veient com ha començat la temporada, no tinc res a dir, és impressionant com ha entès el rol de nou, la quantitat de gols, no? Es deia, llegia ahir que des de 1960 crec que ningú havia començat marcant en els 5 primers partits de la temporada. El que dius, 8 gols són una bestialitat. No crec
1: Aquestes
2: que hi hagi
1: alçades.
2: gaires... Clar, gaires davanters al món que tingui un registre mai tan
3: Messi no ha
2: gran, potser
3: començat mai
2: Messi,
3: així
2: potser...
3: una temporada.
1: Messi no, però
2: Messi...
1: Ferran
2: Clar, és que és... Ferran
1: Torres!
2: Torres també.
1: Cuidao,
2: Ojo, ojo, Ferranet, sí.
1: ojo peligro, Ferran
2: És
1: Torres.
2: exemple.
3: No, és una cosa demencial. El que, i a sobre, el que deia l'Edu, bueno, ell era rafinyista, era complicat, eh? Si tu analitzes la temporada 22-23, que és veritat que el Barça guanyarà la Lliga, però a Rafinha li costa, la 23-24 l'acaba bé, però també deixa dubtes i de fet, si dius, bueno, portem a Olmo, portem a Nico, igual s'ha de vendre a Rafinha, era un jugador, bueno, una transformació la que ha fet ara, que era completament inesperada, i això s'explica per la relació amb Flick. L'altre dia, bueno, ahir escoltava una dada, porta 8 gols, no? Porta 12 remats a porteria,
2: La porteria.
3: 13 en total, no ha rematat fora perquè l'altre és al pal. És a dir,
1: Ostres.
3: encara no ha rematat fora Rafinha en tota la
1: Juli,
3: temporada.
1: és
3: En
1: heavy,
3: 5 partits, és
1: és
3: increïble.
1: impressionant. Sí, és molt heavy. Marçal, hem canviat els números del límit salarial pels números de gols que porta Rafinha. Que no donem crèdit, jo crec, la gran majoria de seguidors del futbol en general, no? No sé com ho veus tu.
0: Sí, no, no, és increïble. O sigui, l'efectivitat que té, la velocitat que té, la implicació defensiva, com pressiona. Avui ha dit Deco que el fet de posar-lo com a davanter centre és una opció que va veure molt clarament Hansi Flick. O sigui, que aquest

0: Home, l'entrenador del Barça, la veritat és que les encerta i té molta visió, perquè certament, bueno, si segueix així, veig a Rafinha com un dels jugadors que pot barallar-se per la bota d'or, no? Perquè és que és veritat que té molt gol i molta mobilitat.
1: Aquesta
0: I
1: no
0: que...
1: arriba, no?
0: No, aquesta no
1: No,
0: arriba.
1: seria per la següent.
0: Sí, bueno, per
1: Correcte.
0: la votador. Sí, exacte.
1: Correcte.
0: A sobre, quan havia jugat de mitja punta la temporada passada en alguns partits, m'havia deixat molts dubtes perquè no és superdelicat, no és Olmo, no? No és Fermín, segurament, entre línies, però ja sabíem que a l'espai és letal, es desmarca increïblement bé, sap llegir aquestes situacions, i a més, si aquesta implicació defensiva la té el número 9, ja ho sé que Gordon ho té,
1: Per
0: ja
1: defecte.
0: sap que correrà, exacte. Lamine, l'hem vist implicat defensivament, en algun moment es despista, ho ha dit ell. Però si tu veus que el primer defensor, que és el nou, està implicat, ostres, tu vas darrere, i tu, això et contagia, i això també
1: I a més, si
0: és
1: és
0: factor.
1: capità, és que aquí també
0: Ah, bueno, a més, clar.
1: torna a mostrar Marçal la seva intel·ligència, Hansi Flick, quan diu vale, hi ha cinc capitans, no? Sí, doncs jo em reservo el dret als dos primers. I ves per on el primer Rafinha.
0: Sí, perquè és això, perquè és que és un jugador que dona exemple, que és que no se li cauen els anells, que és el primer en defensar i que té una implicació amb el club. Cada vegada que fa declaracions és que sembla que porti molts anys en el Barça i que el veus que és superprofessional, que és superexemplar. Avui també ha dit Deco que el pensen renovar, que acaba contracte el 2028. I la veritat és que és un brasiler d'aquells que pot fer història. Crec que avui he vist que ja era el quart màxim golejador històric del Barça a la Champions. Vull dir que porta uns números i està en una edat extraordinària. Per tant, aquest pes que té, el vol refermar l'entrenador davant del vestidor perquè és un jugador exemplar.
1: Estem davant de la quarta maneta en cinc partits oficials, Edu. I ja sé que és... No vull tirar-li aigua al vi, però molta gent que veu a vegades el got mig buit dirà, no és massa aviat
2: No ho és.
1: començar
2: No ho és
1: així
2: pas.
1: amb tot
2: No ho
1: el
2: és
1: que queda per
2: pas.
1: davant, no?
2: Jo crec que no. Jo crec que el que... De fet, d'aquests quatre partits amb maneta, de fet, l'únic que no ha sigut una maneta és que va haver una molt bona actuació
1: Zero amb
2: d'Unai
1: l'Atlètic
2: Simón.
1: Club.
2: Exacte. És que demostren que aquest equip té molta mobilitat en atac i que aquesta mobilitat en atac de sobte genera aquests espais perquè l'equip arribi fàcil a la rematada, com deia ara el Víctor amb les dades de Rafinha, no? Que sempre que remata a porteria i que sempre va dins. Vull dir, s'estan generant unes sinergies en atac tan bones i tan diferents, i com dèiem, la pressió també ajuda molt, que l'equip arriba amb tanta facilitat a l'àrea que aquests 5 gols simplement són símptoma de que futbolísticament s'estan fent molt bé les coses. I tinc la sensació que potser no seran 5 cada partit, però que veurem més de 3 gols d'aquí a final d'any, estic bastant convençut. Bueno, i d'aquí a final de l'aturada, segur. Em sorprendria molt que amb els 3 partits que queden abans d'aquest parón internacional, que són 3 setmanes ben dures sense futbol de clubs, no veiem un Barça continuant fent 3, 4, 5 gols, perquè tinc la sensació que aquesta mobilitat tan interior amb aquesta troballa, no? De Rafinha, de davanter, generant espais, Fermín desencadenat i els extrems, que Lamine, Gordon, Adeyemi, no han començat gens malament, em costa, o Xavi Espart, com ha entrat també a l'equip, em costaria molt de creure que el Barça no continués guanyant 3, 4, 5, el que fos.
0: Sí, perquè els gols són conseqüència del joc en el cas del Barça. No vull comparar, però tu veus el Madrid, genera situacions...
1: No vull
0: No,
1: comparar,
0: no
1: però
0: vull
1: tu ves
0: comparar.
1: el
0: No
1: Madrid.
0: vull comparar. Genera situacions, l'altre dia contra l'Inter, el partit
1: Per
0: poc...
1: dir un,
0: No,
1: vull dir,
0: però,
1: no,
0: home,
1: així.
0: no, no el vaig a
1: A
0: comparar.
1: voleo,
0: No el vaig a comparar amb el Sevilla, no? El Llevant, no? El comparar amb el Madrid, que tu veus el partit i l'altre dia el Bernabéu pot acabar el partit 9-7, si vols, però no és conseqüència del joc. Té grans accions individuals de cadascun dels jugadors. En el Barça, és que no sé, jo, si al mes de febrer, març, quan els equips estan completament rodats,
3: veurem algun equip jugar com està jugant el Barça ara al setembre. No sé si el Bayern arribarà, el Paris Saint-Germain, segur perquè sempre va de, en aquestes últimes temporades, de menys a més, però és que està jugant d'una manera amb un ritme que jo crec que està sorprenent gairebé a Hansi Flick, i a sobre en un estiu on molts d'ells no han tingut ni pretemporada, que Rafinha es va lesionar al Mundial, Lamine Yamal arribava com arribava i després de totes les vacances, tots els internacionals amb Espanya,

0: És que és complicat d'explicar.
1: I no es pot explicar... Bueno, sí, té explicació, però és difícil d'entendre l'adaptació que ha tingut immediata. Com era allò? Qui va dir lo del rendiment immediat? Zubizarreta, no?
0: Sí, de Vermaelen.
1: Quan era DT de Vermaelen. Que era bon central, però és que era de vidre. Sempre sí, ho hem dit que... aquí. Ja hi havia aquest programa, en Vermaelen. I abans de Vermaelen. Temporada 23, Edu, Temporada 23.
0: Amb Rivaldo,
1: 23,
0: amb Rivaldo estava aquest programa.
1: Amb Rivaldo.
0: Ui, pues, quasi,
1: Home, si vam començar el 2004, octubre del 2004...
0: Ja no hi era.
1: Bueno, doncs el que anava a dir-te... el dubte que queda, Marçal, és els rivals. Vale? A veure, és veritat, hi ha l'Atlètic Club i li podien haver caigut més dels dos que li van caure, com havia assenyalat el Boada. Però clar, ni el Feyenoord és referència a Europa, ni l'Elche és referència a la Lliga Espanyola... clar, és una de les incògnites que ens queda, Marçal, per exemple, crec que la segona jornada de la Champions el Barça juga amb el City.
0: Galatasaray, la següent fora i la següent PSG.
1: Doncs tampoc, la següent PSG. No? Dona tu aquesta sensació o pel que estàs veient això, flors i violes, passi qui passi?
2: No. Tinc moltes ganes de veure aquest Barça que em sembla que s'acosta molt, i no vull exagerar, però el Barça de Guardiola, en el sentit que té una idea futbolística molt clara, amb un entrenador que ha posat aquesta idea en els jugadors que el creuen moltíssim. Veus el Barça que té un 70%, 75% de possessió, que ofega els rivals, que és un patiment pels rivals cada vegada que han d'enfrontar-se a l'equip blaugrana. Els hi costa fins i tot passar a mig del camp. Que saps que si encaixa algun gol al Barça, com va passar amb el Rayo, jo veig un Barça molt sobrat a la Lliga i sincerament crec que és molt més equip i té molt més plantilla que el Real Madrid, penso per la idea futbolística. El Madrid encara és un equip sense una identitat futbolística, no sabem ben bé Mourinho si serà un equip que pressionarà dalt tot el partit. L'altre dia va pressionar un quart d'hora, 20 minuts, els va sortir bé, però la segona part ja va cedir tot el control a l'Inter i va estar passant-ho malament i demanant l'hora, no, al final. Per tant, veig un Barça molt complet, que no depèn només d'un jugador, sinó que té moltes variacions, però és veritat, Paris Saint-Germain té un equiparro també i una gran plantilla, el Bayern de Múnich també per mi és un dels rivals, i l'Arsenal. Per mi serien els tres grans rivals del Barça a la Champions, però veig un Barça veritablement que està en una velocitat de creuer molt important i amb un potencial brutal que jo sí que veig que és un seriós aspirant a la Champions aquesta temporada.
1: I el que deia del rendimiento inmediato, Edu, era per Rodri. Entenc que hi ha un context que l'afavoreix, que és que juga amb 8 tios els que ja coneix, que són els seus companys de la selecció. Juga amb un avantatge, que és un dels millors jugadors d'Europa. I clar, sent un dels millors, doncs és més fàcil adaptar-te. Però no sé si tu t'esperaves veure'l tan jefe, ja.
3: T'he de dir que sí. Sobretot per aquests vídeos que hem pogut anar veient del City, no? De com, quina autoritat té ell, quin tipus de jugador és. Jo crec que al final, ser un migcampista tan posicional i amb tanta entitat, campió, té una pilota d'or... M'hagués sorprès molt que no hagués sigut un jugador molt mandor, no? O sigui, que no hagués tingut aquesta entitat i que al final també no oblidem, arriba en un vestidor on hi ha molta gent jove, l'únic més gran que ell doncs deuen ser Chesney, crec que és de la mateixa edat que Rafinha i poca cosa més. Llavors sí que m'imaginava un personatge així autoritari i amb control i crec que està en el nivell que jo li demanava o almenys que m'imaginava i que a més és un goig tornar a tenir un migcampista, un pivot, com li vulguem posar a la posició, amb tant de domini del mig del camp, perquè és que està ell i de sobte necessites un jugador menys, no? És aquesta cosa, no? Aquest Barça d'aquests últims anys sempre tenia com aquests dos jugadors pivotant, posem-li cometes això, i de sobte ell pot dominar el mig del camp sol, la línia ofensiva està molt més còmoda amb ell. És un goig veure'l jugar, i a mi encara em costa de creure que estigui jugant pel Barça. El veig i dic, això no sé què ha passat aquí, és com un error a Matrix, però aquest noi juga al Barça.
0: Sí, és el que passa en els primers partits del mes d'agost, del mes de setembre. A mi també m'ha sorprès la ràpida adaptació, no perquè no ho pogués compaginar amb els companys de selecció, sinó perquè Rodri també la temporada passada va tenir molts problemes de lesions, aquí també havia arribat tocat i gairebé sense fer pretemporada.
1: Sí, però havia de fer un Mundial.
0: No, un Mundial. Sí, però és que si veus la temporada anterior, no vaig veure tots els partits del City, però un bon grapat, ostres, en alguns partits veies a Rodri

patir una barbaritat, eh? És veritat que ja el City no era aquell City dominador complet que ofegava el rival, però Rodri en molts partits va patir. El context l'afavoreix.

0: amb Pau Cubarsí el comentari sobre el nivell dels jugadors del València a la banqueta de Mestalla. Recordem les paraules del migcampista i com s'ho ha pres l'entrenador del València, Carlos Corberán.
1: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
2: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española, y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
0: No, no son lo mínimo, es lo que hay que hacer. Sí, no es lo mínimo, porque entonces lo máximo que es ir de rodillas a Mestalla, o sigui, no ha matat a ningú tampoc, eh? Ni ha agafat un megàfon i ha dit «Qué malos son los jugadores del Valencia enmig del camp che». No, és lo que hay que hacer, no lo mínimo. No, Marçal, no sé si penses el mateix,
3: sí.
0: I si estàs d'acord amb mi, que allò, per mi, és una conversa privada.
3: Totalment, totalment. O sigui, jo al·lusió al jugador de reconèixer que, bueno, s'ha equivocat en el sentit de que ha tingut transcendència, però era una conversa privada en l'intimitat. És a dir, si s'arriba a tapar la boca, com fan tots els jugadors, i en el vestidor i tal, no s'entera ningú. Si hagués fet aquestes declaracions públiques i tal, dius, home, sí, clar, això és una falta de respecte.
0: I greu.
3: Però la intimitat, quantes vegades hem rajat nosaltres de coses...
0: Ui, jo del Boada, mare meva!
3: Fatal. Sí o no? Vull dir, no, jo conec un president que no parava de rajar amb converses privades de tothom i no ha sortit a demanar disculpes a ningú.
0: Em sona.
3: Ni se n'ha parlat, ni se n'ha parlat de les converses privades. Sí. Perquè una cosa és una conversa privada i una altra cosa és quan fas unes declaracions públiques. Però bueno, ja que el van enganxar amb les càmeres, doncs em sembla molt bé demanar perdó perquè són companys de professió i evidentment... Però simplement el que demostra és... la sorpresa d'un jugador que no estava vivint el dia a dia de la Lliga Espanyola i de com ha baixat el nivell i la decadència que ha tingut el València, que havia sigut sempre un equip super fora la Lliga i que veritablement, fins i tot l'afició che ho reconeix, té un nivell molt baix aquesta plantilla darrerament i per tant doncs és una evidència, però bueno, em sembla bé que demani perdó perquè tots tenim dret a passar-nos
0: a ficar la pota i a rectificar, sí senyor, que és de savis. Clar, és que jo recordo les primeres reaccions a les imatges del dia després, era, no?, de Movistar Plus.
4: Sí.
0: I jo parlo de periodistes perquè són els que tinc més contacte, Edu. Companys nostres de València deien «este comentario es durísimo». No deien «este comentario parece mentira, qué vergüenza que un jugador diga esto». No, deien «es durísimo», com dient «perquè retraten la realitat d'un club històric».
4: Total, és que jo crec que per mi el que ho fa més especial és que en Rodri ho fa des d'una genuïnitat, no té cap... La sensació, no? Quan veus el vídeo...
0: Fa 10 anys que no veu el València.
4: Clar, i de sobte els està veient i hi ha una sorpresa absoluta, o sigui, és que realment tot el vídeo és de sorpresa. Ell va dient, no pot ser, o sigui, bueno, no diu la paraula no pot ser, no? Però va dient com que dolents són, no em donen ni una, no passen del mig del camp, perquè deu estar... totalment fascinat, tornem-hi, no? Després de 10 anys jugant a Anglaterra i de no veure com l'hi anava al València, segurament, o que tu pots veure per la tele, però un cop estàs al terreny de joc, les coses es veuen diferents, doncs, ostres, evidentment ha de demanar perdó, etcètera, etcètera, però jo crec que és més des de la sorpresa de què ha passat aquí que no pas des dels riures d'un company. I no oblidem que és un jugador que jo crec que és molt conscient del que diu, del que fa, és el capità de la selecció espanyola. Vull dir, segur que no hi havia maldat a les seves paraules, però clarament les xarxes són com són. Evidentment, ell ha dit el que ha dit i tot s'ha fet molt gran, doncs havia de rectificar i ho ha fet fantàstic.
0: I no ens oblidem d'una cosa, Llucià, el primer que vam dir al programa de dilluns era de 0-8 al partit.
5: No, bueno,

0: Sí, no.
1: De 0-8
0: que a sobre
1: va
0: això.
1: Ser partit. Vull dir que a sobre, és que no està exagerant.
0: No, i el que... És que no han fet mal les paraules per la falta de respecte, possible falta de respecte a l'afició del València. Si és
1: no,
0: que,
1: l'afició no l'anomena en
0: no,
1: cap
0: dic
1: moment.
0: Que a l'afició del València, o gran part, o la que s'ha manifestat, no li ha molestat les paraules en si, sinó que les paraules siguin veritat.
1: Yeah.
0: Que és que, és que és veritat, són... Bueno, no poden competir ara.
2: El nivell ha baixat molt.
0: Clar, és que el nivell ha baixat molt al València, és que és evident. Bueno, Rodri no haurà vist el València. De fet, li pregunta poc per si com va quedar l'any passat a la Lliga al València, però sí que sap que des de fa 10 anys el València no juga ni els dimarts, ni els dimecres, ni els dijous. Per tant, ja sap més o menys com li va. Però, i després... Corberán agafa el paper, doncs, què ha d'agafar? No sé quan li queda Corberán a la banqueta del València, sincerament no gaire.
1: El de l'afició no, perquè no el vol l'afició.
0: No, per això dic, sincerament no sé quan li pot quedar a Corberán, però entenc que agafa el paper d'ofès, de que no està bé això. Jo crec que els jugadors ja, després de la trucada entre Gaia i Rodri, no li donen més importància.
3: Escolta, el que fa molt de... Bueno, que sorprèn moltíssim és que la resposta de Cubarsí és... Quan li diu, com quedaron estos el año pasado, no?
0: Sí.
3: I Cubarsí li diu, estuvieron a punto de entrar
0: sí.
3: a Europa.
0: No, que...
3: Hauria pensat, joder, pues, ¿cómo estará el Levante?
0: Sí,
3: estarà...
0: sí, però és que a més és veritat. O sea, van estar a un partit de cada 8 anys i agafar la plaça del Getafe, és que és realment...
1: Sí, sí. És, en fi, el que tenen allà també amb el Lin i tot el rotllo tela. Avui Deco ha negat a RAC1 en el Basté que el Barça li demanés a Julián sortir a declarar al Mundial que volia marxar de l'Atlético per complir el seu somni. El Marçal s'ho creu?
3: L'han escalfat molt, l'han escalfat moltíssim. Es diu, no, és que el Barça no ha faltat el respecte a ningú, no ha actuat. Home, en el moment en què tu fas una oferta, primer que ja es va saber que es va reunir amb el representant del jugador abans de fer l'oferta, i això va sortir a la premsa i va explicar el xiringuito i tal, ja és lleig, perquè tothom es reuneix amb un jugador que vol fitxar abans, però no de manera discreta, no surt als mitjans. Segon, quan fas l'oferta de 100 milions i l'Atlético de Madrid et diu que no el vendrà ni per això ni per tal, doncs descarta'l ja. El que no pots és seguir alimentant quan l'Atlético de Madrid t'ha denunciat a la FIFA, t'ha dit que no te'l vendrà i tot l'estiu jo a la porta, no, és un jugador que nos gusta, seguimos manteniendo la vigencia de l'oferta no caduca, l'oferta no sé què, no sé, a mi m'ha semblat que la insistència del Barça i l'obsessió amb aquest jugador ha estat exageradíssima.
1: Tu creus que el jugador surt de motu propi, Edu, a dir vull marxar per complir el meu somni?
4: Home, jo crec que, no sé si textualment li van dir surt i digues tal cosa, però no, jo crec que hi ha un interès darrere de fes aquest gest, no? A veure si amb aquest gest comencem a desbloquejar coses, estic convençut que el club, o algú del club, o potser no directament Deco o Laporta, algú l'acompanya a dir, va, digues això, parlant amb el representant o amb qui sigui, i potser desbloquegem la situació. Però dit això, ara que comentaves, Marçal, jo crec que la insistència no ha estat malament, perquè tu al mercat, al final, has de perseguir el que t'interessa. I, evidentment, el que dius, que l'Atlético t'hagi denunciat a la FIFA no és interessant, no és el que més interessa, però hi ha un punt que el mercat de fitxatges no és una cosa fàcil, tu al final has de defensar els teus interessos, i si tu creus que aquest jugador és el pal de paller del teu nou, el nou projecte de davanter, ostres, a mi no em sembla malament que tu intentis anar amb tot el que tens. Perquè al final, el Barça, el que dèiem, ara ha millorat aquest espai salarial, però l'any que ve, quan torni Montjuïc, estarà en un moment econòmic una mica pitjor o bastant pitjor. Llavors, si aquest era l'únic estiu que tu podies fer aquest pas endavant, a mi no em sembla malament que ho hagis intentat. Després veurem, no, el que dèiem, si ha sigut del tot real les ofertes que han fet o no, si ha sigut més de cara a la galeria o no. Però, ostres, tu ho havies d'intentar perquè era l'últim estiu, fins d'aquí un parell d'anys, en què podies gastar diners.
1: Llucià?
0: Jo el que... No sé qui el va assessorar. En aquell moment vam dir, ostres, qui m'ha assessorat, els timings, tot malament, en el Mundial, en un moment en què a sobre ell estava tenint un pes molt poc important a la selecció argentina, per remoure-ho tot, lluny de l'Atlético de Madrid... No sé, a mi en aquell moment em va semblar tot malament, és un gest necessari perquè molts jugadors que es mostren en rebeldia al final acaben complint el desig que tenien, que és jugar al Barça. En el cas de Julián, una estratègia que no li va acabar funcionant al Barça, però crec que és un pas en alguns casos necessari.
1: Molt bé, doncs el que és necessari és que pleguem vela dades perquè tinc molta planxa, però abans et deixo una idea d'article de Panenka, Edu, que no sé si l'heu fet, eh? Arrel d'aquestes declaracions del crac de Castelldefels, del Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que diu a qui en saca pecho le sale chepa, un article amb les frases boleres de tota la vida, eh?
0: Això el top 10 de...
1: Futbol, Bosco...
4: M'agrada, eh?
0: El top 10 de Jordi Domínguez.
4: Sí, del Jordi, exacte.
1: Sí, sí, vinga, quan...
4: M'agrada.
1: Digue-li a l'editor Lagunas, m'ha donat una idea a la Ranz i no me la cobra, eh? Fantàstic.
4: Ho apunto.
1: Molt bé. Marçal Lorente, columnista de Mundo Deportivo, con tertulia el Chiringuito de Mediaset. Una abraçada, amic, fins quan tu vulguis.
3: Un plaer, igualment.
1: Edu Boada, gràcies. Revista Panenka, 161, ja al carrer, 7 euros i mig. Centenari de la Fiorentina, amb entrevista a Batistuta, fantàstica. Edu, fins la propera.
4: Fins la propera, gràcies per tot.
1: No marxis, Llucià, seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
2: Què? La bateria de mi cotxe elèctrico falla i no lo cubres. Pues sabes qué, yo... Me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: 9 i 25 i una miqueta abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 fins a les 6 clavades de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
7: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada iniciarem la diada doncs parlant de tecnologia i videojocs. A videojocs és Splatoon Riders, no Platoon, eh? No la d'aquesta, no. Uns que és un videojoc d'aquests que van dibuixant com en pintura, coses d'aquestes. Bueno, no ho entenc, millor que ens ho expliquin, que així estem al dia també d'aquestes coses. I les notícies tecnològiques que diuen alguns entesos, esperem que no que es vagin desentenent d'aquestes coses, que potser d'aquí una dècada les IAs, les supercomputacions, podrien decidir acabar amb la humanitat. Skynet tomarà el control. En parlarem d'aquests temes i intentarem portar-nos... S'ha de demanar les coses bé a la IA, eh? Ser molt agraït i no fer-la enfadar, eh? No fos que tinguem un ensurt. D'aquests i d'altres temes, a partir de 2:15, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 26, i sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, última part de la primera jornada de la Champions League finalitzats. Fenerbahçe 1, Roma 1, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1, minut 24 en els 4 partits restants, Bayern de Múnich 0, Bodo Glimt 0, Como 1, Leipzig 0, Manchester United 0, Saba Bakú 0 i Slavia de Praga 0, Lens 0. I què més ens deixa al marge del futbol aquest dijous 10 de setembre, Víctor?
2: Doncs tenim doble ració de bàsquet en directe. Aquest migdia, aquest dimarts, s'està disputant la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana. A Tarragona, Barça 28, Morabanc Andorra 16, el partit que acaba de començar el segon quart, partit del grup 1 després del triomf del Kitzenas Manresa sobre els andorrans en el dia d'ahir. Abans del grup 2, victòria de l'Ilerna Lleida davant el FIEC Girona per 88-91. Ahir els lleidatans van superar la 6a Joventut de Badalona i per tant ja són a la final, que es disputarà diumenge a les 12 del migdia. I l'altra cita en directe del món del bàsquet, a l'Uber Arena de Berlín, la selecció espanyola femenina s'està jugant l'accés a les semifinals del Mundial Femení. De moment, Espanya guanya per 37-58 la selecció d'Austràlia, més 21 al descans per les de Miguel Méndez. Si s'acaben classificant les de Miguel Méndez, el seu rival a la semifinal serà els Estats Units, que s'han desfet avui, aquest matí, d'Hongria per 108-56. Aquests 108 punts són el rècord en un partit de quarts de final d'un Mundial femení. A l'altra banda del quadre, la semifinal la disputaran França, que ha eliminat la Xina, i les anfitriones Alemanya, que s'han desfet aquesta tarda de Bèlgica per 74-93. Més qüestions en waterpolo. La sabadellenca Maika García ha explicat aquest matí que portarà el Club Natació Sabadell davant els tribunals per incompliment de la llei. Un cop el club li va comunicar que no li renovava el contracte 11 mesos després d'haver estat mare. Emocionada, ha confessat que li ha costat assimilar aquest desenllaç fins al punt de patir un quadre d'ansietat.
3: Tuve que ir asimilando la situación, pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento yo recapacitaría.

0: En r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
1: El futuro de la industria ya está aquí y suena en Onda Cero. El próximo lunes 14 nos sumergimos en The Factory, el ecosistema de Industria 4.0, donde tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica o la impresión 3D cobran vida. Descubre junto a Rafa Latorre, Carlos Alsina, Jaime Cantizano y Marta García Ayer cómo el consorcio de la Zona Franca de Barcelona está transformando la industria. The Factory, construyendo el futuro. Onda Cero, tu radio.
2: La entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
3: Aquest alè ripollenc de 37 anys ha decidit continuar la seva carrera allà on va esdevenir professional. Després de 19 anys a l'èlit, després de col·leccionar títols nacionals i internacionals de tots colors, deixa el primer pla competitiu per jugar a la tercera FEB, és a dir, la quarta categoria del bàsquet del nostre país. A la SACA, una Lliga CB, una Copa del Rei, dues Supercopes ACB, dos Champions League de la FIBA, un Eurocup, una Eurolliga i la Cirereta, o per ser més propis, la Cirerassa, un campionat del món. Xavi Rabasseda, Bertran, jugador de l'Espanyol Cornellà, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: No m'he deixat cap títol, eh?
4: Jo sí. Encara potser recordaria alguns, no són títols, però bueno, medalles amb la selecció espanyola, inferiors...
3: Clar, és que tu has sigut categoria, des de categories inferiors internacionals, sots 18, sots 19, que sí?
4: Sí, he tingut molta sort i la veritat és que bueno, he tingut la sort de guanyar, que no sempre és possible, i disfrutar-ho molt.
3: Escolta'm, sort i encert, tu, i esforç. I dedicació.
4: Sí, tot va acompanyat, però hi ha gent que treballa molt també i no aconsegueix guanyar.
3: Llavors, és cert.
4: He tingut companys que el primer títol l'han aconseguit l'any abans de retirar-se, llavors imagina't. Mm.
3: Rodar al món i tornar al Born, diem en català. Bé, si som precisos, tu t'inicies en el bàsquet a la Unió Esportiva Ripoll, però el teu primer equip professional fou el Cornellà, cedit dues temporades pel Barça per jugar a l'Ale Plata.
4: Exacte.
3: I què tal?
4: Molt bé, vaig estar-hi 3 anys, per ser exactes. Vam jugar 2 a l'Ep Plata i després vam pujar a l'Eport. Va ser la primera experiència professional, el primer pas o la primera pedra per poder arribar a l'ACB, no? Competir amb gent professional, amb gent molt més veterana. Nosaltres acabàvem de sortir de l'equip júnior i era la manera de foguejar-nos o començar a competir en el món real, no? Contra gent molt més experta, molt més gran, més bona físicament. I bueno, va ser un aprenentatge, no? Jo vaig arribar a l'ACB, potser no diria tard, però sí que més tard que alguns companys de selecció de la meva generació, però que al final pues, gairebé jo he sigut el que ha fet més carrera, no? Llavors a l'ACB, llavors, bueno, cadascú fa el seu camí i tots són bons.
3: La memòria amb el pas dels anys, pues és el que és, eh? Així que si l'erro, em corregeixes. Pot ser que el Cornellà en aquella època fos filial del Barça i ara ho és de l'Espanyol? O vinculat,
4: correcte.
3: Filial, vinculat.
4: Correcte.
3: Ostres, les voltes que dona la vida, tu.
4: Érem l'equip vinculat del Barça i l'equip estava format per 5 o 6 jugadors del Barça. No sé, vam anar-hi l'Àlex Hernández, que també es va retirar aquesta passada temporada, el Dani Pérez, que està jugant a València, el Maladou Sam, que està jugant a l'Europa, bueno, a Middle East, a Qatar o a Dubai o a Doha o per allà. L'Òscar Raya també estava, bueno, érem uns quants que veníem de la cantera del Barça i llavors per part del Cornellà doncs, el Nihat Dedovic també va estar allà amb nosaltres i llavors per part del Cornellà doncs, jo vaig jugar amb Xema Marcos, amb Sergi Grimau, amb Àlex Formento, Alexis Montes, Brett Bison, que era una llegenda dintre de les categories FEB o l'Alep d'aquells anys. I allò va ser la meva primera experiència professional.
3: Dues etapes a Can Barça amb dues sessions. La segona a Fuenlabrada, on fas una 2010-2011 bona, molt bona, tant que, tot i que estaven previstos dos cursos al Fernando Martín, tornes al Palau al final del primer.
4: Sí, situacions que es donen, no? Va anar tot rodat, vaig anar a parar a un lloc que em va permetre jugar molts minuts, equivocar-me, jugar desinhibit. I vaig tenir la fortuna o ell va tindre la desfortuna de que l'1

0: Ross Barton, que era el 3 titular, es va trencar l'espatlla a la jornada 3 i no va tornar fins la 32. Llavors vaig tenir una oportunitat molt gran que vaig poder aprofitar, i això va fer doncs, que la sessió, en vez de ser de dues temporades, doncs, fos finalment d'una i pogués tornar doncs, a el que era el meu objectiu, no?, en aquell moment, que era jugar al Barça, que és el que havia treballat per aconseguir tota la meva joventut.
1: 2 anys a les ordres del Xavi Pasqual, al Palau, abans de tornar a Madrid, en aquest cas a un històric que ja fa 4 anys que és fora de l'ACB. Sí, era aleshores. L'Estudiantes, que els que tenim una edat el trobem a faltar, i escolta, encara que no siguem de Madrid, ens agradaria que tornessin, perquè, no? Com ara quan ha tornat al Depor, no? Dius, per fi, ja ha tornat al Depor.
0: Algun dia, o al Racing, ara algun dia tornaran. Cada cop estan més a prop i bueno, tothom ho diu, no?, que la LEP és molt dura i així ho ha demostrat ser, no? A Sant Pablo Burgos jo vaig tenir la desfortuna de baixar amb ells a la LEP
1: i
0: també es pensaven que arribarien l'any següent i també van tardar un parell o tres de temporada, així que, bueno, tot costa, tothom vol guanyar i tothom vol aconseguir els objectius i cada cop pues, hi ha més gent competitiva i més competidors.
1: I amb el Pasqui, què tal?
0: Doncs molt bé. La veritat és que amb el Xavi vaig fer un pas endavant en el tema de concentració, sobretot defensa, no? Jo els primers anys doncs, no diré que era dolent, però potser era més despistat, no? Ja. I amb ell doncs, vaig fer una masterclass i és cap on ha anat tota la meva carrera. No m'he caracteritzat per ser un jugador de grans anotacions i sí, doncs, de ser un jugador doncs, molt... diguéssim, molt efectiu en defensa, a part de portar altres coses als equips on he estat. Però, bueno, el Xavi, doncs, vaig ser conscient del que era ser professional, a més, vaig compartir vestuari amb jugadors, doncs, boníssims, no?, i que em va permetre, doncs, aprendre molt en poc temps.
1: Torno breument a l'Estudiantes. No ha jugat mai a la penya, i els que hem mamat bàsquet tota la vida tenim molt clar que a alt nivell els dos clubs de bàsquet, que n'hi haurà més, d'acord, els grans clubs de segell bàsquet són la penya i l'Estudiantes. A la penya doncs, ja ho coneixem tots perquè tu i jo som d'aquí, però l'Estudiantes es nota tant que és un club que és bàsquet pur des de Patufos fins a dalt?
0: És una filosofia molt diferent. Jo el primer any em va costar una mica fins i tot estar d'entendre, no? Però bueno, un cop m'hi vaig adaptar, bueno, vaig estar superbé, van ser 2 anys molt importants per mi també, per fer un pas endavant, després d'haver estat 2 temporades al Barça sense comptar amb molts minuts de joc, no? Igual que a Fuenlabrada, doncs em vaig poder equivocar i vaig jugar molt i vaig poder, doncs, diguéssim, rendir. El Barça em va costar moltíssim més, com és normal amb totes les figures que hi havia davant, i allà doncs vaig tornar va ser com una mica tornar a començar i a buscar quin Xavi volia ser de cara a un futur. I bueno, Estudiantes em va donar aquesta oportunitat i bueno, vaig disfrutar-ho molt.
1: El club de Ramiro de Maeztu, que és el col·legi. I el 2015 canvies al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid pel destí on més anys vas arrelar. 5 temporades al Granca, ojo, a les ordres de Aito García Reneses, Luis Casimiro, Pedro Martínez i Fotsis Katsikaris. Afegeixo jo, Casinà.
0: I afegeixo jo, Víctor...
1: García.
0: Víctor García.
1: Sí, senyor. Sí, sí.
0: Bueno, van ser potser els anys més bonics de la meva carrera, tant esportivament com personal, a nivell personal, no? Allà em vaig casar, bueno, em vaig casar allà, però aquelles temporades em vaig casar, ens vam quedar embarassats, va venir el Covid, llavors... vam ser pares i llavors es va acabar aquella etapa, però bueno, tinc un grandíssim record de l'etapa Gran Canària i per mi no s'hagués acabat, però bueno, en la vida esportiva de l'èlit doncs hi ha vegades que les coses no van com un vol i aquests canvis, no? I aquestes etapes que s'acaben quan l'altra part ho decideix.
1: Quan a una li toca tant la patata, perdó, el cor, a un lloc, després hi tornes en la teva vida personal o no?
0: Hi he tornat, però diguéssim sense fer soroll.
1: Home, clar.
0: No?
1: Al final, la teva vida privada, clar.
0: Exacte. Clar. Llavors, si és un lloc que ens va marcar molt, i ara amb els nens doncs, ens agradaria tornar-hi a anar, i és un lloc doncs, que ja hi hem
1: anat. Que no és Alaska, per entendre'ns, eh? Que no és Alaska a l'hivern. No.

0: No, no, és veritat, és un lloc on sempre s'hi està bé i més sí. Si has estat i ho coneixes, doncs trobaràs les virtuts, no, de l'illa. Hi ha gent que hi va i no li agrada gens i en canvi, doncs, nosaltres potser la primera toma de contacte sí que dius, ostres, he anat al sud, he anat al nord, he anat al centre i ja ho he fet tot i ara què faig? Em queden aquí 3 anys i se m'acaba l'illa. I al final descobreixes molts racons que tenen molt d'encant i ets capaç de sobreviure i viure molt bé.
1: Tornes a la península i tornes per un projecte il·lusionant del que feies referència fa un moment, Burgos, però on vius l'altra cara de l'esport, malauradament per algú acostumat als èxits, el descens de categoria, que ha de ser durillo, eh?
0: Una muntanya russa. La primera temporada vam disputar la final de la Champions, que ells havien aconseguit classificar-se l'any del Covid, que no es va poder celebrar, i som campions a Atenes. Aquella temporada mateix ens classifiquem per anar a la Final Four a Rússia i tornem a guanyar. A l'any a sobre guanyem la Intercontinental, però bueno, ens castiga molt un mal inici a la Lliga CB, canvis d'entrenador, molts jugadors van passar per plantilla, ara està limitat, però aquell any jo crec que ens vam passar del límit. Amb una opció a l'última jornada de guanyar a casa al Fuenlabrada, precisament, que era l'altre equip que lluitava per no perdre la categoria, doncs no vam ser capaços de guanyar aquell partit i ells es van salvar i nosaltres vam baixar.
1: I se t'ha de quedar el cor trencat, perquè, ostres, hi ha llocs on, no sé, la gent sembla que vagi al Liceu, no? Hi ha pavellons on, pues, és, que són així. Però hi ha llocs, jo què sé, em ve el cas Barris Nord, a Lleida, o Burgos, on l'afició és que és el sisè jugador de debò, i clar, baixar sí, la massa, categoria...
0: No només jugues per tu allà, no? Allà tens una massa social que és la que empeny el club, i més en una ciutat bastant, diguéssim, petita, no? Es podria denominar.
1: Sí,
0: llavors,
1: et
0: sap molt de greu, no per tu, perquè al final, pues, com passa sempre, els jugadors trobem feina a altres llocs i l'equip, el que es queda a l'Alep és l'equip i tots són els aficionats que no es poden canviar d'equip d'un dia per l'altre. Llavors, el que més et sap greu és per això, però bueno, també forma part de l'esport. De vegades diuen, no? El que dona tot, doncs, no està obligat
1: a
0: més.
1: Sempre.
0: Doncs, consciència tranquil·la, però sí que amb el mal regust de boca de que, bueno, la situació no va ser la ideal i que per molts factors, doncs, aquell any no va funcionar i es va perdre la categoria.
1: I el darrer vagó a l'èlit de dur a Bilbao, el Bocho, a passar 3 anys vestit de negre de la mà del Jaume Ponsarnau. Obro parèntesi, per mi una de les millors persones que he conegut a la meva carrera professional relacionades amb el bàsquet i entrenador. Tanco parèntesi. Què tal?
0: Fantàstic. Un altre lloc on no s'hagués acabat l'etapa si no hagués sigut per l'altra part. O sigui, al final, conscient de que potser havia arribat el meu moment, però que si hagués sigut per mi, vamos, m'hagués quedat allà tota la vida. La família estava encantada, els nens també. A més, fora de la pista vam fer un grup molt maco d'amics, no?, de quadrilla, que diuen allà.
1: A més, amb cada cerveseta que demanes et foten un pinxo que sembla que sopin 3, amb el qual és un lloc fantàstic.
0: I allà la tendència és sortir de treballar o de l'escola i anar a fer pinxos. Clar. I cada dia, pues, tenies una vida social fantàstica. I a més, doncs, l'equip va acompanyar, un projecte sòlid que cada any va creixent una mica més. Vam tenir la sort de guanyar el primer títol de la història del club, així que, bueno, no vaig poder acabar millor, no?, com qui diu, de jugar a l'èlit, però sí que amb el regust aquest de que per mi no s'hagués acabat, però, bueno, conscient de que les etapes es tanquen i
1: que Bilbao segueix allà, com segueix Canàries, vull dir que allà està com per anar quan vulguis un pinxo al nord i quan vulguis prendre el sol al sud. De tots els títols que has guanyat, Xavi, que he enumerat a l'inici, amb el teu permís, capítol especial pel permís més important de tots, que igual per tu no ho sé, el campionat del món de 2019 a la Xina. T'he de confessar, Xavi, que jo anava a aquella cita, que aleshores era el meu setè mundial consecutiu, i havent viscut el títol del 2006 al Japó i en una selecció ja sense el Pau, el Gasol, perquè de Pau en teníeu, que era el Ribas, sense el Calde, ni el Chacho, ni el Navarro, ni el Mumbrú, ni el Felipe, ni el Garbo, ens donava la

0: sensació als que van viure Saitama que una col·lecció de talent com aquella mai més la veurien plegada. Fins que, clar, Marc Gasol i Rudy repeteixen, s'hi afegeixen Ricky Rubio, Llull, els Hernán Gómez, Clavé, l'Oriol, el Colom, el Bairán i el Rabasseda, i van fer un segon or. Jo no sé, perquè no vull treure-li, perquè és impossible treure-li gens de mèrit, però no sé si per vosaltres va tenir un xic també de sorprenent aquell or, pregunto.
1: Quan sempre parlem d'aquest títol o d'aquest campionat del món, el Ricky diu que ho visualitzava, jo no. Sincerament, a l'inici de la concentració crec que poca gent hagués apostat que aquella selecció arribaria on va arribar. Ja no dic guanyar, sinó arribar doncs, a passar doncs, a quarts, a semis. A més, no teníem uns creuaments fàcils amb Itàlia i Sèrbia, i a més que altres seleccions doncs, anaven amb tot. No? Nosaltres doncs, segurament ens faltava alguna peça que aquell estiu, doncs, per lesió, per motius personals, pel que fos, doncs, no havia format part de l'equip, i per això nosaltres vam tenir, nosaltres em refereixo al Quino, al Pierre, al Beirat, a mi, de poder entrar, no? Perquè si no, érem els jugadors que sempre ens quedàvem una mica a les portes. No?
0: El darrer tall.
1: No? Sí. Llavors, per mi el premi més gran ja era formar part dels 12, no? De poder anar a la cita, que on no havia pogut, no havia disputat cap europeu, cap Jocs Olímpics, doncs ja formar part de l'equip per anar al Mundial, per mi va ser lo más, i llavors doncs, guanyar va ser com el colofón final, no? Al final jo recordo tenir males sensacions, la meva família va arribar una setmana després del primer grup, la primera fase a una altra ciutat, i clar, ho veiem difícil, i nosaltres de vegades deia, ostres, si perdem tal partit i ens creuem amb Sèrbia, amb Jokic, a Fulanit o d'altre, no sé, ho veig negre, saps què vull dir? I bueno, mica en mica alhora anàvem passant els dies i com a equip vam fer molts passos endavant, vam evolucionar molt, i de vegades ho dic, no? Crec que la final Argentina-Espanya potser no érem les millors plantilles, però sí que potser érem els millors equips dintre i fora de la pista. I això de vegades es nota, i jo crec que va ser un punt clau a l'hora de poder penjar-nos l'or.
0: No t'afanaria un pare a la medalla. L'altre dia li preguntava a la Laia Pèlex, sotscampiona del món de K1000 metres de piragüisme a Poznan, a Polònia, i el Pepe Conill, sotscampió del món d'hoquei herba a Wevren, a Bèlgica, a on la guardaven. T'afanaria, Xavi, un pare a l'or?
1: La té el pare guardada a casa.
0: Olé! Sí, senyor. Sí, senyor. Molt maco. Sí, sí. Molt maco, perquè són els que no surten mai en lloc, i des de Patufo et porten, t'esperen, et tornen a recollir.
1: Ell no la perdrà.
0: No, jo, no, segur que no.
1: De Burgos a Bilbao, de Bilbao de tornar d'aquí a casa, segur que en algun segur lloc podria haver-hi hagut un ensurt.
0: Et diré, intercanviem confidències. El diploma acreditatiu dels Jocs Olímpics de Sydney, que són els meus primers, és a casa del meu pare emmarcat. La resta, no, francament, no sé on són. Sé que són a casa meva, però no tinc ni idea. Ara, aquella està emmarcada a la paret, eh? Sí, sí, és així. Tornem a tancar el tema del Mundial del 19. Estem celebrant el 20è del 2006. Què recordarà el Xavi Rabasseda de Xina 2019 al 2039?
1: Segur que recordaré que quan el Rudy aixeca la copa li fot una hòstia al cap al Billy Hernán Gómez.
0: Boníssima!
1: O sigui, és històric, no li va arrencar un ull de miracle, però hi ha un moment que la copa li vens cap enrere, el Billy, de l'emoció de celebrar, es tira una mica endavant i li pica amb el canto de la copa al mig de l'ull. I llavors, bueno, ja et dic, guardem un gran record de tota la concentració, no? De l'inici, dels viatges que vam fer, vam tenir la sort d'anar a Los Angeles a fer un amistós amb Estats Units, vam viure allà uns dies espectaculars, llavors doncs, tot el viatge a Xina, les diferents ciutats on vam estar, Xangai, Pequín, Wuhan, on va començar el Covid l'any següent, o sigui, vam ser testimonis, diguéssim, de la ciutat on va començar tota la crisi mèdica, i un any després doncs, ens va

0: tant, no? De que un lloc on havíem pogut estar nosaltres un any abans, doncs hagués sigut a l'epicentre, no? D'aquesta malaltia.
1: Et vas quedar amb el procés, en definitiva. Ens ho recordava la Paula Leriton, medalla d'or als Jocs Olímpics de París amb el waterpolo femení, les eternes. El procés, li pregunten. No, no, no, sencer, des del primer dia de pretemporada, Albert, fins a l'entrega de medalla d'or. Tot el procés és el que m'enduré per sempre. Tornem per acabar el present. Com cova el Xavi Rabaseda jugar a l'Espanyol Cornellà, la quarta categoria del bàsquet nacional? En cap moment et va passar pel cap retirar-te o li donaves voltes i apareix l'oferta? Com va anar això?
0: Bueno, ja et deia que l'etapa a Bilbao, doncs, per mi no havia de ser l'última, no? Aquella temporada. Llavors, bueno, per motius personals, de familiars, no? Dels nens, de les escoles, decidim tornar a Catalunya a viure. I un cop aquí, doncs, bueno, jo segueixo entrenant la temporada passada fins a la Copa del Rei, més o menys, però les ofertes que m'arriben, doncs, bueno, no són unes superofertes, normal, també, tinc una edat, porto mesos sense jugar, etc etc. I a l'hora de, sobretot, deixar la meva família per anar a jugar als diferents equips, als diferents llocs d'on m'arribaven les ofertes, tant aquí a Espanya com a l'estranger, doncs no sóc capaç de posar-me a mi per davant i seguir jugant fora, separat de la meva família, dels meus fills, de la meva dona, i decideixo, doncs, no acceptar cap de les ofertes que m'arriba i passar-me l'any en blanc. I llavors, sense voler-ho, doncs vaig rebre la trucada bueno, de l'Espanyol Cornellà i d'un excompany meu, que és l'Àlex Llorca.
1: Esplugui, diguem, deixa'm que ho digui, que és paisà meu, d'Esplugues de Llobregat.
0: Doncs que va començar a jugar amb mi amb 12 anys al Barça, l'infantil del Barça.
1: Té la teva edat, a més, 37.
0: Exacte, som de la mateixa quinta, hem compartit seleccions inferiors, etc. I em diu, torno a Cornellà, sé que a tu et fa gràcia seguir jugant, ostres, crec que s'adapta bé a tu perquè, bueno, estaràs a casa, ho pots combinar amb la família, ho pots combinar amb feina i alhora, doncs, passar-t'ho bé. O sigui, l'objectiu principal que tenim aquest any és disfrutar d'una altra manera, no? O sigui, sí que quan ets professional o quan t'hi dediques disfrutes, però jo crec que aquest any ho disfrutaré d'una altra manera. Llavors, bueno, ho intentarem, provarem, intentarem ajudar també al projecte, no?, a créixer i sobretot això, passar-ho bé i disfrutar del bàsquet, que és el que hem fet tota la vida i el motiu pel qual ens hem pogut dedicar després.
1: Gairebé dues dècades després torna als inicis. Un campió del món a Cornellà. Doncs que sigui amb salut per tu i pels teus, Xavi Rabaseda, que hi hagin molts èxits i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Paté es la piara, más buenos que el pan.
4: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
5: La verdad es que vas sobre ruedas.
4: ¿Tan contento estás?
5: ¿Eso también?
4: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Comenzamos la temporada por todo lo alto.
7: Es un programa para pasárselo bien.
6: Esta noche, Esther Expósito.
8: Me encanta.
6: El Hormiguero, nueva temporada. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: Déu-n'hi-do les de Miguel Méndez. Primer minut de l'últim quart als quarts de final del Mundial Femení de Bàsquet. Espanya 70, Austràlia 51. Esperen les americanes a semifinals. Abans de tancar, contenido Radio Estadio Noche, 11:30 en Onda Cero Radio, director Edu Pidal, hola.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, soy desde Granada, donde van a coger el final de la Vuelta Ciclista a España 2026, este próximo domingo, en la capital. En la provincia habrá dos etapas y un español puede volver a ganar la Vuelta muchos años después. El último fue Alberto Contador en 2014 y hoy Enric Mas ha dado un paso enorme en la contrarreloj, donde ha perdido muy poco tiempo con Roglic para poder ganar su primera gran vuelta. Escucharemos a Javier Guillén, el director de la carrera, muy contento por cómo está saliendo.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem iniciant pràcticament la diada, però no us volíem deixar sense la tecnologia i sense els videojocs. Com a bona nit de Juernes, així ens posem al dia a Nits de Ràdio d'aquest ja 11 de setembre de 2026. Comencem Nits de

0: Doncs una setmana més que estem aquí a Nits de Ràdio amb ganes de veure per on ens sorprèn tot el que són les tendències, tot el que és el món que té a veure amb les noves generacions, amb noves tecnologies i també amb el món dels videojocs, que això ho fem tota la setmana amb Dani Martín, Corso 89, vamos!
1: Bravo, bravo, vamos! Què tal?
0: Bueno, mira, doncs escolta, feliços i alhora sorpresos que hi hagi passat una altra setmana, perquè això funciona així, això va molt de pressa i no hi ha manera de que pari. Bona senyal per una banda, però també frenètic per una altra, que és que això no, sin solución de continuidad, que deia el clàssic, anem avançant. Així que bé, a veure què ens expliques. Avui hem de farmejar alguna cosa o...
1: Pues mira, farmear, estamos farmeando, David, porque me han llegado informaciones,
0: ¿sí?,
1: de que se nos escucha, ojo David,
0: ay,
1: desde Hawái.
0: Ostras.
1: O sea, imagínate.
0: Sí que está farmejada la cosa.
1: Sí, pero o sea, me han escrito y me han dicho, sí, es que se lo estoy enseñando a mis amigos y amigas porque así también aprendemos catalán y castellano.
0: Ay, qué bueno.
1: O sea que voy a decir un aloha,
0: aloha,
1: por si nos vuelven a escuchar.
0: Sí. Que és el que diuen també els que treballen a les empreses de hosting, de pàgines web, que aloha tu pàgina web. Ja estaria. Sí, aloha.
1: Te lo puedo rematar, si quieres.
0: Endavant.
1: ¿Qué hace una persona hawaiana en un hotel?
0: Ah, clar, se aloha. Sí, senyor. Fantàstic. Aquesta és la secció d'humor i tecnologia.
1: Ja
0: no estarem així, va. A Nits de Ràdio, quina meravella. Jo ja sóc feliç. Amb aquestes tonterietes jo ja sóc feliç. Doncs salutacions a tots els que ens escolten des de qualsevol lloc del món gràcies a les tecnologies que tant en parlem aquí. O sigui que fantàstic, clar que sí.
1: Ah, sí. Ja t'has hecho una foto ochentera o no?
0: Oh, era el tema que esperava que em traguessis. Perquè ja he començat a veure alguns memes d'aquests que diuen me importa un bledo què look tendries en los 80. I em sembla una reflexió interessantíssima. Perquè, de fet, em van estar parlant al Más de Uno i hi havia tot de jovent, no?, que té secció de col·laboradors al cine i estaven allà parlant i el Carlos Alsina es plantejava, diu, jo és que, a veure, aquí hi ha dues coses. Los que ja vivimos en los 80, ja tenemos fotos de cuando estábamos en los 80. En todo caso, esto os hace gracia a los que no vivisteis en los 80. Y entonces me pregunto, ¿para qué lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis del siglo XIX o del siglo XV? Y, bueno, digo, ah, pues mira, también podemos hacerlo. No hi ha coses més interessants a fer amb la de coses que es poden fer avui dia amb la IA i hem de dedicar-nos a això. Dani, endavant amb el teu anàlisi.
1: Però és que jo inclús he vist a persones que dicen jo que voy a hacer lo de la imagen de los 80, yo me lo hago como sería en 2050.
0: Això m'interessa més.
1: Claro, porque es como, bueno, vamos a suponer,
0: sí,
1: una vez más, algo que se viraliza, que va a durar dos telediarios.
0: Sí, sí.
1: O sea, es decir, tal cual ha salido ya se ha caducado.
0: Sí, está claro, está claro. Yo ya no lo faig mai, això, vull dir, quan ho facis ja serà tard, saps? Sí, vull dir, ja cansarà.
1: Sí, sí, y cuando vas tarde, entonces ya dejas entrever que eres boomer.
0: Sí. Ah, exacte.
1: Sempre vamos tarde.
0: Sí. Però no, aquí quan hem comentat algun d'aquests reptes, al final, i jo per exemple a temes de màrqueting sempre ho explico, que és que al final això respon a una única cosa, i és a lo egocèntrics que som, a lo narcisistes que som tots. Cada cop i volta ho veiem i no estem mirant, fixa't què et dic, i no vull ser tampoc, aviam, vull que mantingui l'audiència, ho dic des d'un punt de vista irònic crític. No estem mirant de qui ho estem veient, sinó estem dient, corre, corre, que jo també ho he de fer.
1: Sí.
0: És a dir, és a dir, tu ho comparteixes dient, ai, segur que els hi fa molta gràcia veure, mira quin careto he fet jo. No estan veient això. Estan veient com ho han de fer per poder fer-ho ells.
1: Sí.
0: Estàs d'acord, Dani?
1: Totalmente de acuerdo. Y no lo haces tanto para que la gente diga, ay, mira cómo sería, lo haces por ti mismo.
0: Sí.
1: O sea, a los
0: Ese
1: demás
0: momento de
1: nos da igual.
0: vanidad, ¿eh?
1: Sí, porque a los demás nos da igual.
0: Es que es así.
1: Otra cosa es que me dijeras, ay, mira, en carnaval te has disfrazado de.
0: Sí, señor.
1: Y entonces ahí te lo compro, porque ahí hay un trabajo y
0: Sí,
1: hay una
0: señor.
1: originalidad
0: Sí,
1: y
0: señor.
1: y un punto de no. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, y ya te lo digo, respetando al máximo y cero quiero
0: Absolutament,
1: hacerlo, o sea.
0: òbviament perquè no es fa mal a ningú, perquè
1: Exacto.
0: et pots divertir i si t'ha agradat a tu, ja està. Però em quedo amb això. Si t'ha fet gràcia a tu, està molt bé, però això és una cosa i l'altra és compartir-ho. Quan ho comparteixes, ja estàs incitant a una altra cosa. És que diguin, ai, que gràcia, que tal, no sé què. Però la gent no vol això perquè tu li hagis fet gràcia, sinó perquè voldrà que li comentis el seu. I això genera la vanitat i l'hedonisme. Però bueno, entenent que la gent, al final, el que vol és passar-ho bé i aquí sempre estarem d'acord en passar-ho bé. Però que aquí hi ha moltes més coses o moltes més capes de les de passar-ho bé, eh? Quants cops ho passes bé fent una cerveseta amb el veí, amb l'amic i no ho penges a internet? Vull dir que no tot el que és divertit s'ha de compartir. Això és l'opinió meva personal.
1: Sí, pues bueno, estamos en los tiempos en que, ya te lo digo, y eso muchas veces lo hemos comentado, depende mucho de cómo enfoque cada uno, cada una, ¿no? El universo de las redes sociales, ¿no? A mí, por ejemplo, colgar una foto del día a día de cómo me tomo el café cada mañana en la misma cafetería, pues
0: Cert.
1: no, para mí mismo no me aporta nada y no tengo nada que aportar con ello. En cambio, si algún día hago algo diferente
0: Sí, bueno, per
1: y
0: exemple, quan vas fer el
1: algún,
0: camino
1: por
0: aquest estiu,
1: ejemplo.
0: que ho comparties, i bueno, hi ha aquestes reflexions i aquesta, dir, pues mira, qui no el pugui fer, diga, pues mira, igual li agafa una inspiració per fer-lo, però entendrà més la teva satisfacció, no? Perquè és una cosa que surt de tu i respecte al que estàs vivint, però caure tots en el mateix d'allò, molts cops es diu, ai, solo faltava jo per caer. No, no feia falta que caiguessis quan es comparteix una cosa. Caus perquè vols. I
1: Y
0: ja
1: he de
0: està.
1: decir que, por ejemplo, en mi caso con lo del camino, sigue siendo lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, también es una forma de mira dónde estoy, mira lo que hago. O sea, que no deja de ser también llamada de atención. Es cierto que a lo mejor puede tener un punto más de interés de decir, pues sobre todo para la gente que me conoce, porque al final,
0: Sí, perquè
1: pues.
0: veure't caminar tant ja era sorprenent, però
1: Claro,
0: sí.
1: eso. Y ojo, que van a salir igualmente muchas horas de videojuego este año, a pesar de todo lo que he caminado.
0: Jo pensava, vaig dir, aquest any li costarà, igual a les seves marques d'hores jugades, això que fem tradicionalment tots els desembres.
1: Vaya, bueno, no, no, con lo que se viene en la recta final de año ya te digo yo que
0: Sí,
1: recupero.
0: segur,
1: Sí.
0: segur, segur. Ay, qué
1: Pero
0: bo.
1: sí, es cierto un poco lo que comentamos. Hoy es los 80 y veremos mañana qué será.
0: Totalment, totalment. A
1: Pero
0: més, quan als
1: bueno.
0: 80 no era especialment atractiva la gent tal com és, no? Fins i tot hi havia algun mem que tenia molta gràcia que deia, diu, expectativa de com eres en los 80 i fica una foto així molt com si fossis a Corrupción en Miami, el Don Johnson, alguna cosa aquestes, i la realitat, i era de la gent que encastava en el carrer, que era horrorosa, o sigui, es cuidava zero, amb el pentinats o amb unes ulleres de cul de botella, vull dir, allò era la realitat dels 80, no? I aquest punt de que en les IES, en el fons, i aquí, Dani, jo sé que sóc molt crític, però m'entens perfectament el que vull dir, a la IA ens encanta que ens modifiqui fotos perquè sempre sortim més guapos del que som. La IA no et fa mai més lleig del que ets. I per això ens agrada tant compartir les imatges generades per intel·ligència artificial més que les nostres pròpies, perquè sempre et millora alguna cosa. Entenent, poso moltes cometes amb lo de millorar, eh? Però és a dir, si ho acabem compartint és perquè ens fa gràcia, perquè sabem que ens ha fet o més alts, o ens ha tret alguna arruga, o, saps? Ens potencia les faccions. Per tant, hi ha un punt de vanitat més gran o més petit, que és normal que hi caiguem tots, sí, però que potser no és el camí. I més veient els informes PISA i totes aquestes coses. Però bueno, aquest ja seria un altre tema.
1: Sí, desde luego, sí. Hay mucho trabajo por
0: Hay
1: hacer
0: mucho
1: también.
0: trabajo por hacer aquí, sí.
1: Educación emocional
0: Sí.
1: y de comprensión lectora.
0: Exactamente.
1: O sea
0: Exactamente.
1: que yo creo que con esto no me voy a quedar sin trabajo, David.
0: No, tranquilamente. Sí. Madre mía.
1: Hay mucho por hacer. Ah, no sé si quieres que te comente algún titular más, porque sé que me has dicho que tenías algo reservado,
0: Sí.
1: que no sé de qué se trata,
0: Sí.
1: porque aquí siempre jugamos así. Es decir.
0: Anem al tema perquè ens donarà d'això i com que sé que després tens molta teca de videojocs, després ja ens expliques.
1: Sí.
0: Comentarem tres vídeos d'aquests
1: Vale.
0: curtets que es veuen de les xarxes socials que tots tres per separat podries dir no, és exagerado o un il·luminado que habla o tal, però tots tres junts. Si sumem la línia de punts, Dani, pot ser més que inquietant. O diguem-ne que la suma de tots ells genera un escenari a 10 anys vista, és a dir, si quantifiquem, anem a posar 10 anys, doncs anem a parlar de setembre de 2036. En lloc del reto de com no es veien los 80, anem a
1: ¿Cómo no?
0: parlar amb com estaríem al 2036.
1: Me encanta porque es como la trifuerza, que es de lo que vamos a hablar después en la segunda parte.
0: ¿Veus? Es que está todo conectado, es
1: Madre mía.
0: fantástico.
1: Y sin hablar, ¿eh?
0: No,
1: Es que
0: bueno,
1: lo mejor de todo es que la gente se pensará que está todo preparado, pero no es así.
0: porque nosaltres som quàntics, estem connectats físicament, i ens anem pensant els temes i després ens agrada jugar, anar-nos els traient aquí a la ràdio des de 1722. Nosaltres quasi vam començar en los 80 a fer ràdio junts, amb la qual doncs podem tenir fotos de quan estàvem fent ràdio en los 80. Començarem pel teu estimat Elon Musk,
1: Hombre.
0: que sí, que parla d'una cosa que fins ara només s'intuïa que podia passar en determinades professions. I ara ja comencem a associar, i crec que això és un canvi molt recent, de no només IA, sinó directament robòtica. I està parlant, aniré traduint sobre la marxa del que va dient, però us avanço que el que està dient és que d'aquí 10 anys no treballarà ningú. Escoltem-ho.
2: Robots will start manufacturing the robots, so you get a recursive effect. So it starts off very, very slowly, but then grows.
0: Diu que seran els propis robots els que construiran robots, que al principi aniran molt lents, però després cada cop aniran més ràpid. Per tant, ells exponencialment s'aniran construint més de si mateixos. La productivitat del robot serà possiblement 5 cops superior a la d'un ésser humà. És a dir, la productivitat dels robots humanoides d'aquí 10 anys, i és una estimació conservadora, diu que no apostaria una quantitat de diners a què és el que passarà, però hi haurà almenys 1.000 milions de robots dintre de 10 anys. I aquests robots tindran una productivitat 5 cops la de l'ésser humà. És a dir, que 1.000 milions de robots seran més productius que tots els éssers humans junts. Comencem per aquesta, doncs. Dani, ja no és que diguis, bueno, però és que necessitarem igualment qui conreï el camp, que necessitarem qui netegi els pisos. Aquesta setmana ja ha sortit una notícia d'una empresa nord-americana, jo l'he vist al vídeo i no és IA, d'un robot que neteja lavabos, treu la pols de tot el pis i fa les feines de casa a 30 euros l'hora. Bueno, dòlars. Però la fa i bé. Imagina't d'aquí 10 anys.
1: Es que se plantea un escenario complicado. Considero que complicado. Y 10 años, y lo iremos viendo ya antes, seguramente.
0: Clar, ja et dic, aquesta setmana mateix, ha sortit una notícia de... i a més era divertidot el robot, anava allà fregant, frega que te frega el lavabo, passava l'escombra per tot el pis i duia una càmera frontal que li permetia pues, tenir ulls, entre cometes, no? Com si diguéssim, i anava fent coses. Imagina't com pot anar millorant. Aquesta setmana també he vist vídeos de robots aquests hiperrealistes de pell.

0: I no es vol mullar, però ve a dir que tots els escenaris ens porten directament a això, no? I va molt associat amb això que ens deia el Dani, de que sí, ara de moment veiem com es va implementant, sí, que faran la feina per nosaltres, què tal? Però si estem parlant de supercomputació, molt més enllà de la IA, el que ja es considerava, ara es diu que s'està arribant al 99% de capacitat cognitiva humana a dia d'avui. Quan es superi, es crea una cosa superior a nosaltres, que és més intel·ligent que nosaltres i que, per tant, pot prendre decisions diferents a nosaltres. I aquest expert ens ho explica d'una manera que intentaré anar traduint sobre la marxa, que crec que us ajudarà a entendre de què està parlant.
1: How sure are you? Give me a percentage.
0: Com segur estàs de que en 10 anys els humans estarem morts?
1: What's the most likely way that it does kill us, let's
0: com
1: say?
0: Pot ser que ens matin?
2: Someone smarter will do. Let's say you're playing chess
0: diu,
2: against...
0: És més intel·ligent que nosaltres. Si preguntes com et guanyarà algú que està jugant a escacs, que és millor que tu, no ho saps, perquè si sapiguessis els seus moviments, tu ho evitaries, però és que en sap més que tu. Si jo fos la IA, el que faria doncs, és virus, nanotecnologia, formes d'acabar. Però la superintel·ligència sap coses que nosaltres no sabem, formes de fer-ho que nosaltres no sabem i no podem ni tan sols considerar. No? Penseu als animals senzills, els ratolins, no? No saben què és un verí o aquestes coses que els fem en els laboratoris. Per ells, simplement, doncs, hi ha un problema i no saben quin és. Per tant, li torno a preguntar, quin és el percentatge de possibilitats que això passi? Doncs poden ser això, poden ser nous virus, una guerra, és difícil veure què pot passar, no? Però que si fem aquesta superintel·ligència artificial, no estarem en control més i no estarem en disposició de saber què decidirà, si mantenir-nos vius o acabar amb els recursos o tenir una petita població de gent que és els que mantengui i deixi els altres que es morin. Com et quedes?
3: Pues lo dicho, es que hay tantas historias de ciencia ficción que ya nos adelantaban esto. Y fíjate que esto ya incluso lo hablábamos, no sé si la temporada pasada o en la anterior. Y al final, bueno, lo que también se conoce como AGI, ¿no? Que es la inteligencia artificial que luego puede entender, comprender, mejorar por sí misma y tomar decisiones. Uh-huh. Es, digamos, darle la libertad a la inteligencia artificial y a la tecnología de que decida o haga por sí sola.
0: Uh-huh.
3: Que es a lo que se supone que es el siguiente paso.
0: Uh-huh.
3: Pero, como bien dices, eso, ¿en qué situación nos deja a la humanidad como especie?
0: Que no podem competir perquè no tenim les seves armes, els seus coneixements. Sap coses que nosaltres no sabem, és el que diu aquest expert, no? Fins ara pensàvem, jo què sé, en Terminator, no? Doncs, bueno, pues té armes el Terminator. No, però és que aquí estem pensant que pot descobrir una forma d'acabar amb nosaltres fent clic. O sigui, perquè tregui un nanovirus que en lloc de biològic sigui, jo què sé, fet amb alumini, jo què sé. I acaba amb nosaltres i no ens ho podíem imaginar, simplement perquè no som prou intel·ligents com pot ser aquesta superquantificació de màquina, no? Per tant, posa uns escenaris impressionants.
3: Sí, porque además no solo es eso, sino precisamente crear esa dependencia en la especie, yo creo que nos lleva a la pérdida absoluta de todo.
0: Mm-hmm. Sí, sí, vols dir que en el millor dels casos, com a mínim, a sobre serem dependents de que farà la feina per nosaltres.
3: Claro, o sea, que como quien dice, por ahora aún nosotros podemos frenar lo que pueda ocurrir. Pero... hasta qué punto, ¿no? Si le damos la libertad a la inteligencia artificial de que piense por sí sola, a saber qué puede ocurrir. Si dentro de esas posibilidades esté programado, pero igualmente será algo que sería muy fácil que la propia tecnología se pudiera modificar para que siempre vaya por delante la humanidad, pero aún así es eso, estaríamos entonces eso, en una película más de ciencia ficción, ¿no? Donde lo romántico sería que la inteligencia artificial, en el momento en que ve que es un riesgo para la humanidad, se autodestruye.
0: Ay, que es bonic això, que seria una pel·lícula bonica. Com... També et dic que hi ha un punt d'esperança que no li vist a aquest expert, que m'ho ha de permetre, que és que quan tu un treballador, per exemple, en una oficina,

0: feina s'ha vist, no? O en una redacció jo ho he vist també a certs aspectes, no? Tu els hi dones llibertat perquè gestionin i vagin una mica a la seva. Molts cops es passen la tarda jugant doncs al Candy Crush o al solitari. Per tant, esperem que aquesta superintel·ligència a les estones lliures, doncs en lloc de maquinar, sí que jugar amb si mateixa al solitari o a qualsevol història d'aquestes o al Pokémon Go. Vés a saber. I ens doni dispositius a nosaltres perquè caminem, perquè ja no pot, i pugui anar trobant-se Pokémons pel camí. Bé, com que portem molts anys fent nits de ràdio, 15a temporada, i volem arribar a la temporada 25, ens faria il·lusió, esperem que llavors puguem dir doncs amb això ens van equivocar, o amb això ho van encertar, i que els nostres oients hi puguin ser i puguem comentar-ho, que seria molt bona notícia. Fem una pauseta i ja anem amb el món dels videojocs, que almenys aquesta setmana encara hi som. Fins ara mateix.
1: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.